A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

of here.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3cat.info, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Al Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria veure sense fer fotografies.
3: That's just what gives us meaning.
4: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101 a 79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pals sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Clara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot al contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa. I més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família a l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar a l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però
0: sortit
2: plou.
0: Sortit de casa plovent, sí.
2: Ah, però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com un selectura per preguntar-li com si és així.
0: Si ens ho pot confirmar.
2: Exacte. Després, ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem a l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat. I enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè hi ha un col·lapse absolut.
3: Lara, d'excursió.
2: Comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sapigueu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem a l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, és a dir, fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això, on està el límit, on està la frontera.
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini.
0: Hi ha un tema
2: interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui, el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'oreja de Van Gogh o no?
4: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
4: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
4: no
0: saps?
4: Seria aquesta, no?
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan ho vaig redescobrir.
4: Aquestes coses, no?
3: El 28.
2: Si vas al concert, no, encantaràs 6, 7 i 8. Que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: És que... Clar, perquè és que ha sonat molt.
3: Són tot de massos.
0: L'altre, sí. La fan de l'oreja de Van Gogh, què ha de dir?
4: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé! Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
4: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari...
4: Exacte.
0: Així qualsevol afina. Què ha passat?
4: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very excited, very exciting, well, along with...
4: Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Dai Dai, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin anirà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa. Ara. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
4: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
4: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
4: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
4: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Anava allà fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
4: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
4: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
4: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
4: La final del Mundial.
0: Molt bé.
4: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
4: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
3: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex.
3: Gràcies, Àlex. Bueno.
0: Ui, escolta'm, que bueno. Et dormim malament avui.
3: Bueno.
0: Com has dormit?
3: Bé, no he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
3: Bé. Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
3: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé que escolta, molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funciona bé.
3: Total.
0: Perquè
3: total.
0: Potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
3: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
3: Vaja, això ho seríem.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
3: No acabarà el lloc, jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
3: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres a on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir. El mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que ho celebrem. Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
3: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundari del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els ulls de la història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
8: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
9: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè, a part d'estar aprenent, també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
2: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics, però complementaris.
3: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats, que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents, i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit, escoltat en boca de la reina Letícia...
3: Sobta. Sobta, si més
0: no. Com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
3: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
3: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
10: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero. Y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica. Sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
3: Star is Born.
0: Ha nascut una dobladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara, audiollibres, d'aquest.
3: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, interpreta molt bé.
3: Ens hem quedat amb el culo torcido,
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
3: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l sap tot.
0: Ja se'l sap. És que és molt intel·ligent,
3: És molt intel·ligent.
0: M'agrada,
3: m'agrada
0: molt.
3: Gairebé no mira el paper.
0: M'agrada molt,
3: m'agrada molt. Últimament està sortint molt la reina. Bueno, doncs, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio. Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què passa amb Maria del Monte?
3: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat en situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
11: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha hagut que hi ha un reguitzell de folklore espanyol que a l'armari ben tancadetes.
3: Sí, m'ha agradat, ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... I també és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
12: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema salda amb una abraçada.
13: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, macho, vés a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
3: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. Wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Déu-n'hi-do, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
3: Intensa, molt intensa, nosaltres.
0: Molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
3: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un mes al Gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
0: I avui que fa anys, Michael Field és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol, que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí, que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelí ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys de presó.
0: I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet.
1: L'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes.
6: És al·lucinant la dimensió que té aquest

0: Pastillo, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia.
1: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. I veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països de l'estranger, dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
0: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida, La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
1: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria d'Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
1: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
0: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
1: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
0: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
1: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
0: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
1: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
0: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
1: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
0: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Terré, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
1: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, doncs també.
2: No?
3: Sí.
2: El divendres estàs de baixón perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
2: Home, què dic? Potser fas al revés del món.
3: Ara us trobo a faltar, però no tant. Cap de setmana, eh?
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, eh? La notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a La Vanguardia, en aquests potents de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon sucarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord...
3: Voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta els alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil, però...
2: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir.
2: No.
3: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Ara s'ha de menjar aquest pernil, també.
2: I tant.
3: Escolta, això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara a públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi. amb una clara baixada de les temperatures.
0: Sí.
2: Què ens espera, Marc, per avui?
0: Doncs més xipi-xipi, perquè tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a la

0: Les comarques de Girona també amb ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos, es mouran de fet de Girona cap a l'àrea de Barcelona, i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien nuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
1: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona, perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
2: Doncs mireu, parlant del festival Embassa de Sabadell, perquè avui arranca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes, i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Gregotec, no?, que ens encanta.
1: Ens encanta Gregotec, no? Ens encanta.
2: Ens encanta. I també hi haurà Dan Peral Albo i el Comboi, i el mateix Dan doncs ens ha enviat aquest missatge per a matines.
3: Hola, sóc en Dan, i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i, hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin muntat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic, i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
1: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
2: Parlem de Sopa de Cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Ahir els vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Ras Matàs amb un doble concert, avui i demà, això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
1: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
2: I aquesta t'agradarà, perquè és amb Catar.

0: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I qui també treu nova música és Llun Rajola. La més bonica de tota la festa.
0: És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
2: Bon dia, matiners. Com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Llun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Llun Rajola i acabem amb tres apunts, Marta.
0: Mireu, molt ràpid. Parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cunillé, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquillué i Imma Colomer. Ai, Colomer, perdoneu, Colomer. També avui al Teatre Victòria podreu veure l'espectacle rodant, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment de agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
4: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has puesto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
5: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras, no he grabado presionado por nada porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada, lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido en el estudio de mi casa, en otros estudios, y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc. Guillem Soler, bon dia.
6: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
7: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant el micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici. I anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
7: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia. Sevilla tiene un color
1: especial. Molt bé, això fa festa.
7: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
1: A veure.
7: Quants municipis té Andalusia?
1: Que sé.
0: Forquilla, forquilla.
7: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
7: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí? Ai, de municipi... Menys.
0: Però hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000,
0: eh? Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Ah, municipis, sí. Municipis.
0: Clar.
1: Uf. 800.
0: Va. Més, no.
7: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi, anem-hi.
0: Més, no.
7: Voleu una altra pista?
0: Sí.
7: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
0: Ah.
1: Vinga, va.
0: 1.233.
8: 1.300.
7: Gabriel?
1: Jo he dit 800.
7: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
7: Però, no, un moment.
0: Sara
7: Llobet té el guió. Sara Llobet té el guió davant. No pot participar. Això
0: ho hem dit.
7: No
0: té el guió. Sara, estàs matada.
7: A partir d'ara, no, no.
1: No té el guió.
7: A partir d'ara, no, no, això és tongo.
0: La Sara que entri
7: l'escollir. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
7: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Que això l'oses per un dia que ho encerto.
0: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens hi sent d'acord.
0: Sí, diu la Sara que sé què.
7: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va, xapa-la, aquesta, va, aquesta, va.
1: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, vine, Marc, has d'entrar.
0: Sí, home, sí.
1: 35 anys. Ara comença l'accelerador de la
7: gara. Ara.
1: Vine, vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
9: Molt bé, igual que ahir. Exactament, igual que ahir. Gràcies, gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 no els veuràs veure passar.
9: Però és la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
7: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si ja t'ha vingut.
9: Sí, està carregat ja, encara no ha arribat, però sí, sí.
1: Bé, escolta, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
9: Sí, doncs anant a l'embassat, si no plou.
1: Ah,
9: a veure, Dan Peralbo, espero que aguanti el temps. Escolta, però, em sembla
1: recorda-m'ho que... després, que quan parli amb el Cordomí...
9: Sí, ja pensava demanar-lo jo també, però em sembla que t'ho cal agafar per aigua.
1: Marc, moltes felicitats.
9: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
9: I tant.
1: Felicitats.
9: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
0: No,
10: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
0: Unilla. Ja ho sé.
10: Que és,
0: lo mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
12: L'unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
13: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
14: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
15: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
16: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
17: Em van passant coses.
16: Sí.
11: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Un món on tothom està de vacances.
19: En creure un món.
18: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
20: Estic quan ella té un xe de bau, xe de bau per tant un ou de sorilla. Que comenen cançons ara...
21: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
20: I va clavar ses pases arran d'escul.
8: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
17: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
19: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir si volien aprendre algo.
19: Sí, vaig dir que no el coneixia, res, i bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
25: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de dir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
26: Bueno!
25: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient? Ja,
25: i avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
25: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
25: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
25: O sigui, que
1: sobre...
25: Mira, m'he
1: posat
25: nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós!
24: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
0: No, ja està, ja, ja ens has castigat.
1: Pues,
0: ja
1: no farem minuts.
0: Més. Bueno, és que... En aquest estudi ha fet molt fred durant tota la setmana.
1: L'altre, aquest ja l'has fet expressament, ara. A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Sóc Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast, que és una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor. Però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 3 quarts de 9 del vespre, es farà al Cinemes Verdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol que està dedicat al crim de Capon.
0: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
27: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
27: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
27: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
27: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ella ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
1: Sí.
27: I mira, m'ha fet gràcia de si puc...
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
27: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
27: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
27: Igualment, bon dia.
1: Adéu. I marxem cap a Taià per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
28: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
28: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben desperta aquestes hores, eh?
28: Sí, ara ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves, normalment?
28: Estic menys quart, o així.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
28: Sí, sí, feu companyia al cotxe, anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ens agrada. I escolta'm, Eulàlia, tu també ets seguidora de Crims?
28: Sí, sí, jo, sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
1: Va?
0: Home!
28: I us he sentit i dic, mira, dic, potser és un bon regal.
1: I tant que sí, com es diu la parella, Eulàlia?
28: Rubén.
1: I quants anys fa el Rubén?
28: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
28: Sí.
1: Eulàlia,
28: sí, sí,
1: doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve als Cinemes Verdi de Barcelona.
28: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
28: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
0: quina
1: contenta
0: sort
1: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
0: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
2: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
2: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
0: Ai, diu. Ai. Ai.
2: Va, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
2: Ah, val, no.
1: Pensava. Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines que van...
0: Ui, què dius, Eloi? Eloi, però bueno.
2: Un gall.
0: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
0: Està bé bevent aigua el Canalies i s'ha anul·lat.
22: Eloi, mare de Déu.
1: Home, pobre gall.
0: El mataràs tu?
2: No.
0: Ah.
2: No, de fet, tenen l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: És a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: O sigui, busqueu família d'acollida?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
2: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas? Bueno.
0: Si no, xas,
22: és que
0: i què
22: el
0: farem?
22: Gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
2: No.
0: Que no.
2: No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
2: Sí, us convido a casa. I a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana, noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
2: A veure,
1: ai, a Sabadell.
2: Sabadell,
1: ui, ara
2: Sabadell.
1: Ara matarà tothom.
2: Cuidao.
1: A veure, què?
2: Tenim una estoneta a la tarda que es preveu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorrialla petita.
1: Bé, escolta'm, a partir de
2: a veure,
1: les 7
2: si
1: està bé.
2: Sí.
1: Bé,
2: sí.
1: Creurem
2: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre, també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol.
1: Oh,
2: encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant al cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, i tornem dilluns.
2: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
2: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: No
1: bon
2: mal,
1: cap de setmana.
2: No malament.
1: Fins dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Avui ens us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El Festival Sónar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sónar, o aquesta nova etapa del Sónar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sónar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave britànico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitte, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sónar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: Ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
1: Honor!
2: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics, millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
4: Jo sento avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com l'Ai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Remisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Montaner, la Fundació Brossa, al Museu Tàpies o al CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes, en cert. I acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals. I també en Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina.mp3, que també és poeta. I Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
2: Ah, exacte.
0: Perquè,
2: és que en un moment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
5: Top 5.
2: Doncs mireu, en el número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
6: Vull ir a la mare com la cassola en el forn.
1: Aquest no és Raimon.
2: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
6: Em mostrarà voler a tota res mal. Que sobre si atur un punt al joc.
1: Oh, qui és?
2: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que de tot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc, i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més ell és que canta molt bé, realment. Potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers, que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i, en canvi, segueix sent igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
2: Doncs mira, probablement el mar, no?
1: Jo crec que el mar.
2: Sí, i tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajos.
7: Oh. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. Que seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original, el text, és d'Estellers.
2: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no?, molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme, i és guai. De fet, en Pau Alabajos és el que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estellers. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
2: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Ah. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
8: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: que aquí versiona?
2: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquest Cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Fer-te una pregunta.
2: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
2: Sí, sí, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
5: Miro les estrelles, se'm va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
2: Això no ho sabíeu, que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, sí, sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: aquest
2: tipus de
1: versos. Aquest és el dels rellotges?
2: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop all the clocks, pareu tots els rellotges.
2: Doncs no ho sé, busca-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
2: Ostres, que bo.
1: Sí, sí, sí, és boníssim aquest poema, eh?
2: Doncs,
1: és molt bèstia.
2: Doncs mira, aquí...
0: Sí, és correcte, ho acabo
2: molt bé, molt bé, Sergi, que bueno. Estàs dominant la poesia anglesa.
1: No.
0: Del segle XIX.
1: No sé gaire més, però...
2: 20,
0: perdoneu.
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre bodes i un funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
2: Ah, mira, bueno,
0: les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
2: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
2: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva, espero que us agradi tant com a mi, o si més no, només que sobre la meitat ja n'hi ha prou, és El Pi de Formentor, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
2: Sí, clar.
0: A veure...

0: que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcover, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn i que dedica la seva vida a la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que t'enriquis a mi un rato i per
2: que no, que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: És Instagram.
2: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé.
1: Però la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist. Però, perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També vull tenen, ell.
2: Sí. Mira, us ho dic, que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I, per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que es diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: eh?
1: Favor, no és només el dibuix. No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
1: Així és la comparativa. Diu, anys 80, si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010, si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020, teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home,
2: una mica. Perquè és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós, perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
2: Però era britànica, que, oi, aquest tio és de Gran Bretanya, però és un ressò internacional, i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació, també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough, qui està, també és molt bonic i molt, està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: crítica de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
0: pizzería
2: favor?
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sossego.
5: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i ex-col·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desirée de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies, és a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa Spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu. L'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original. És difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula. O, evidentment, facis el que facis, trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surten del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte jo que crec més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda, si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba com una pel·li de judicis, també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusí fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas de les seves marques i la pel·li es converteix en una pel·li de judicis totalment inverosímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira Pizza Movies. Perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna cosa com de subversiu, té alguna cosa com de cinema contracultural que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època. Tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicar com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, que està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
3: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
0: No m'ho puc creer.
3: Pizza Movies! Pizza Movies! Yeah.

0: parlarem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás alucinando.
1: De mi vida.
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres, un thriller passional, és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas.
4: Per tant,
0: germada.
3: Germà del Mario Casas.
4: Qui li agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més, com a guapo, eh? Com a
3: actor, home, el Mario.
0: El Mario.
3: No, des de que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny.
0: Sí.
3: Des de que va fer la pel·lícula Més lluny, m'he reconciliat i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina pel·li t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, están los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Giant Space.
7: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona, i aquí la Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur. A mi mai m'ha agradat Un profe.
9: No. Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio? El d'anglès de tercer és el calvo, tio. El Mindy.
8: ¿Quién era calvo? Sí. El Mario Sánchez.
9: Sí, el del bigoti.
0: Dies d'estiu i de pluja, si voleu apostar pel cinema català, i ben fet, i amb amor, aposteu per aquestes tres

0: o maldà, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que l'acabem tenint nosaltres els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents de la seva vida ja sap com es comporten i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves. És veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu ben els horaris.
1: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
1: o no
0: trobem. Tant de bo, no? Estigues a tots els cinemes, però segurament segur que està a Barcelona i potser a un altre lloc.
2: Jo us ho buscaré, perquè a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
1: Oh, sí, m'encanta.
2: Molt, doncs, molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passals
0: i refugis,
2: i
0: festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
2: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
3: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
4: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
2: I aquests dies hem parlat, tal com critica la Laura, dels directors internacionals com en Marc Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i ha sortit en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs, aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos, els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam com ha quedat aquest Plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb sí, la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè no, jo alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar, això és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar
1: també. Exacte, exacte.
0: Així que mirarem. Sí,
2: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la
0: podem tornar a veure.
2: Recordarem.

0: primer que sentim és de la, sí, la gran cita, i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: No és llarg, és un reality que passa...
1: Vull dir que 8 capítols.
2: 8 capítolets, assumible. Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial, i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
1: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
3: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real. Va,
2: i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
1: De les 50 parelles potencials,
2: exacte, només dues. Exacte, de les 50 parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
0: Qui és el Quinqui?
2: El Xavi.
4: I ella
2: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des
1: els
2: del
1: cookies,
2: principi. Des del principi seran temps molt... Exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vostres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usança, però que només són dues parelles.
1: Tira tu, Anna.
4: Sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi, i és com que costa de veure, no?
2: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha de molt compatible. Però, amb algú sempre, no? Vull dir,
1: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i, perdó l'espoiler si no l'heu vist, però tenen sobretot una red flag, o tenen una línia vermella, que és un vol parella oberta i l'altre no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que amb un d'ells doncs, li impedeix sortir.
2: També et diré, si arribes amb un programa amb fam de casori, com si diguéssim, que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
4: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no?, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs, una relació oberta, i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
1: S'ho repensa.
4: I al final doncs diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
1: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
2: Segons la idea del programa.
1: De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
2: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, que insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
4: Exacte.
1: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
2: Exacte.
1: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
4: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar, la I els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
2: motivar.
4: Sí,
2: saps? Bueno, perquè a vegades és com que necessiten... Potser, potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
0: Però s'ha documentat?
2: No, però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
6: Ara toca Safarets, Safarets del bo.
7: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
8: Que la Illa digui el que vulgui.
9: Et deixem portar per això, intentar reprendre
10: el papa i la mama.
11: Vam sortir del programa.
2: Això és el que
1: anunciaven.
2: Sí, sí, clar, sí. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
4: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
2: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
1: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
4: Exacte.
2: Fracàs absolut.
4: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
1: Ah, exacte.
4: Per tant, fan una crida aquí a que, doncs, sí, mira, qui sí, les sí. vulgui conèixer, doncs endavant.
1: Però es porten molt bé, com a mi.
0: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa van
2: bé? Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, t'ho diré.
4: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí. Doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
2: Al final aquí... tothom està superamic.
1: Sí. A la meva porra, perquè també... cadascun va penjant vídeos a fora i, a banda d'això, podeu veure molt de contingut que estan generant ells. Per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
4: Sí, i a mi això m'ha molestat, tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
2: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
4: Totalment.
2: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
4: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
2: ni de mirava, ningú no els donava un dia.
0: Era el de Perpinyà?
2: Sí.
0: Seguiu pensant que és un cretí?
2: Sí. Una mica sí.
0: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
4: Ell va per totes.
1: Sí, en el programa va a
4: totes. Totes, sí.
0: I ella ho va veure, això, que li treva la canya diversa.
4: Ella ho va veure, això, li va molestar, però també t'he de dir...
0: I va molestar o és el rotllo que li va?
4: Bueno, no, li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
2: No, està clar.
0: Red flag total. S'ha mantingut, el d'aquest noi.
2: Sí, aquest noi no ha millorat.
4: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
2: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat que no tenien
1: res clar. Conversa pendent,
4: totalment.
1: Important.
4: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran
1: cita.
4: Estan
1: casalíssim.
2: Sí, vaja, una, eh? És que encara me'n faig creus.
1: Això vol dir que la IA ha funcionat.
4: Són molt intensos i es nota que s'estimen i, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar, doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
2: És que és una gran misteri, aquests dos.
1: Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu... Nois, el papa i la mama s'han separat.
2: Sí, sí.

0: època de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Damper, Albo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I, de fet, els de Torelló doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. De fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia. Un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winneta, doncs Winneta verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lleidatans Sexeni i després serà el torn de Fades, que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de Festa Major és a Vilablareix. Per poder seguir aquí, Festa Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha Festa Major a Sant Boi. Anem per la Aquesta setmana arrenca la seva Festa Major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 2:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social, que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez. Vull caminar. Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 2:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo, dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons, a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 años buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau. Juan Antonio.

Plaza és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a La Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia!
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també, fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana, en general, matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge, i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, són nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim, tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 0-3, convocada per dimecres que ve.
1: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja. Y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
13: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa el salt als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
21: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
22: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
21: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
22: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
21: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
23: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem amb les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
24: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esports Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
0: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Arenys.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: ...93 792 1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt, fins a Penitents, i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest

0: avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i, per aquest motiu, l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa, d'aquesta manera, l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
7: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia.

0: dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
2: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
3: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
2: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també instal·larien el nucli d'Espinavell.
3: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
2: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
1: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
5: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
4: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
5: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
4: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I no ens movem del camp encara perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
6: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
8: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però a Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
7: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
8: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no? No ens és favorable.
7: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
1: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
9: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
1: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell cisma o el moviment no va saber construir alternativa?
9: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, hi ha una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
1: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M. I bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
10: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8ª edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
11: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
12: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè hem augmentat, anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
11: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
1: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
13: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
14: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
13: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista AP7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud de la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2 també a Sant Joan d'Espí cap a Cornellà d'entrada a Barcelona i un cert moviment a les dues rondes ja a aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no de moment, sense grans complicacions especials amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona, ja aquest matí, van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també, a hores d'ara, la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiela i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia. Com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns 200 molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui. De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària i injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem. Digui, digui.
16: Sí, no, bé, que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si un univers reduït. És un primera necessitat. No? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació, com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un univers reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris per recaptar. No? Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra. No? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica. No? Però no només això, sinó que demanem des de Facua que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que hem d'anar pidulant no, bo social, ajudes de per aquí per allà, sinó que s'ha de fer doncs, que l'Estat intervingui, no, intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? I que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi bé.
16: És tot, bon dia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 9:15. Parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín. I no va ser fins a la represa, quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable, Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fontdeglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
10: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
20: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és la primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Usted que Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja haguéssim, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant, doncs,

0: Mirem, perquè nosaltres volem tractar tots els, i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions? O sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
0: El primer punt a abordar. No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com per cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes tant en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar, que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a partir de pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora de aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que, de moment, manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí, el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment, el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que, de moment, tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: 4 minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

0: La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entès a la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que es corre cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes, moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i, sobretot, creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions, per una banda, per altra, què s'està fent i, finalment, compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau al barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració a la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany, el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els novis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hockey Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florenza i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿El qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín y Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal, 5 estrellas.
18: ¡Guay!
17: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
19: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
20: No puedo estar aquí.
21: ¿Por qué no vemos una película?
22: Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà el juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.
23: Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa.
0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem, són les 9 i 3 minuts. Estarem amb tots vosaltres fins les 11 en punt del matí, com cada dia de cada dia, disposats a explicar-vos l'actualitat aranyenca, que amb clau de... Aviam què està passant tal, és que, bueno, que plourà, i a més sembla que cauran, com deia aquell, rayos i centollos, que si cauen centollos ja podem anar tots amb el cistell de la compra a buscar-nos, a recollir-ne uns quants, perquè sempre és bo de fer un bon centollo, ja ho hem bullit, sempre està bé. Avui tindrem visita, sembla que vindrà el director de Ports, en Manel Nadal, vindrà a presentar el projecte de la reforma del port d'Arenys i veurem, veurem què explica. Serà interessant també saber, no sé, podríem explicar-li, més enllà d'aquesta reforma del port, on està el projecte del pas de per sota la Nacional, perquè de moment han publicat l'anunci i no han publicat el projecte. Bueno, de fet, el projecte per anar-lo a veure te n'has d'anar a Vilanova i la Geltrú, cosa que dius, hòstia, no podem fer una cosa una mica més fàcil per la ciutadania, sobretot la ciutadania afectada, que és la d'Arenys de Mar, però bueno, més que res perquè els que tenim interès en saber com anirà aquesta adaptació a les persones amb diversitat funcional Doncs tenim ganes de saber com serà aquest projecte. De moment ho hem demanat i no ha estat possible treure l'entrellat. Des de Ports de la Generalitat no ens han respost, no ens han dit res, silenci, estampa. Cosa habitual també amb el Departament de Comunicació de Ports, que es pren les coses amb la seva calma. I a nivell més institucional, de moment sembla que tampoc ens en sortim i tampoc no hem pogut veure aquest anunci, aquest projecte. Ahir ho explicava amb clau personal, gent propera, amics, companys, periodistes també, i la resposta van dir, perquè no volen que ningú presenti al·legacions. De fet, és una manera que no volen que ningú pugui dir que el projecte pot tenir millores. I, home, això jo crec que no és així. Això Marc Ports mai ho faria. Vull dir que, en aquest sentit, esperem que la cosa s'aclareixi al llarg del matí d'avui. Avui, si tot va bé, parlarem d'un parell de qüestions que posen de manifest la lentitud de les administracions, molt lentes sempre, molt lentes gairebé tots els casos. En el 90... Vaig a fer benèvol. 95% dels casos són molt lentes, després hi ha algunes altres coses que no, sobretot allò que li interessa a la pròpia administració. Si a l'administració li interessa, són ràpids i diligents, per la via d'urgència, per la via de la que sigui, la via, si no ja se l'inventen, sempre es resol. Si l'interessat és l'administrat, és a dir, el ciutadà, aquí hi ha, que si les partides, que si els capítols, que si els pressupostos, que si la llei, que si les normes, que si demà se'm casa un cunyat, aquestes coses que són sempre molt, molt complicades d'entendre. Avui, si tot va bé, explicarem, no?, amb tema de natura, pagesia i medi ambient. Serà una de les qüestions que portarem a l'antena al llarg de la propera hora. Però deixeu-me... no n'he parlat, perquè després venen i diuen que si sóc d'aquí... Però jo crec que... Ahir, finalment, la consellera Parlon va demanar disculpes. Va dir, demano disculpes perquè va ser una actuació tècnica, no política, i va ser poc encertada i de molt de risc. Així és com va, d'alguna manera, expressar-se la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan el Parlament la van apretar, i de quina manera, pel tema de la infiltració de Mossos a les assemblees de docents. Segons publica la Directa, i de moment encara ningú ho ha desmentit, ho dic perquè després, és que la Directa no té credibilitat, però de moment encara ningú ho ha desmentit, la infiltració de Mossos a assemblees d'entitats socials és una pràctica habitual des de l'any 2000. És a dir, de fet, des d'abans, però en tot cas, deixem-ho des del 2000. Des del 2000 sembla que seria habitual que s'infiltressin en casals socials, en entitats veïnals, en sindicats de professors, en sindicats en general. És a dir, que la infiltració de la policia amb objectiu de fer informació, de filtrar informació a les diferents reunions de caire social i assembleari, seria una pràctica habitual i documentada. De fet, segons publica la Directa, un dels motius pels quals, en ple procés, els Mossos d'Esquadra se'n van anar a la incineradora de Sant Adrià a destruir documentació, part d'aquesta documentació seria precisament les notes i els informes de les infiltracions dutes a terme des de l'any 2000 fins a l'any 2017 en diferents... Perdoneu, en diferents serveis, en diferents entitats socials, ONGs i moviments de caire veïnal. Finalment, la Guàrdia Civil els va interceptar i no van poder destruir aquesta informació, i ara la té la Guàrdia Civil i veurem, o la policia, i sembla que s'ha pogut anar filtrant amb el pas dels anys. Si això es confirmés, i poca broma, perquè això es normalitzarà, és a dir, si això es confirmés, seria un escàndol de condicions elefantòniques. I ve la segona part. Ara això es normalitzarà. Això es normalitzarà. Cap entitat política sortirà dient això és un escàndol, s'han de depurar responsabilitats i s'ha de portar a qui ho hagi fet davant de la justícia. Perquè totes les entitats polítiques han tingut responsabilitat al capdavant o de governs o de conselleries d'interior. de manera directa o de manera indirecta, per acció o per omissió, per ser-hi o per compartir govern. Però tots, des de els de la més a la dreta fins als de més a l'esquerra. I, per tant, evidentment, cap farà públic ni reconeixerà que ha estat coneixedor d'aquesta realitat i que, malgrat ser coneixedor d'aquesta realitat, per interessos polítics, partidistes, ideològics o del caire que sigui, ha preferit mirar un altre costat i no fer-ho públic. Que això passi no treu que no sigui una vergonya i un element que, com a societat, no podem permetre. Perquè és és prejutjar els moviments de qualsevol tipus. Infiltrar la policia i els Mossos, en general, han de ser allà on hi ha un delicte i actuar perquè aquest delicte no es produeixi. Actuar de manera preventiva no vol dir prejutjar els moviments socials com a llocs on puguin produir-se delictes i, per tant, emparant-se en aquest prejudici, introduir-hi policies. Perquè, per aquesta regla de tres, per què s'introdueixen policies als moviments socials i no s'introdueixen policies a les reunions de jutges o a les reunions d'empresaris o a les reunions, d'economistes? Per què a les trobades de governs, per exemple, no s'introdueixen policies infiltrats? Aquesta és això és un prejudici que no podem, penso que com a societat no podem permetre, perquè si s'accepta, bueno, que en aquests casos doncs potser també s'hi han infiltrat o potser també s'hi havien d'infiltrar, llavors donem validesa a l'estat policial. És a dir, la policia té dret a acampar lliurement, a prejutjar a qui vulgui, a prendre les decisions que consideri oportunes, a infiltrar-se allà on ens dona la gana i a controlar i saber i monitoritzar tot el que amb ella li surti dels nassos. Jo obro parèntesi i veient les explicacions de la consellera Parlon, sense cap mena de control polític. És a dir, emparant-se en una necessitat tècnica per part d'uns tècnics que no sabem qui són i no sabem quin objectiu tenen i que, a més, sovint no han de donar cap mena de responsabilitat més que no pas al seu superior polític, emparant-se en aquest funcionament, a partir d'ara podem infiltrar, controlar, escoltar i intervenir en qualsevol reunió, en qualsevol trobada o en qualsevol assemblea que es produeixi al nostre país, perquè, com que, segons la policia, qualsevol trobada de més de 3 persones, o 4 o 5, o les que siguin, hi pot haver, pot ser una presumpta llavor d'actuacions delictives, doncs donem per bo aquest tipus d'activitats. Això és molt perillós i això ens situa al funcionament de governs dictatorials i feixistes. Però si donem per bona aquesta idea, sembla que ens encaminem a seguir vivint, perquè sembla que això ja ha passat, sembla que ens encaminem a seguir vivint en un entorn controlat policialment, on els cossos policials poden fer el que els doni la gana i amb uns plantejaments i amb una estructura basada en plantejaments dictatorials i feixistes. Jo espero que això no sigui així i crec que no hauria de ser així, però en tot cas crec que com a societat hauríem d'estar molt alerta de què es fa i com es justifica l'actuació dels cossos policials, en general tots, i l'exèrcit. És a dir, major control per la gent que porta pistola. Per qui aniria la història? La gent que porta pistola i que té uns drets que estan per sobre dels nostres, no? I uns permisos que estan per sobre dels nostres, necessita molt més control del que s'està exercint fins ara. I si s'accepta algunes coses de les que fan, potser com a societat hauríem de començar a posar els punts sobre les is. En podem parlar. Són les 9:14 minuts, arrenquem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Fills que teniu pares i pares que teniu fills. Avui parlarem de l'estiu genial. Si tot va bé, d'aquí uns minuts ens acompanyaran des de Joventut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar la seva tècnica, la Marta Vie, perquè ens expliqui aquest llibret que s'ha publicat aquesta setmana i que ens explica les activitats lúdico-esportives previstes per aquest proper estiu 2026, juny, juliol, alguna setmana, agost i setembre del 2026, perquè els nanos puguin fer aquestes vacances actives, amb comunitats, socialitzades, etc etc. Mirarem de parlar de senglars, explicarem malauradament la lentitud de l'administració en general i les dificultats que tenen els pagesos del nostre, de la nostra vila per mirar de poder fer la seva feina amb normalitat. Parlarem de televisió, parlarem de cinema, vés a saber si parlem de cotxes americans. Bé, tot això ho tindrem al llarg del programa d'avui. Per tant, no ens abandoneu i el primer que fem és fer un cop d'ull a la previsió del temps, que sembla que arriba mullat, això. Tira, Marina.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui. Fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals ja a partir del migdia, poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maror, amb fins i tot de marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà dissabte s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran, especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maror i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual, poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.
2: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Seguim endavant. Són les 9 i 18 minuts, un quart i 3 minuts a 10 del matí. Ara fa una setmana us explicàvem la situació que es viu a la nostra vila, un dels molt pocs pagesos de proximitat que tenim a Arenys de Mar. La quantitat de senglars que hi ha en terrenys, en camps abandonats, a propers a aquests camps de conreu, ha fet que aquests senglars, doncs, per alimentar-se, saltin el riu al llarg, passin d'una banda a l'altra i es dediquin a buscar l'aliment furgant el conreu, la plantació, la producció d'aquests pagesos de la nostra vila. Patates, bàsicament, era el que fins ara coneixíem que s'havien menjat. I vam denunciar, vam explicar també la passivitat del Departament d'Agricultura davant d'aquest fet i dels agents rurals, que de moment no havien mogut peça. De fet, estàvem pendents de que l'Ajuntament instal·lés alguna gàbia, algunes gàbies, per mirar de capturar aquests senglars. Ha passat una setmana. Joan Salix, bon dia, benvingut. Com estem?
1: Hola, bon dia.
0: I les gàbies s'han instal·lat o no?
1: Malauradament estem esperant encara que l'Ajuntament actuï. Ens van dir que hi havia una empresa, de fet, ha vingut una empresa, a posar unes gàbies, però, clar, malauradament això va una mica lent. Què passa? Que ens diuen que des de l'Ajuntament que necessiten una partida especial per poder pagar aquesta empresa i llavors, clar, cada dia els talls que estem tinguent són més grossos. Ara aquesta setmana ens han entrat a un camp de tomaqueres i hem malmès molta part de la producció de les tomaqueres que tenim. I llavors, clar, això és dia a dia el mal que ens estan creant i llavors, clar, l'administració molt bé, però és molt lent. Llavors, clar, no sé fins a quin punt podem aguantar el tema aquest, el senglant.
0: Clar, aquí és, necessitem unes setmanes, o vés a saber, si alguns mesos, per poder trobar aquests diners, però mentretant, cada nit, o si no cada nit, dia sí, dia no, aquests animals entren a furgar una part del que teniu conreuat.
1: És diàriament. És una manada que corren i són diàriament que comencen a sortir des de les 5 de la tarda, ja en tinc un vídeo gravat, que ja surten. Ja comencen des de les patates a les carbasses i és diàriament. Ja hi són una manada que diàriament. Llavors, no és una cosa que vull dir demà, no. I llavors, clar, cada dia els danys són majors.
0: Vaja, que si triguem moltes setmanes ja no caldrà. És a dir, si triguem 3-4 setmanes ja no caldrà que portem ni que fem res perquè, millor que no hi siguin, però de cara a la producció s'haurà anat bona part o gairebé tot en orris.
1: Sí, perquè ara, per exemple, en aquest cas, les patates, ja hem perdut tota la producció de patata vermella, ja l'he perdut totalment. Aquesta ja està a zero. Vull dir, ara estan anant per les blanques. I ara aquesta setmana també les tomaqueres. Clar, estem parlant d'un camp de tomaqueres, per exemple, que hi ha 2.000 tomaqueres, m'estan costant quasi 2.000 euros, només la planta. Ja no parlem dels mesos de treball que tens al darrere. Estem parlant de que perd aquesta producció econòmicament, això també ens retrasa la producció, que ha de tornar a sembrar un altre camp, però clar, què fas? Sembres un altre camp amb la perspectiva de que, clar, si no solucions el tema dels senglars, no pots. I llavors, clar, és una problemàtica que es va agreujant dia a dia. Llavors, ja, jo ahir, precisament, vaig tornar a parlar amb agents rurals. Sí, val, d'acord, que saben el problema que hi ha, però que estan amb les actuacions aquestes cinegètiques i que, clar, difícilment puguin actuar en aquest cas. Que, bueno, que em dirigeixi a l'Ajuntament i, clar, jo els he comentat que jo ja estic parlant amb l'Ajuntament, ells fan el que poden, però, clar, mentre el perjudicat sóc jo, que estic tinguent unes pèrdues, vamos, incalculables, de moment.
0: Clar, aquí hi ha diverses qüestions. La primera és que som en una... a més, som en una zona propera a urbanització i, per tant, no es poden fer batudes a trets de qualsevol manera perquè la normativa, la llei, també ho prohibeix, no?
1: Sí, correcte. Llavors, clar, parles amb els sectors gastadors i et diu, la problemàtica és que tenim la Nacional 2 a sota, tenim l'urbanització Victòria, tenim Canyadell, tenim les Villes i a sobre tenim l'autopista. Clar, estem en un punt complicat de cara a ells. Jo també ho entenc. Però, clar, llavors, quina solució podem trobar? Estic picant diverses portes, a veure, per un cantó i per un altre, però, clar, tot això no deixant de treballar. Dius, suposa un esforç que arriba un moment que et desesperes, perquè, clar, arribes al dematí i veus, a veure, què ha passat avui? Anem per aquí, anem per allà? I, bàsicament, és aquesta la problemàtica del dia a dia que tenim.
0: Clar. Ahir el Departament de Territori, perdó, d'Agricultura, quina mania, el Departament d'Agricultura va presentar una campanya, una proposta que consisteix en ajudar els caçadors a invertir gairebé, bueno, poc més de 5 milions d'euros en intensificar les captures, diu posar especial atenció als danys que produeixen els conreus. Això es va presentar ahir al departament, però, clar, una cosa és que es presenta i altra cosa és quan es fa... Quan es fa operatiu, no? Quan s'utilitza.
1: Sí, quan ens arriba a nosaltres, clar, el tema aquest, diguem. Clar, malauradament jo porto 2 anys darrere d'això dels senglars. Això no és nou d'ara. Jo porto 2 anys amb el departament, aquí i allà, i tot això, bueno, ara ha vingut això de l'APP, i bueno, ara sembla que es vulguin moure, però clar, el problema ja ve d'arrossegant d'anys enrere, que estàs lluitant, i bueno, ara intenten, però... No arriba el que ha d'arribar en el moment.
0: I, mentretant, ja no hi ha patata vermella, o no tenim patata vermella, se'ns estan fotent la blanca i les tomaqueres ja comencen també a batir l'atac d'aquests animals. Esperem que l'Ajuntament es mogui ràpid i no sé si el Departament també... Jo, per cert, nosaltres hem trucat al Departament, això també ho volia dir, nosaltres hem trucat al Departament d'Agricultura, els hi hem enviat... Vam parlar més per telèfon, ens van demanar que enviéssim un correu. Vam enviar el correu, ens van respondre amb una trucada dient que ens ho explicarien i els vam dir no només ens ho expliqueu, sisplau, amb una nota, sinó que com que som un mitjà de comunicació, una ràdio, poseu alguna persona que ens ho pugui explicar per veu, amb nom del departament. I van dir que sí, que vale, que d'acord, i de moment encara res. Això ho vam fer dilluns, perquè vam parlar amb tu divendres, això ho vam fer dilluns, i de fet encara estem esperant. Ho dic perquè, bueno, com explicaves, sovint ni les respostes ni les solucions arriben ràpid. Aquí l'administració es pren el seu temps per fer totes i cada una de les coses.
1: Aquí és el problema que tenim. Diferents departaments o administracions, tot va com va. Malauradament, jo crec que en casos així, ja no perquè sigui jo, estem parlant en general... Jo crec que s'hauria de posar, agilitzar el tema pel fet aquest, perquè, clar, arribarà un moment que d'aquí 8 o 10 dies ja serà tard. I ja ves tu, i jo sóc un minoritari per dir alguna cosa, però, clar, estem parlant en general i inclús en tema, diguem, de població també. És que ha arribat un moment que això s'està descontrolant. Per al nucli urbà estan baixant també accidents i una sèrie de coses que ja no és només la pagesia en general. Llavors, sembla que això no se li dona... suficient importància i, bueno, quan arribi, doncs, serà tard, per dir alguna cosa. Mm.
0: Només breument, saps quan has pogut comptar quan són els que... aquest grup que és el que més incidència té sobre el teu camp?
1: Ahir en corrien 6. Sí. Ahir a les 8:30 del vespre, 6. Hi havia una truja amb els petits i llavors n'hi ha un altre de gros, que aquell no l'he vist, per les trepitjades que hi han, ha de ser un mascle gros. Però ja dic, 6 són els que són diàriament, que surten.
0: Doncs, escolta'm, aviam si entre... També nosaltres podem ajudar a apretar per aquí i aviam si podem trobar una solució abans de que ja sigui massa tard. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Bon dia.
0: A reveure. Molt bon dia.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto. Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: En un minut arribem a 9:45 del matí, som a Ràdio Arenys. Com sempre, podeu dir-hi la vostra al 93 795 79 12. Estem repassant l'actualitat del dia. I amb clau local, més enllà de la pluja i del cap de setmana que baixa les temperatures i d'aquesta cosa... Algun lloc, Marta Via, bon dia, benvinguda.
8: Hola, bones, què tal?
0: Tècnica de joventut, com estàs?
8: Molt bé, aquí estem.
0: L'altre dia, alguna casa deien que... He tret el nòrdic. Dius, per tot moment... Perquè...
8: No, encara hem d'esperar una mica.
0: Encara toca esperar-se una mica perquè això arriba fred. Quan arriba el fred així, penso en la gent, els que som joves i que encara vivim...
8: Els que som joves, exacte.
0: I que encara vivim així amb intensitat la nit, penso aquestes nits de fred així...
8: A mi m'encanta, jo si fos per mi tindria tot l'any l'hebre.
0: Sí,
8: hi ha un moment que ja no pots esforçar tant, però sí, sí.
0: Escolta'm, en tot cas, sigui com sigui, arribarà l'estiu amb més temperatures o menys temperatures, més calor o menys calor, el que està clar és que arribarà l'estiu i que tornarem novament a trobar-nos amb aquella disjuntiva de, els nanos, no? Després de que acabin el col·le, perquè treballem o senzillament perquè no els volem a casa mirant la tele tot el dia i creiem que una bona activitat educativa i socialitzadora són els casals, doncs buscarem aquest tipus de serveis. En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha publicat el llibret 2026 de l'Estiu Genial i, de fet, amb la Marta avui el que volem explicar és com anirà aquest Estiu Genial 2026, que arrenca el proper dia 25 de maig, que és quan comencen les inscripcions, no?
8: Exacte. Sí, o sigui, nosaltres primer sempre es fa una valoració de com ha anat l'any anterior per poder saber cap on hem de continuar, què hem de treballar o què funciona. I en general vam fer una valoració molt positiva de l'any passat i vam considerar que les coses que funcionen no han de canviar. Llavors ens mantenim bastant en la línia. I sí, el que deies del 25 de maig és que comencen les inscripcions. Fem del 25 de maig al 5 de juny de manera online, que a vegades és més còmode, és més àgil per tots que tenim les nostres rutines. Però sí que és veritat que tenim del 25 de maig al 29 de maig presencial per fer aquest acompanyament al Calissai, a la regidoria de joventut, i poder seure amb l'ordinador i entre totes doncs, anar una mica fent aquestes inscripcions que a vegades... ens costen una mica, no? Perquè és ara que he de posar aquí, però ara resulta que no sé què. Llavors, ja la idea és una mica poder fer aquest suport i aquest acompanyament des del principi.
0: Per tant, el dia 25, qui vulgui inscriure l'infant o el nen o la nena, el casal ho podrà fer de manera no presencial, és a dir, via online, i els que no tinguin destresa o no tinguin la possibilitat de poder-ho fer a través d'internet, doncs a partir del dia 5 i fins al 9, no?
8: Sí, no, presencial és del 25 de maig,
0: això.
8: Comencen les dues a l'hora.
0: Ah, d'acord.
8: El que passa és que el 29 de maig ja acabaria aquest moment presencial. Va.
0: Per tant, 25-29, pràcticament tota la setmana vinent, sí, del dilluns a divendres, doncs tindrien la possibilitat de poder-ho fer també de manera presencial.
8: Exacte.
0: Per tant, no hi ha problema, aquí al Calissai és com es podien fer les inscripcions. Edats pels quals, ara ja sé que tothom ho sap i que tothom està al corrent, però de vegades donem per feta coses que no tothom té tan clares.
8: Sí, està bé recordar.
0: Les edats pels quals està pensat aquest casal.
8: Mira, primer tenim el Baldufa, que és els més petits, que estem parlant de 3 a 6 anys.
0: Val.
8: Després tenim el de les temàtiques, que potser és el més vistós i el que coneix més gent, que és el de 7 a 11 anys, que en aquest cas sí que hem fet una modificació. Perquè fins ara la persona que escollia una temàtica durant tota la setmana feia aquella temàtica.
0: Va.
8: I aquest és l'únic retoc que hem fet, que hem considerat que no fa falta fer tot el dia aquesta temàtica, perquè la gràcia també és que tota la gent del casal es pugui trobar. Llavors farem unes hores de trobar-nos tots entre tots i després ja farem aquestes parts temàtiques que cadascú ha anat escollint. I per acabar tenim el casal jove, que va dels 12 als 16 anys.
0: Val. Per tant, entre els 16 i la petita, és, m'has dit, el més petit?
8: Els 3.
0: Entre els 3 i els 16 tenim casal per totes les edats.
8: Sí.
0: Un infant, més infantil, un diguéssim, el casal convencional, i un altre de pensat més per la gent jove.
8: De cara als joves, sí.
0: El casal es distribueix per setmanes.
8: Sí.
0: És a dir, les inscripcions es fan doncs, aquesta setmana, aquesta altra, o només una, o dos, o això funciona
8: sí,
0: així.
8: Sí, ho hem fet una mica de manera còmoda perquè totes les famílies es puguin organitzar. Mm-hmm. Que sí que és veritat que tu d'entrada pots marcar una setmana i conforme va venint tot, ja ho sabem, al final dius, escolta, mira, havia pensat una, però vull fer-ne tres, doncs cap problema, ho adaptem. Mm-hmm. És una mica la possibilitat de poder fer setmana per setmana per si venen imprevistos o de cop ve la família i dius, ostres, prefereixo que el nen vegi el tiet que fa molt que no el veu,
0: sí.
8: Llavors poder-ho adaptar una mica. Mm. I són 5 setmanes comptant que una hi ha un festiu pel mig de la festa,
0: sí.
8: I per tant seran 4 dies, que això també ho trobaran a l'hora de fer els pagaments, o notaran aquesta diferència de 4 dies.
0: Sí. Cal dir que són aquestes setmanes i que no comencen al juliol, sinó que comencen els darrers dies de juny, a partir del 29.
8: El 29 de juny fins al 31 de juliol. El que volíem era buscar setmanes, més que dies del calendari, volíem setmanes perquè, com al final intentem cobrir una mica les necessitats dels pares a l'hora de treballar, vam pensar en avançar una miqueta i començar el dilluns.
0: Horaris del casal, jo dic perquè hi ha un element que és l'acollida, És a dir, hi ha moments, hi ha per famílies que perquè treballen fora i han d'entrar a determinada hora, el que necessiten és poder acompanyar l'infant al casal una mica més d'hora del que comença.
8: Sí, tenim el servei d'acollida, igual que tenim el servei de menjador també, però en el cas del servei d'acollida és a primera hora del matí,
0: sí?
8: De 3:15 a les 9, després tenim el del migdia, que és de 1 a 2, i després, a més, tenim el de 3 a 4. Vull dir que en aquest aspecte intentem cobrir aquestes tres franges que són normalment les que costa més organitzar-se.
0: Per tant, hi ha el servei d'acollida, el servei de menjador i un servei de tarda, que
8: exacte,
0: solen ser les hores més tontes. El casal és intensiu? O sigui, com funciona? És a dir, jo porto el nano a les 9 del matí i fins quina hora té casal i com es distribueix?
8: Casal el té fins les 3.
0: Val.
8: Llavors, hi ha aquesta, pots jugar amb aquesta opció del servei d'acollida fins les 4, però la idea és que sí que tu entres l'infant a les 9 i fins les 3 ja el tens corrent.
0: El tens,
8: pel Joan Maragall, que aquest any també ho fem el Joan Maragall.
0: Sí, això, mira, t'ho he preguntat, això físicament es fa el Joan Maragall,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, perquè és un espai molt gran, que té diverses pistes, té diferents espais, tant coberts com descoberts, i vam dir, bueno, sempre hi ha un dia d'estiu tonto que plou, ara
0: clar,
8: fa vent, sí.
0: ara fa
8: massa
0: calor,
8: sol...
0: Clar.
8: Exacte, llavors creiem que el Joan Maragall, com té tota aquesta part d'adaptació de l'espai, i ja et dic, ha funcionat i volem mantenir-nos en aquest espai.
0: Per tant, físicament es fa el Joan Maragall, comença a les 9, tot i que hi ha aquest servei d'acollida, acaba a les 3, tot i que tenim el servei de menjador i aquest servei de post-acollida o post-casal fins a les 4 de la tarda. Què més? Quants nanos hi poden... És a dir, una por que afecta als pares. Em quedaré sense plaça?
8: Jo recomano que el dia 25 de maig estiguin a l'ordre de fer-ho.
0: Online o presencial,
8: sí,
0: recordem.
8: Perquè sí que és veritat que amb el DUFA tenim 25 infants, que és el màxim de places en ells. Després tenim els de les temàtiques, que va variant, que aquí sí que els pares hauran d'estar una mica més pendents perquè no són les mateixes places,

0: No cal angoixar-se, eh?
1: No.
0: Però sí que, bueno, cal... La distribució que es fa per ordre de, per ordre d'inscripció o...?
1: Sí. Sí, fem entrada d'ordre d'inscripció i sí que és veritat que després tot és parlar-ne i podem mirar de jugar i adaptar-nos. Mai ens hem trobat en una situació on haguem de dir un no rotund. Potser diem, ostres, doncs mira, la primera setmana no la pots començar, però ja la segona ja ho mirem de fer perquè pugui venir. Vull dir que no és el que deies tu, no és entrar en pànic. Va. Absolut.
0: Més coses. Has parlat del cuinetes, has parlat de diferents terminologies. De què van els casals?
1: Doncs mira, les cuinetes és un taller molt divertit, que és que els infants comencen a treballar amb receptes de tot tipus, però sobretot aquestes típiques que ens fan a casa, però que alhora ells d'aquí dos dies podrien començar a fer quan siguin més grans.
0: Sí.
1: Entendre com què són els aliments, en quin moment es menja una maduixa, que per què no es menja en ple desembre, i començar a conèixer també els aliments, a la proximitat, al quilòmetre zero. Llavors, és un taller bastant divertit i entretingut. Després tenim l'Escenic Circ, que és tota aquella vessant artística on també treballem les emocions barrejat amb el cos, la manera d'expressar-nos, i aquest punt més divertit del circ també, que està molt bé que el mantinguem viu, aquesta essència. Després tenim l'esportiu, que és libre albedrío, vull dir, començar a toquetejar tots els esports, moure's, i sobretot aquests estan molt en contacte amb l'aire lliure, que està molt bé. I al final l'artístic, que també es basa una mica més en l'art. En aquest cas sí que l'escènic circ es centra més en el que és el teatre, l'expressió corporal i com transmetem les nostres emocions a través del cos. I l'artístic potser és aquell més d'introspecció i expressar-te a través d'un paper o a través d'un quadre, la paret, i juguem una mica més en... Són maneres diferents de traspassar les emocions i treballar amb elles.
0: Per tant, diferents maneres d'expressar-se, diferents tipus de coneixement, diferents maneres de relacionar-se, totes elles és d'una vessant enriquidora, de fer que l'infant creixi, no?, i que pugui d'alguna manera desenvolupar les seves aptituds amb aquelles expressions que, bueno, que pugui posar a prova durant aquests mesos d'estiu. Cal dir que en el llibret, si l'agafeu, no només hi ha aquest casal, sinó que darrere hi ha tota una altra oferta, que és l'oferta que ofereixen les entitats esportives, no?
1: Sí, nosaltres no només, o sigui, expliquem en gran part en el llibret el nostre, perquè al final som els que l'hem d'explicar i és el que hem d'ocupar aquest espai, però sí que és veritat que donem unes quantes pàgines perquè totes aquelles entitats del poble o clubs o altres diversos espais puguin posar el seu casal allà, perquè al final el que volem en el llibret és que tu puguis tenir tota la informació absoluta de què passa al municipi durant l'estiu. Llavors tenim els que sempre han acabat participant, sempre estan actius, que és des de clubs de futbol, hoquei, voler platja, el teatre, vull dir que tenen varietat, en tenen moltíssima, i d'aquí Arenys, que està bé.
0: Clar, aquesta... Ho he volgut explicar perquè si anem més enllà del que és estrictament l'estiu, el casal de l'Ajuntament, per entendre'ns, les activitats que es promouen des de joventut de l'Ajuntament, si afegim aquí totes les propostes de les entitats esportives, veurem que hi ha un munt de propostes i un munt de places perquè els nanos puguin trobar aquella que els hi satisfà o aquelles que els hi satisfan. A vegades el que trobes és que no sé, el nano vol fer, m'invento, teatre, no? Hòstia, la de teatre s'ha omplert. Bueno, doncs, escolta'm, que faci cuina, no?, que també li agrada, no? I llavors, bueno, igual no fa teatre, però sí fa cuina. O igual no fa teatre, però sí fa bàsquet, jo què sé, o futbol. I, per tant, doncs, bueno, estiguem oberts a mires aquí, també, no?
1: Sí, el que nosaltres volíem fer una mica és fer un acompanyament a tots els infants i joves i també a la resta de casals. Al final, nosaltres buscàvem amb aquestes temàtiques és arribar on no s'arriba o, si no, donar cobertura. Ens hem trobat moltes famílies que et diuen jo només vindré dues setmanes a fer esport perquè després me'n vaig a fer teatre on sigui. Llavors, nosaltres també per això fem setmana per setmana, per poder acompanyar. Ja ens trobem molts infants i molts joves que volen fer més d'una cosa. Llavors, bueno, es juga amb les setmanes i així podem entre tots, al final, donar una cobertura a les necessitats o preferències de l'infant.
0: O famílies que es veuen amb la necessitat de tenir-los fent activitats tot el mes i que, bueno, hi ha nanos que prefereixen, si es troben bé en un lloc, no

0: bellugar-se, i hi ha nanos que doncs, tenen més inquietud i que, per tant, doncs, mira, aquesta setmana futbol, aquesta altra setmana teatre, a l'altra setmana me'n vaig a fer el casal de mar, sí. I a l'altra me'n vaig a fer el de cuina, i així ja s'ho passen millor. Perquè tingueu una idea de fins a quin punt al final del llibret, en l'apartat d'agraïments, es parla i s'agraeix la col·laboració de l'AFA del Maragall, l'Arenys Digital, l'Associació de l'Escola de Música, el Cinera United, el patinatge artístic, l'hoquei Arenys, el futbol, el voleibol, el volei platja, l'Arenys Bàsquet, el Club Nàutic, el futsal Arenys, l'UFEC, a través del poliesportiu, sí. I el Teatre dels Seràfics. És a dir, fixeu-vos si hi ha entitats...
1: Exacte,
0: de diferents àmbits que hi participen.
1: Això és la gràcia, i crec que ens queda un llibret molt atractiu.
0: Ens estem deixant alguna cosa important d'explicar?
1: No, diria que no. Bueno, sí, què? La reunió de les famílies.
0: Això és veritat, molt important.
1: Perquè ara ho estem explicant, però al final qui ho explicarà millor serà l'empresa, sí? Que és la que ja teníem l'any passat i que les famílies van quedar molt contentes. El dia 20 de maig, que cauen el dimecres de la setmana que ve,
0: sí.
1: A les 7 de la tarda, en el Calissai, farem la reunió amb les famílies, que els explicarem això que hem dit ara, no? Com funcionarà, com farem aquestes inscripcions, quins plaços, si fem sortides, perquè tornen a anar així a la Illa Fantasia, que els agrada molt.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. Llavors donarem aquesta informació, i a més tindrem un servei de canguratge. És a dir, com si volen portar els nens per poder estar tranquils i rebre la informació i poder fer apunts o el que necessitin fer, farem un servei de canguratge. Sí que és veritat que es necessita inscripció.
0: D'acord.
1: Llavors, en el llibret hi ha un QR. Tot i així, nosaltres hem anat per la Riera aquests dies i hem anat posant cartells de la reunió de les famílies. La idea és que escanegin el QR, s'apuntin, perquè nosaltres també puguem saber quants educadors necessitem aquell dia per també mantenir les ràtios a l'hora de fer el canguratge.
0: Per tant, dia 20, reunió de les famílies, aquest servei de cangur per a aquelles famílies que hagin d'anar amb els infants, QR per poder-vos inscriure en aquesta reunió, o bé per la Riera trobareu també els cartells, i important que si no us heu apuntat hi podeu venir igual, però si us apunteu ens feu un favor i ens ajudeu,
1: sí.
0: En aquest sentit, vull dir...
1: Sí, exacte. És més que res per poder cobrir la necessitat real al dia de la reunió. I si no, també poden venir a la regidoria. Si també, no troben el QR o no hi ha manera d'escanjar-lo, allà estem.
0: Vindrem. Portaré dos nanos, o portaré tres, o portaré
1: ja
0: un.
1: Ja ho tenim fet. Sí,
0: escolta'm, dos coses que sempre es pregunten. Per una banda, el tema menjador, el tema dinar, com anirà? Serà un catering o serà...
1: Serà un catering. No et sé dir quin, perquè això és cosa d'empresa, però sí que justament en vam parlar fa poquet, i sí, serà un catering.
0: I la típica pregunta, per què no se'n fan al setembre, o al setembre està previst fer alguna cosa, o això no se sap encara? Com anirà?
1: No se sap.
0: Vale.
1: Deixem-ho en no se sap.
0: Deixem-ho en no se sap.
1: Sí, s'estan mirant coses, però també és veritat que des de Regidoria de Joventut ara estem moment barraques, estem una mica moment tot, llavors hi han coses de setembre que tenim en procés, per dir-ho així.
0: Els doctor Prats, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja, si ho fan per això. No la liaré. No posaré ni que... Ojo, catarres, eh?
1: No, anem... Ja. Aquestes barraques anem molt forts. A més, amb els 25 anys no era menys.
0: Va, doncs ja en parlarem.
1: Ja en parlarem.
0: En tot cas, que sapigueu això. Dimecres vinent reunió, dia 20, a partir del 25. Inscripcions, tant presencials, durant 5 dies, 25 i fins al 29, com online, aquests 5 dies i uns quants dies més. Què més? I que això comença el 29 de juny, que va per setmanes complertes, i que teniu el llibret a la vostra disposició. Podeu venir-vos al Calissai, a la regidoria de joventut...
1: Sí, a partir de dimarts.
0: A partir de dimarts.
1: Online ja hi és,
0: sí, sinó això.
1: Però a partir de dimarts començarà... Intentarem fer una motxilada, també, que els nens el portin a casa i el tinguin, sí, i també els equipaments municipals deixarem aquests llibrets.
0: Si no, el web municipal, jo el tinc obert aquí davant, vull dir que la web municipal, allò a l'apartat de notícies, el trobareu,
1: sí.
0: I podreu consultar-lo. Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A tu, que vagi molt bé.
0: Un plaer. Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! Amb Anau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: Marta!
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, fent camí cap a les 10 en punt del matí. De fet, som a tocar-hi. Què tal, Núria Torrents, com estàs?
1: Bé, bon dia, Josep
0: bon
1: Maria.
0: És divendres, eh?
1: Sí, com es pot estar un divendres.
0: Home, tal com es troba a faltar un divendres com aquest, que... L'altre dia que pinta que és un divendres que, diguéssim, que excursions per la muntanya...
1: Està rúfol.
0: Sí, sí, no sé si se'n podran fer gaires, però bueno...
1: Sí. Bé, si no es poden fer avui, doncs ja es faran demà o demà passat, sí, que la si calor no, segur que arriba.
0: I si no, l'altra setmana, què vols fer-hi?
1: Sí, no,
0: no passa res. Escolta'm, l'actualitat del dia, va, per on passa?
1: L'actualitat del dia passa per un tema força important, direm així, que és la firma del conveni entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i Ports de la Generalitat. Es farà avui a la una, a la sala de plens, entre l'alcalde Estanis Forç i el director de Ports de la Generalitat, Manel Nadal. En aquest cas, doncs, es firma la col·laboració per millorar el pas subterrani del Rial Pau Costa. Aquesta signatura, com dèiem, es farà a la una al migdia i el projecte té com a objectiu millorar l'accessibilitat i compta amb un pressupost de 1,3 milions d'euros finançats a parts iguals per les dues institucions. Això són qüestions que ja havíem anat explicant en aquests micròfons. Tot i això, doncs, informar-vos que l'Ajuntament executarà el 70% de l'obra i la primera fase es farà a l'estiu i és la que seria responsabilitat de la zona portuària. Aquests càrrecs, doncs, com dèiem, anirien a càrrec, disculpeu, de Ports de la Generalitat. I després la part que li tocaria al consistori arenyenc es farà més endavant, un cop es disposin dels recursos necessaris.
0: Recordem que aquest projecte es troba en període d'exposició pública al tros de Ports de la Generalitat, que es va posar en període d'exposició aquesta mateixa setmana, i que bueno, encara estem pendents de que ens expliquin per què, per poder veure el projecte, te n'has d'anar a les oficines de Ports a Vilanova i la Geltrú. Per què no està penjat a cap web, per què no està penjat a la web de Ports de la Generalitat, per què l'Ajuntament no té el projecte damunt la taula i tampoc l'ha pogut penjar. Estem pendents de tot això. És una qüestió que porta en Domènec Massuet, que és urbanisme, i l'última notícia que tenim és, bueno, aviam si abans que s'assigni podem parlar amb ells i ens passin el projecte i el podem penjar ni que sigui a la nostra plana web.
1: Si no, doncs una excursió a Vilanova i la Geltrú, feu algunes fotos i...
0: Sí, però ahir vaig enviar-los un correu a la premsa de Ports i vaig enviar, escolta, muntes, que encara no m'ha respost, ni em respondrà perquè ja és dinàmica habitual de la casa. Però vaig anar al portal de la transparència de la Generalitat. I clar, dius, hòstia, posa, no, la transparència és imprescindible per apropar la gent a l'administració pública i facilitar a tots els ciutadans. Bueno, on està la vostra?
1: Doncs esperem a veure si avui el director de Ports de la Generalitat ha fet una visita abans a Vilanova i la Geltrú i ens porta amb ell aquest document.
0: Exacte, a veure si el porta sota el braç. Què més, Núria?
1: Una altra qüestió absolutament diferent, i és que el Consell d'Infants ja ha decidit a què destinarà els 10 milions d'euros, els 10.000, disculpeu, 10.000 euros.
0: T'imagines, 10
1: milions? He tingut una relliscada.
0: Tot el que tenim al banc. I encara ens sobrarien.
1: Encara sobrarien alguns diners. En aquest cas, disculpeu, són 10.000 euros reservats del pressupost participatiu. En aquest cas, doncs, es destinaran a més activitats infantils i la col·locació d'una xarxa a la zona infantil davant del Calissai. Aquestes són les dues propostes que escull, com dèiem, el Consell d'Infants. Escoltem a dos dels seus consellers que ho expliquen.
2: Doncs ficar més activitats, com per exemple a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o... A la festa major, ficar jocs de taula aquí a la placeta.
3: Parcs, ficar més coses com jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
4: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del Calissai.
1: Com dèiem, aquesta ha estat la setena sessió d'aquest òrgan participatiu que té per objectiu, doncs, donar veu als infants de la nostra vila. En aquests espais ells poden proposar idees i prenen decisions sobre temes que afecten tant a la comunitat com a la resta que els envolta.
0: Doncs, escolta'm, benvinguda siguin aquestes propostes i aviam si les podem veure ben aviat instal·lades a la vila o posades a la vila o en funcionament i, per tant, doncs, satisfà aquestes expectatives dels nanos.
1: La cloenda del Consell serà el pròxim 18 de juny al Calissai en acte obert per tot el públic. I abans de marxar, deixa'm fer-te un apunt cultural, perquè és cap de setmana i hi ha diverses propostes sobre la taula. Us en destacaré una d'elles, que és la 38a mostra del Teatre Escola Juli Manel Pou i Vilavella, que és el Teatre dels Seràfics, que es fa a Arenys de Mar, l'organitza Homo Teatris amb el suport de l'Ajuntament, i la mostra reunirà joves intèrprets i famílies amb tres propostes escolars JM Airlines de l'Escola Joan Maragall, el vestit nou de l'Emperador de l'Escola Cinera i Vola, Peter Pan i el col·legi del col·legi a la presentació, i les funcions seran dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
0: Doncs dissabte i diumenge a 6 de la tarda, Teatre dels Seràfics, aquesta nova edició de la mostra de teatre escolar. Qui més qui menys ha passat per aquesta mostra en algun moment de la seva biografia.
1: Tant
0: és a dalt de l'escenari com a assegut al pati de butaques o a dalt de l'escenari i al pati de butaques.
1: En el meu cas, només a baix de l'escenari per veure la meva germana i el meu germà.
0: Sí, jo també.
1: Jo no tenia dots d'artista.
0: D'artista. No. Jo tampoc no gaire, però bueno, tampoc tenia l'edat. Jo, bàsicament, per veure els meus, els nanos, com ho feien, però bueno, reconec que hi ha gent que ha escoltat a dalt, que ha estat a baix, i que és, jo crec que és una bona activitat de caire cultural i tradicional. El teatre aficionat és una tradició al nostre país i, per tant, cal promoure'l. Escolta'm, Núria, no sé si hi ha alguna cosa més, o ho deixem aquí.
1: Ho deixem aquí, perquè ampliarem més millor, com sempre. Potser no tan bé com en el teu programa, però segur que ho intentarem.
0: Millor, o com a mínim amb més rigorositat, ja t'ho dic ara. Però bé, en tot cas, escolta'm, gaudiu del cap de setmana. Molta més info. Ja hi ha l'infopodcast penjat, per tant, si voleu tenir
1: tres minuts.
0: Sí, un rull ràpid d'informació, doncs la teniu amb l'infopodcast. I si voleu aquestes qüestions que hem explicat ara, d'altres que puguem treballar al llarg del matí i d'altres que puguin sorgir, doncs a partir de la 1 en punt del migdia ho podeu fer a través dels serveis informatius de Ràdio Arenys. Bon cap de setmana.
1: Igualment, que vagi bé.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Doncs ara arribarem a les 10 en punt del matí, els de la xarxa expliquen l'actualitat del dia i després reprenem nosaltres amb les novetats cinematogràfiques que ens porta en Xema la Saga. I tot just després tanquem amb en Juanjo Almansi i la televisió. No marxem.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
9: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
8: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esterniubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments, l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
7: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Vinga, va, que són les 10 i 5 minuts del matí. Ràdio Arenys. Gemma La Saga, bon dia, com estàs?
2: Què hi ha, bon dia, com estàs? Doncs
1: pues mira, aquí de cine, tu, de pel·lícula, de cine, de setè art, de tot allò que tu vulguis, sobretot que es vegi en pantalla gran. Ara que, bueno, en pantalla gran ja és qualsevol tele de les que tenim a casa, perquè, hòstia, que això... No, això és com els cotxes, eh?
2: Certament.
1: Sí, sí. Això és el de... la manca de diàleg històrica entre els fabricants de pàrquing i els constructors de cotxes. O els constructors de pàrquings i els fabricants de cotxes, perdó. Que els fabricants de pàrquings cada vegada fan les places més petites i els fabricants de cotxes cada vegada fan els cotxes més grans. Amb la qual cosa no hi ha una coordinació. I amb les teles i els pisos passa el mateix. Cada vegada viuen en pisos més petits, però les teles són més grans. Arribarà un dia que no cabraran a casa, saps? Compraràs una tele que no t'entrarà al pis.
2: Bona metàfora, la veritat és que estic d'acord.
1: Ja ho veuràs.
2: Com cada vegada veiem més pel·lis, més sèries a casa, i quan hauríem de fer és, vale, molt bé, però anar sobretot al cinema, que és el lloc on s'han de veure les coses, i bueno, és el tema, aquest és el tema, i què hi farem, no?
1: Si algú però, li ha passat, si algú s'ha comprat una tele i no li ha cabut a casa... Que ens truqui, 93-795-7912. Si algú li ha passat. Vaig comprar la tele i la vaig haver de canviar perquè no m'entrava a casa. O no, bueno, m'entrava a casa, no m'entrava al menjador, no m'entrava al d'allò. No.
2: Segur que en trobaràs.
1: Sí.
2: En trobaràs, segur.
1: I una vegada ara fa molts anys, quan vaig anar a mirar un cotxe, volia comprar un cotxe, i el venedor del cotxe em diu, i aquest, em va dir, i aquest cotxe, diu, té un maleter, diu... Diu, imagina't, diu, te'n vas un dissabte a la tarda a comprar-te una tele al Carrefour i t'entra. T'ho prometo. I li vaig dir, no m'interessa, tele ja en tinc, gràcies. Ah, saps? Sí, sí, era la mida de l'individu, era una cosa brutal. Bueno,
2: sí. Bueno, és el que tenim en oferta, tu, no?
1: Sí, sí, és el que hi ha. Escolta'm, i el cine que està en oferta, està que lo regalen o què?
2: Bueno, bé, ens arriben aquí a Arenys algunes bones pel·lícules, ens arriben dues comèdies interessants i un remake d'una pel·lícula molt interessant dels anys 80. Si et sembla, començarem amb Pizza Movies, aquesta pel·li comèdia del Carlos Padial, que és una autèntica declaració d'amor al cinema, a les relacions imperfectes i als somnis absurds que encara val la pena perseguir. I ens parla segueix a la Thais. La Thais què és? És una periodista cultural, crítica de cinema, atrapada en una crisi professional i vital. I resultarà que convencerà el seu marit, Alan, de deixar enrere les seves feines i obrir, atenció, una pizzeria temàtica dedicada al cinema.
1: Uh-huh.
2: Bueno, el negoci aparentment ridícul es converteix en una aventura emocional i còmica on la parella haurà d'enfrontar frustracions creatives, precarietat laboral, clients extravagants i la necessitat de reinventar-se als 40, no? Per tant, toca molts temes, toca moltes històries i les toca bastant bé, perquè el director Carlos Padilla ho ha fet molt bé. I s'ha ajudat en el guió de la meva companya del periòdico, la crítica de Cine de Fet, que sap del que parla, no?
1: Sí.
2: I la veritat és que està xula. A més, clar, qui són aquests dos que decideixen muntar aquest pizza. Sí, Alberto Romero i la Judit Martín. Alberto Romero no necessita cap tipus de presentació. Sí. La Judit Martín és una dona més de monòleg, una dona que ha fet sobretot teatre i que fa el salt a la gran pantalla, però també ve acompanyat amb bons secundaris, no? A Joaquín Reyes, la Bruna Cosí, el Raúl Arévalo, el Tamar Novas, el Javier Botet, o sigui que està bastant interessant, no? Perquè és una pel·lícula que manté el seu humor absurd i generacional, però hi afegeix una inesperada tendresa, no? I la crítica l'ha destacat especialment el fet que la pel·lícula retrata una parella que s'estima sense cinisme, cosa gairebé contracultural dins la comèdia contemporània. Per tant, a veure, per què veiem a veure aquesta pel·lícula? Perquè és una comèdia espanyola diferent, sí, més estrany i personal del que és habitual, per la química entre Berto i Judit. Perquè converteix la cinefília en quelcom divertit i emocional, no és elitista. L'humor absurd que ha posat el director, parla del desencant contemporani sense caure en el pessimisme, i perquè és, en el fons, una pel·lícula sobre continuar somiant quan tot sembla convidar-te a rendir-te. Mm-hmm. Per tant, penso que és una pel·li, una comèdia que us ho passareu, que riureu, però a la vegada també pensareu, també direu, bueno, aquí hi ha un molt bon guió, hi ha una tasca d'explicar temes importants,
1: sí,
2: i la veritat és que funciona. Funciona. La Judit Martín, jo no he vist gaire coses d'ella, Alberto el coneixem tots, i bé, penso que pot ser una comèdia fresca, una comèdia diferent del que hem vist fins fa gaire a la comèdia espanyola.
1: La Judit Martín, jo he sigut més a la Judit Martín que Alberto Romero, evidentment no al cinema, perquè no n'ha fet, però sí a través dels mitjans de comunicació. Judit Martín, per si teniu curiositat, és una de les dels Muppets d'en Clapés totes les tardes a RAC1. És la humorista que apareix a l'Està passant, aquell humorista que van denunciar per vestir-se de la Blanca Paloma, de la Virgen del Rocío, a TV3, i que va guanyar-se una denúncia, crec que d'Abogados Cristianos i tal, i al final va quedar amb res. És una senyora que cada cop apareix més a programes, sobretot de televisió i de TV3, per fer humor en català i fer personatges. Vull dir, està bé, és una tia molt interessant.
2: Tot això que portes encara fa que aquesta oferta, aquesta pel·li, doncs penso que pot tenir una interessant proposta, i alhora penso que omplirà bastant les sales.
1: T'he de dir que, vist des de ara, i parlo seriosament, Xema, vist des de la barrera i sense saber la pel·lícula i tal, entre el nom Pizza Movies, que et retrotrau en aquella pel·lícula Spanish Movie, una mica. Veus Alberto Romero, veus la Judit Martín, veus... fa una mica de mandra, em sorprèn molt. De veritat, és a dir, el que ens has explicat i com, en general, la crítica valora aquesta pel·lícula. És segurament el títol i tal no l'ajuda, o la història del cinema no l'ajuda gaire, perquè diu que és una molt bona pel·lícula, tot i que té tots els elements perquè no ho sigui, no?
2: Bé, a vegades passa que som tan d'ítems, tant de coses que, a veure, aquest títol no m'agrada. Fem tots, però jo penso que és una història més que interessant, i que fa un, diguéssim, que remou una miqueta la comèdia original espanyola i demostra que es poden fer coses interessants i diferents. I molt ben interpretades.
1: Molt bé, doncs escolta'm una cosa. Aquesta és la primera, va, anem a la segona.
2: Doncs anem per al remake d'aquella pel·lícula de l'any 87, em sembla que era, que es deia El beso de la mujer araña. Te recordaràs,
1: sí,
2: que aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar William Hart, per el seu paper principal, la Sonia Braga, una història punyent, i doncs ara han decidit, doncs mira, anem a fer doncs una altra versió, més musical, sobretot bastant més musical, i és una adaptació musical i cinematogràfica d'una obra fonamental de la literatura queer latinoamericana, que és la novel·la de Manuel Puig. No? Aquesta versió combina drama polític, melodrama íntim i musical clàssic de Hollywood. No? Ens trobem a l'Argentina del 1983.
1: Sí.
2: En els últims anys de la dictadura militar, dos presos comparteixen la cel·la: Luis Molina, una periodista homosexual, empresonat per la seva identitat, i Valentina Regui, un activista polític revolucionari. Per suportar doncs la brutalitat del captiveri, Molina explica a Valentín la trama de la seva pel·lícula favorita, un musical glamurós protagonitzat per una diva fascinant, Ingrid Luna. A mesura que fantasia i realitat es barregen, entre els dos homes neix una relació inesperada feta de complicitat, tendresa i resistència emocional. Director, un guionista, Bill Condon, un home que sobretot ha fet grans pel·lícules guanyadores d'Oscars musicals. Dream Girls, Chicago, Beauty and the Beast, que són algunes de les pel·lícules que coneixem. La gran protagonista d'aquesta pel·lícula és la Jennifer López. La Jennifer López és la diva aquesta que protagonitza, diguéssim, aquesta història que s'expliquen ells dos, no? Deves tenir el Diego Luna, un tal Donatiu, que no el coneixíem perquè té un pes específic, és un dels dos presoners, i la veritat és que diuen que està bastant ben feta, perquè aquí el Bill Condon el que fa és optar per una estructura dual molt potent, d'una banda el realisme dur de la presó, i de l'altra l'explosió de color i fantasia dels números musicals imaginats per Molina, no? Aquesta tensió és precisament potser el millor del film, no? La fantasia com a refugi davant la repressió. Sí que és una pel·lícula que potser alguns que si mirem el musical jo em tiro una mica enrere, pues no hi vagis, així t'ho diré, no, perquè hi ha un part molt musical i que està molt bé, però clar, és com, si no t'agrada, doncs no t'agrada. Però això és el que jo vull explicar. Si us agrada el que és el gènere musical, us ho passarem molt bé, perquè està molt, molt ben feta. La Jennifer López està increïble. Números musicals inspirats en els Hollywood dels anys 40. I a més és una història sobre llibertat, identitat, parla de repressió política, de sexualitat, dignitat humana, i molt sensible, d'una manera bastant interessant. Per tant, si no sou del gènere musical, que us dic, no fa falta que aneu, però si no, penso que us podeu trobar una molt, molt bona, molt bona pel·li, una molt bona oferta per veure que, si us agrada o no.
1: Per tant, una altra proposta cinematogràfica que surt del que seria l'estàndard. Hem parlat d'una pel·lícula espanyola d'humor, però de qualitat. Ara, una pel·lícula musical. No se'n fan gaires, de musicals. És a dir, qui no li agradi ho pot evitar, però qui li agradi segurament ho agrairà, perquè no em dóna la sensació que n'hi hagin gaires.
2: Sí. Ara hi ha hagut una miqueta... Pues, a veure, jo penso també que és un gènere que... Doncs és difícil. És un gènere que o t'agrada o no t'agrada. La gent que els encanta els musicals, a mi m'agraden força, però també soc bastant selectiu. És a dir, no miraré qualsevol musical. Ha de ser quelcom que digui, doncs a mi això em mola, no? Doncs crec que la cosa anirà per aquí.
1: Molt bé, doncs aquesta és la segona proposta que ens porta en Xema. I la tercera, Xema?
2: Doncs la tercera és una pel·li interessant, una comèdia que a mi tinc moltes ganes de veure, perquè estem parlant de Movida Celestial. Movida Celestial és una pel·li amb tres grans actors, Seth Rogen, Aziz Ansari, que dirigeix i protagonitza, i el Keanu Reeves. Sí, una pel·li, diguéssim, podríem ubicar-la dins de la nova comèdia americana, i que aquest director, aquest actor, aquest productor, Aziz Ansari, que es va fer molt famós per Masters of No One, ha volgut fer una pel·lícula interessant. Tenim el Gabriel, que és el Keanu Reeves, que és un àngel benintencionat, però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar a Arch, que és l'Aziz Ansari, un home que encadena treballs temporals per a sobreviure, i Jeff, el Seth Rogen, un ric inversor de capital de risc. Encara que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades. Per tant, ens trobem d'una pel·li divertida, una pel·li que, que amb molt bon podríem dir repartiment, i que, a part també tenen, hi ha la Keke Palmer, la Sandra, o sigui, tenim gent important, perquè la pel·lícula combina humor absurd amb una mirada, podríem dir, molt contemporània sobre la desigualtat, la solitud urbana i l'obsessió americana per l'èxit material, no? Hi ha gran reclam és veure Keanu Reeves interpretant un àngel ingenu, un cantador completament superat per la humanitat. La seva presència dona a la pel·lícula una barreja molt efectiva d'humor i tendresa. I bé, jo penso que una comèdia americana diferent del model convencional actual. Abans parlàvem de Pizza Movie com una pel·lícula, una comèdia espanyola també una miqueta diferent, però aquí estem parlant de gairebé del mateix. Combina fantasia, crítica social, humor d'absurd, perquè també és una pel·lícula sobre diners, felicitat i fracàs, però explicada amb optimisme. Vale? Sí que estem davant d'una sàtira que crec que és fantàstica, amable, divertida i superament emotiva, i que utilitza àngels i miracles per parlar de les inseguretats molt terrenals en el present, no? Per tant, és una pel·li a tenir en compte, hora i mitja, 97 minuts,
1: sí.
2: I amb molt bons actors, tema més que interessant, i jo, aquesta serà la primera que em posaré jo per veure aquest cap de setmana.
1: Sí, per davant del Pizza Movies, i per davant del Beso de la Mujer Araña.
2: Sí, sense cap mena de dubte. A veure, doncs Pizza Movies em fa il·lusió. L'altre sí. Fa molta recança, perquè dius, vol dir, si ja he vist la... Encara me'n recordo del 87, sí que la J-Lo té molta tirada, és una gran cantant, és una gran actriu, és un... Vale, no? Però jo, no sé, a mi tot el que es faci que ensumi a Nova Comèdia Americana, allà teniu el Xema a primera fila.
1: Com és la Nova Comèdia Americana? Jo no hi entenc tant, però com és la Nova Comèdia Americana? Que és, ja no és Aterrizar com puedas, o què és això?
2: És un tipus de comèdia que va començar cap al 2000, algo 2006, 2008, que va començar amb una pel·lícula que a mi em va flipar. Vaig dir, quina tonteria que és això. Però, clar, el que parlàvem dels títols, no? Super Salidos.
1: Ah, sí.
2: Vale?
1: Sí, sí.
2: I dius, mare de Déu, què serà això? I perquè van equivocar, el títol no era aquest. I, bueno, una història de... És una manera de fer humor molt humana, tendra, també àcida, i acostumen a ser històries de... aquesta no, aquesta d'una hora i mitja, Movida Celestial, però són pel·lícules d'una hora i mitja, dues, i que realment retraten molt el com és la Nova Amèrica i com és la gent que i les seves inquietuds. Per exemple, per anar-nos tan lluny, la guanyadora de 1.000 premis d'aquest any a nivell de sèries, d'estudio,
1: sí.
2: Aquella crítica feroxa, sí. Divertidíssima, sobre el món de Hollywood, vale, que justament el feia el Seth Rogen, que és el protagonista també d'aquesta pel·lícula, doncs per mi és la millor sèrie de l'any passat. Va guanyar molts premis, que una crítica molt divertida de Hollywood, i participant grans actors i grans directors per donar-li encara més pes. Hi ha moltes pel·lícules, si cerqueu, poseu... quines pel·lícules hi ha de Nova Comèdia Americana, i us ho tenen moltíssimes. És un estil de cinema que profunditza una miqueta, no tan sols en el riure, que n'hi ha, però sempre té una part bastant humana, i a vegades també caòtica. Vale. I tot aquest conjunt fa que sigui un tipus de comèdia que a mi m'atrau moltíssim,
1: sí.
2: I que jo recomano, si investigueu una miqueta, hi ha un munt de pel·lícules d'aquesta Nova Comèdia Americana.
1: Doncs escolta'm, investigarem i mirarem a veure què ens sembla aquesta Nova Comèdia Americana. A mi la veritat és que la pel·li musical em fa una mica de mandra, ja t'ho dic, i la pel·lícula espanyola ja... Bueno, potser, sí, entre la que dius tu i l'altra és on t'estarà una mica l'elecció d'aquest cap de setmana. En tot cas, escolliu el que escolliu, serà una bona elecció. Escolliu el que escolliu, sens dubte, serà una bona elecció. Sempre anar al cine sempre és una bona decisió. Xema, no sé si hi ha alguna cosa més interessant a dir.
2: Bueno, que seguiu Canes. Que seguiu Canes, que és un del major festival de cine del món, i que ja tenim tres possibilitats de premi a nivell estatal, que Ilaina Clotet va presentar la seva pel·lícula Vida, i amb això que unes crítiques apavullantment bones, i que, bé, si voleu estar al rotllo de com va Canes, un Canes molt més autoral, diguéssim que no és que s'hagi fet un vacío en els americans, però sí que pel·lícules americanes no n'hi ha, de grans actors, grans autors. Per tant, és un cinema més profund del que ens pensàvem, i la veritat és que
1: això
2: durarà fins a la setmana... Sí, la cosa funciona, i a més serà fins a la setmana que ve, o sigui, bueno. Que hi ha moltes pel·lícules, i consulteu a les vostres webs, als vostres diaris, per veure com està funcionant tot.
1: Doncs, escolta'm, en tot cas, si et sembla, en parlem més i millor la setmana vinent. Que tinguis una bona setmana, Xema.
2: Vinga, abraçades.
1: A reveure, molt bon dia.
0: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.

0: Doncs després de fer aquest repàs a l'actualitat cinematogràfica, donem la benvinguda per parlar de televisió en Juanjo Almansa. Juanjo, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal, com estem?
2: Doncs de viernes.
1: Que de dia. Viernes.
2: Què dia el programa de televisió? Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Davant d'un cap de setmana...
1: Sí, que no anima gaire no. a sortir de casa.
2: No, gens ni mica. És un dia... Bueno, plourà, plou, ha de ploure, seguirà plovent... Bueno, és una cosa... Sí, no. Bueno, i a més farà fred. Cosa que fa molta ràbia, perquè fa 10 dies estàvem que ens moríem de calor. Tothom amb maniga curta, els tirars, la primera assolellada i tal. I ara...
1: Tornem a
2: la cosa del fred i dels jerseis, cosa que no anima gaire. I pendents del que passa al món.
1: Sí,
2: que no,
1: bueno, s'han reunit en Trump i els xinesos, no?
2: Sí, has sentit lo d'entrava aquest matí? Jo he sentit aquest matí.
1: No.
2: Que aquest tio és molt burro, eh? O sigui, bueno, molt... Tan burro no és perquè és president dels Estats Units i si un burro no arriba a aquest nivell, no? Però es veu que abans d'arribar a la reunió ha dit, o després de trobar-se amb el Xi Jinping aquest, ha dit, què destaca de la trobada? Diu que és un senyor molt alt en un país de gent molt baixeta.
1: Home.
2: No sé, però...
1: Ha fet una anàlisi profunda de la seva visita.
2: Clar. Això almenys ho comentaven aquest matí a la ràdio i m'he quedat, tipus, aquest tio... No, o sigui,
1: no. Jo he vist les ganyotes que feia l'Elon Musk, aquest que l'han portat.
2: Sí?
1: Els empresaris xinesos feien fotos a mi, cada que feia una foto feia una cara...
2: Diferent.
1: Sí. Una cosa...
2: O sigui, és com portar el xou dels teleñecos a donar la volta pel món. Jo al·lucino molt. Bueno, és que en Trump després també es va reunir amb el papa o no sé què, i també va anar a deixar... És cada cop que es reuneix amb algú...
1: És notícia?
2: Sí, o 5 minuts abans, o 5 minuts després fa un comentari d'aquests de passadís d'institut, saps?
1: Sí.
2: ¿Qué te ha parecido el nuevo? El tío muy alto. Bueno, eso es lo mateix, saps? Una cosa que no diu. Que portar-se l'Elon Musk a la Xina, és a dir, un tio que fa cotxes elèctrics, portar-te'l a la Xina, és, sabent que els xinos fan cotxes elèctrics...
1: Això ho fabriquen tot.
2: Clar. És com... Bueno, és bastant absurd. Però, però no sé, ja. Aviam a quin acord arriben aquests.
1: A veure.
2: Em farà gràcia.
1: Bueno, a Europa tenim un altre vaixell confinat, allà a Bordeus, no?
2: Sí, tothom amb descomposició. Perquè resulta que... Què dic jo? Deu fer una olor, aquest vaixell. O sigui, qui no està malalt s'hi ha de posar. És com quan alguna cosa d'aquesta es passa amb un autocar anant cap a Ripoll, en aquelles carreteres.
1: En aquelles corbes.
2: O sigui, què dius? No sigamos. Paremos, abramos... Sí. Aquest vaixell...
1: O quan algú vomita a un autocar.
2: Que llavors ja l'efecte cadena, saps? Sí. Es va saltant de sillon. Doncs deu fer una olor, aquest vaixell horrorós. Què dic jo? Que trobar-te malament amb un barco no li desitjo a ningú. O sigui, si ets mariner, sí, que tu ja... Però trobar-te malament amb un vaixell, allò de necessitar estar al llit, no? Allò de necessitar estar al llit i estar tranquil i quiet. Aquesta és la clau, és quiet. I estar en un vaixell.
1: I et mous tot el cap.
2: Clar, que encara que faci bon temps, sempre hi ha aquell moviment que et va... Bueno, ha de ser horrorós.
1: Sí.
2: Ha de ser un suplici. Que dic jo que també és mala sort que... Un barco darrere un altre. És a dir, primer els de l'antivirus, no?
1: T'han seguit, i ara no sé, bueno, quin nom té.
2: No, tampoc, no sé, no tinc ni idea de quin nom li han posat. Però...
1: No anima gaire a fer un crucero aquest estiu, eh?
2: Què va? Però tu has vist aquelles imatges que jo aquí vaig i tal, però tu has vist aquelles imatges dels vaixells aquests que atraquen al port de Barcelona, que són 6.000 tios fotuts? O sigui...
1: Una llauna, ja.
2: Tot Arenys damunt. O sigui, bé, urbanitzacions incloses.
1: Sí.
2: Tot Arenys damunt. Fotuda amb una cosa que té 300 metres de, 300 metres de llarg. És això. O sigui, diuen, bueno, és, no, Arenys damunt, que tenen la piscina aquella...
1: Descoberta,
2: dels,
1: sí.
2: Dels Sobirans, no? Sí. Aquella piscina, no, anem als Sobirans i tal. De vegades hi ha molta gent. Imagina-la d'un barco.
1: La piscina d'un barco.
2: Clar, o sigui, és això, eh?
1: Sí.
2: Que trobo que això ja convida poc. A més, sempre em fa molta gràcia perquè sempre hi han begudes... Fixa't, en totes les imatges, en moltes imatges, hi han sempre begudes taronges. És a dir, la gent pren el sol i apareix al fons algun
1: una
2: cambrer
1: beguda
2: una beguda taronja. Estan begudes taronges. O sigui, el que...
1: De colors?
2: Sí, sí, sí. El que està de moda és begudes taronges, els creuers. Bueno, no ho sé, vosaltres mateixos. Ja, sempre s'hi diuen que és una bona experiència, però...
1: Jo mai he fet cap, però la gent diu que sí. No, no sé, jo m'agobiaria.
2: Jo n'he fet dos.
1: Sí.
2: I, però eren petits. És a dir, clar, no eren aquestes coses. Era, clar, com que eren petits, no, jo no puc dir si agobia. A mi em dóna la sensació que això ha d'agobiar bastant.
1: Sí.
2: Això ha d'agobiar bastant. La sensació és que, tenint en compte la meva experiència amb creuers, que no són ni de llarg ni la meitat...
1: Els grandots aquests.
2: Ni una quarta part del que són aquests, jo crec que això ha de ser una mica... Ha de ser una mica apretat.
1: Sí.
2: Però...
1: Cadascú?
2: Cadascú, escolta'm, cadascú... M'explico? També sí, hi ha gent que li agrada anar al campo al primer dia de mes, saps?
1: O al dia de Reis, eh?
2: O al dia de Reis, exacte.
1: A comprar.
2: A comprar. O fer aquella cua, la cua de la xurreria al dia 6 al matí. Que dius, bueno, escolta'm... Totalment respectuós. O anar a veure el piromusical de la Mercè, és un altre.
1: També.
2: Vull dir que hi ha d'allò.
1: Sí, bueno. Sí. A Espanya tenim eleccions a Andalusia aquest diumenge.
2: Sí.
1: A veure què passa.
2: Aviam què passa. Que, per cert, només un comentari, i han tornat a treure els catalans pel món. És a dir, que dius, hòstia, si estem callats és ara. No fem, tants uns com els altres, han tornat a treure els paixals, que si els catalans, que si tal... Estigueu-vos tranquils, decideu-vos el vostre i deixeu-nos a nosaltres tranquils, que ja tenim prou amb lo nostre.
1: I tenim l'illa a Califòrnia, negocis i tal, i aquí vagues educatives.
2: Un exemple d'estar al peu del canó. És a dir, ja li va passar amb la crisi ferroviària, ara li passa amb la crisi de l'ensenyament i dels Mossos, infiltrats també a l'educació. Vull dir que... Bueno, és que està... És a dir, està allà al davant quan hi ha crisis... No és no. El... No, de moment no ha demostrat que sigui una de les seves virtuts. Ja està. Ja deia.
1: Bueno.
2: I ja està. Sí, podíem parlar del barco de Cartagena, que també té l'oceà.
1: Ah, sí,
2: les
1: sí,
2: ojives
1: sí.
2: aquelles, que tal. Però bueno, és igual. Ja està tot com bastant... Hem evitat el tema Barça. Ja podem deixar-ho, això.
1: La rua,
2: tot. La rua, deixem fer només
1: en
2: un...
1: En la min, amb la bandera, amb també.
2: Ara es veu que Israel s'ha enfadat.
1: Sí, ha sortit el ministre ahir.
2: Sí, dient que hace este tío con una bandera palestina. Mm. Bueno, hace lo que le da la gana. Altra cosa és que després puguem... Però hace lo que le da la gana, que per això hi ha llibertat al món i pot expressar les seves opinions. També dic que jo això de la rua al Barça crec que s'ho haurien de replantejar. Perquè, clar, 5 hores de rua... Total, era una lliga. A veure...
1: Passa a celebrar.
2: Clar, bueno, però la pots fer de 3, i ja està bé. I quan guanyis la Champions... La fas de 5, perquè com que fa uns anys que no la guanyes, doncs la fas de 5. Però per una lliga que la vas guanyar la temporada passada, jo crec que amb 3 ja anàvem. No, ja anàvem prou bé. Però bueno, ja està, això és opinió.
1: Vinga, què fan a la tele?
2: Què fan a la tele? Vinga, va, comencem, vinga, va.
1: Hem fet el rotllo, la gent ja.
2: A lo nuestro.
1: Vinga, avui divendres, Antena 3, un programa més de Tu cara me suena.
3: Tu cara me suena, sigue arrasando. Líder y lo más visto de la noche del viernes.
4: Porque este es un programa de una categoría enorme. Bravo.
3: Y prepárate para un nuevo programa...
5: ¡Qué galote, por favor! ¡Pero qué galote!
3: ...más espectacular que nunca.
5: ¡Tenemos mucho trabajo!
3: Tu cara me suena. El viernes a las 10...
2: Anda.
1: Bueno, en Antena 3.
2: En Antena 3. ¿Eh? La d'Antena 3 m'ha desaparegut. Bueno.
1: Bueno, una gala més,
2: sí. Has sentit la noia que canta de fons?
1: Sí.
2: No arriba.
1: No arriba. És que aquesta cançó, que s'ha fet viral,
2: sí.
1: quan algú la canta al cotxe, és impossible arribar.
2: Ah! No arriba. No arriba. Vull dir, si algú la vol buscar, és la cançó que es diu Gold. És,
1: sí, Golden, no?
2: Golden. És la que va guanyar l'Oscar a la millor cançó i tal. No arribes.
1: És impossible. És impossible.
2: No. Però bueno, què dius? Per què canteu aquesta? Que quedareu malament? Segur. Però segur. Bueno, és així. Però bueno, està bé.
1: Sí, sí.
2: Tu cara me suena.
1: Bueno. I demà dissabte, també programes de música Antena 3, per una gala més de La Voz Kids.
6: Para venir al escenario de La Voz Kids hay que venir por todo lo alto.
7: Estoy como nerviosa, como con ganas ya.
6: Voy a luchar como nunca.
8: La Voz.
3: Hot Kids. Nuevo programa el sábado a las 10 en Antena 3.
1: Bueno, més de lo mismo, eh? Sí, allò que no arriben, pues...
8: Lo han clavat, eh?
2: Però amb nens que canten així! Sí, és el mateix, però amb nens que canten. És una mica buscar el pequeño ruiseñor del 2026, que esto... Aquests tios, si troben el Joselito en aquell...
1: Oye, sí que cantava...
2: Saltant per la finestra de satisfacció, o sigui... No sé, bueno...
1: Vinga, anem a la sexta, eh? La sexta, proves de documentació. Avui comencem en la sexta columna, que fan un programa que es diu El crimen d'estat de Montejurra.
9: Metralletes, fusiles, pistoles y la Guardia Civil.
10: Los documentos son más que esclarecedores.
11: Era una operación planificada desde las cloacas del Estado. Eran ráfagas, no eran tiros sueltos.
12: De repente, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
13: Su principal objetivo es defender la figura del rey.
14: Columnas de la historia. Sangre en la montaña. El crimen de estado de Montejurra. Este viernes a las 9:30 en la sexta columna.
1: És un fet real que va passar al 76.
2: Sí, no ho sabia, eh? Sí.
1: A una muntanya que es diu Montejurra, que feien... Els carlistes es reunien cada any allà per fer un homenatge, als carlistes. Van aparèixer uns feixistes, van començar a disparar i van matar dues persones, eh? El que passa que després, amb la llei d'amnistia del 77, van quedar...
2: Vam quedar amnistiats també. Ostres, no coneixia aquesta... No coneixia aquest cas. Està bé, està interessant. Em fa gràcia perquè agafen terminologia actual i l'adapten a 6 del 76 a la predemocràcia, no? Molt final de la dictadura. Estamos ahí, no? En la frontera. Sí, però bueno, encara els militars i els franquistes tenien encara el 76...
1: El seu poder.
2: Sí, sí, anava molt... I el crimen d'estado, no? Com si en aquell moment... Bueno, fos una cosa excepcional venint d'una dictadura. Què t'anava a dir? I després m'he fixat, no ho coneixia, però m'he fixat en la sexta, no? El Sangre en la montaña, el crimen de Montejurra, que és no dir res. És a dir, jo que desconec absolutament aquest cas... No, m'ha deixat igual. És a dir, crimen en sangre en la muntanya és una mica, bueno, allò, una mica Carles Porta, no? El tal, i Montejurra, no sé ni el que és Montejurra, ho sento molt, disculpeu, la meva incultura, és com no titular res. O sigui, no...
1: No dona massa informació.
2: Exacte, allò de que el titular ha de ser la... Va, amb aquella cosa que et doni la informació essencial del que explicaràs, aquí no... No. Bueno, està bé, és una manera, és el clickbait, allò, que la gent es quedi a veure què
1: passa. A veure què passa. I després d'aquest programa, Equipo de Investigación Gloria Serra fa un altre reportatge sobre el virus del crucero famós.
2: Home!
14: El viaje ha terminado, pero el riesgo sigue. El virus puede tardar semanas en aparecer. El virus del crucero, Equipo de Investigación. Este viernes a las 10:30 en La Sexta.
1: Que molt tranquil no et deixa, eh?
2: Bueno, és el que anava
1: el virus...
2: a dir.
1: Tranquilos, que el virus puede tardar semanas en aparecer.
2: Com a element de tranquil·litzar...
1: La gent que ja està una mica...
2: Exacte.
1: Ara la tornem a...
2: O sigui, com a element de pau social, no ajuda.
1: No ajuda gens.
2: No ajuda. I, i,

0: temps que corre. Mm-hmm. És a dir, no és un virus que...
1: No és nou.
0: El que passa que ha saltat a Europa a través d'aquest creuer. Però a l'Argentina ja n'han tingut brots d'això des del 2018 al 2019. Mm-hmm. Vull dir, no és res sorprenent en el sentit de... Com el Covid, no? Que no sabíem d'on sortia. Exacte. Això sabem d'on surt. Però aquí, jo no sé si és que en Cailà ens va enganyar, que ho dubto, perquè és un expert, o, mm-hmm. o ningú ho explica, cosa que també em sorprèn, perquè tampoc no és tan difícil d'explicar. Vull dir que vaig veient... Bueno. Vaig seguint un interès, això, i vaig veient... Bueno, aquí com tothom es queixa, que no atraquen, que no lo saquen! Sí,
1: o aquell que baixa del bus, no? El psiquiatre aquell que baixa del bus.
0: Sí. Sí.
1: A Tenerife.
0: Sí. No, no.
1: Amb l'epi a la mà, eh?
0: Hòstia, és que... No, és que... Bueno, i que diuen... Bueno, los vamos a tener en cuarentena, que nadie se preocupe, porque los tendremos 42 días encerrados en el... Aquell,
1: en el hospital. Tal,
0: en el hospital. I ara, aquesta setmana, ja deien... Bueno, si no tosen mucho, el lunes podrán salir a dar vueltas por el, sí. por el jardín del hospital.
1: Y los familiares ya pueden venir a ver.
0: Exacte. Què dius? Sí. Home, a veure un moment. O sea, seamos serios. Si hem de poder fer això, digue-ho. I si no ho hem de poder fer, no ho facis. Però no ens tinguis ara aquí amb...
1: Sí, sí.
0: Amb bueno.
1: Més cosetes. Demà dissabte, La Sexta explica... Bueno, explicar una mica l'actualitat política i social de la setmana.
2: El futuro de nuestro país está al rojo vivo. La tensión política y social está al rojo vivo. Y las elecciones andaluzas están al rojo vivo. Así que, ¿quién mejor para analizar la actualidad que Antonio García Ferreras? Este sábado a las 10:15 en La Sexta explica.
1: Entrevistant en
0: Ferreras. Oye, espera, ¿per què? No se m'ha tornat a dir.
1: Entrevistant en Ferreras, eh?
0: En Ferreras.
1: En Ferreras, que ha dit que parlarà...
0: Sí, atenció.
1: Dan Florentino.
0: Hombre.
1: Perquè ell és amic íntim.
0: Clar.
1: Florentino. I en tot això que ha passat...
0: Sí.
1: Diu que aprofitarà demà dissabte,
0: sí.
1: que l'entrevista que programava, per donar la seva opinió.
0: Mm? Hombre, per tant, ja tots... En Florentino utilitza... bàsicament, té una corte al seu voltant, no? I, mm-hmm. i ell va... No va fer... M'ha semblat veure per l'Instagram que li va fer una entrevista al Pedrerol.
1: Sí.
0: Vale, i ara parla a través de Ferreras.
1: Ferreras, eh?
0: Bueno. Ferreras dirà, bueno, és que Florentino, és que tal, és que l'equip... O sigui, no sé, jo crec que... Bé. A veure, jo com a culer...
1: Estàs disfrutant.
0: Home, molt. Bon, suposo que, igual que els madridistes, quan a nosaltres ens passava, i disfrutaran quan ens torni a passar,
1: sí.
0: perquè ens passarà, i bueno, això és una cicla. Però, què és que di Florentino? És a dir, que ja sabem com ho fa. M'explico? És a dir, igual ara ve un tio que ho fa bé.
1: Ah.
0: Sí, és una mica com els madridistes quan deien que venga la porta, ja. No, doncs mira, oye, vino la porta, és veritat que és un fachenda, que tal, tot, però bueno, el tio, escolta, va fent. Sí, portem unes quantes Champions amb ell i tal. Que és que Florentino. Però bueno, ja veurem, aviam què tal. Fa gràcia l'anunci que diu El País, el Rojo Vivo. Jo he sortit al carrer i fora dels
1: no
0: profes, fora dels profes no veig molta mobilització. La política al rojo vivo, precisament ara
1: no estem molt.
0: No, estem al rojo vivo. Bueno.
1: Vinga, més cosetes. Telecinco, de viernes, aquí Poma del Cor, que entrevisten a la Rocío Muñoz.
3: Radio Mar Montes.
4: Tengo un bombazo. Mi madre está embarazada. Del padre de Lamine Yamal.
5: ¿Qué opináis sobre todo lo que ha dicho Rocío?
6: ¿No queréis desmentir?
7: Seguís siendo una familia feliz.
1: És de Rocío Muñoz, és la parella de l'Omar Montes, que es dubta si està embarassada o no, i suposo que ho dirà el programa.
0: Un moment. O sigui, ella és la parella de l'Omar
1: Montes. Sí.
0: I està embarassada del padre de la Mina.
1: No.
0: Ah, vale.
1: Llavors, al carrer, quan li pregunten a l'Omar Montes si la seva parella està embarassada,
0: sí.
1: ell diu, no, la que està embarassada és mi madre del padre de la Mina Mal, com una broma.
0: Vale, home, no. Clar, jo no sé... Ara, perdoneu, no sé qui és l'Omar Montes, no sé qui és la seva dona, imagina't qui és la seva mare, saps? L'únic que sé és que el padre de la Lamine Yamal surt a totes les enquestes.
1: Sí, sí. Llavors, la gent s'ho creu de veritat.
0: Exacte, clar, jo m'ho he cregut. Sí. Jo el comentari que anava a fer és... Mm. Home, ara és un mal moment per moure aquest vesper, perquè precisament hi ha Mundial i tal, i estan todos se pondran con la roja i tal, i no interessa que l'estrella es descentri. Mm-hmm. Però, vale, però bueno, si és irònic... Sí, sí. Llavors,
1: és irònic, és ironia.
0: Jo no ho havia
1: pillat. És ironia, eh? Sí. Tots que hauran cobrat un...

0: bastants diners per avui donar l'exclusiva al viernes.
1: Pues, escolta'm, pues molt bé, no? Bé, viernes que, bueno, clar, com poder... Us sento opinar que cada cop porta gent més inconsistent i menys interessant, sí, sí. Però bueno, Omar Montes.
0: No sé. Vinga. Bueno. Demà dissabte, Jorge Javier, hay una cosa que te quiero decir, que els convidats són, que jo no els conec, a veure si vosaltres os sona, en Jorge González i la Sílvia Abascal.
1: Ni idea.
2: Esta semana, en Hay una cosa que te quiero decir, recibimos en nuestro plató a Jorge González y a Silvia Abascal. Hay una cosa que te quiero decir. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
1: A veure.
0: Bueno. A veure, bueno, en Jorge González és un suposat cantant.
1: Sí, suposat cantant. Jo també canto,
0: I la Sílvia és una actriu, eh?
1: És una actriu espanyola que va iniciar la seva carrera a televisió amb un, dos, tres. Respondo otra vez. Té 47 anys i va néixer el 20 de març. No ho sé, bueno. no puc dir més. El ictus no canvió mis valores. Ah, sembla que va patir un ictus, aquesta senyora. No sé qui és. Bueno, bueno ja està.
0: Una cosa que te quiero decir,
1: Si algú li interessa quién es la pareja de Silvia Abascal, és el coach británico David Pierce Hallahan, que tampoc no sabem qui és. Bueno, no ho sé. He fet un Google, vull dir... No. Bueno, ja està.
0: Hi ha una cosa... Cartes,
1: Sí, una cosa que té una mica nyonyo, aquest programa. Sí, sí. Una mica... Sí.
0: Bueno. Vinga, cridant a les motos. Gran Hombre. Premi de Catalunya, que a veure com passen per l'autovista i amb els senyals aquestes.
1: De, fa 10 dies que són.
0: Tira a la dreta, tira a l'esquerra. Sí. Pues a Telecinco podreu saber el Gran Premi de Catalunya.
2: MotoGP. Continúa. Es lo que soy, soy. Escucha, toy, toy. Aquí el equipo que lo mata es GP. GP, yo. Nueva cita con la velocidad. Del 15 al 17 de mayo, Gran Premio de Cataluña.
1: Bueno.
2: Siente la pasión de MotoGP en Telecinco, Bimad y Mediaset Infinity.
1: M'he avançat, ja he dit el bueno, bueno. Una mica abans.
0: Bueno.
1: Bueno, la música, tot un entorn ja és això.
0: Sí, sí, ara que en Market no està molt bé, no?
1: No, diuen que no corre, perquè aquests tios són...
0: Va, ha caigut moltes vegades últimament.
1: Bueno, clar, si es va més per terra que en moto. Vull dir, és una cosa... Bueno, el que sí que corre és el Maverick Viñales, aquest encara corre, o el Kevin, sí, no sé què, un d'aquests que era molt bo.
0: Bueno, Jorge Martín.
1: Aquest es veu que torna a córrer, que també havia anat per terra.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo sempre recordo, quan en Márquez anava més a moto que per terra, que alguna entrevista li van dir, diu, i què et diuen a casa? I deia, diu, la meva mare sempre, quan surto, em va fer molta gràcia la frase, diu, la meva mare sempre, quan vaig a un gran premi, sempre em diu, guanya, però no corris, saps? Cosa que és bastant curiós. Bueno, ja aquesta cap de setmana tindré... Bueno, ja la festa...
0: Ja que plou, doncs, mira, una bona oportunitat.
1: Ah, clar,
0: eh?
1: Ui, doncs dissabte a la nit, que hi ha el festival del Kinky allà amb un meló, que va tothom amb la moto a fer el Kinky.
0: Si
1: plou...
0: Tot xops.
1: Tot ja veurem quants en surten vius d'allà, perquè la veritat és que és bastant. Bueno. Sí, sí.
0: Vinga, anem a 4. Aquest dilluns anem a Parma en Guàrdia, que són, recordem, crims que fan a dones.
1: Ah, sí. Sí.
0: Que parlen dels crímenes de Joaquín Fernández.
3: Sonia Rubio desapareció el pasado 2 de julio en la localidad castellonense de Benicàssim.
4: Un escenario macabro.
5: Un crimen de orientación sexual.
6: Varios meses después se descubrieron 3 cadáveres en Bonariu.
7: Eran chicas jovencísimas, veinteañeras.
8: Coincidía, sobre todo en el método, con el de Sonia Rubio. Había un asesino en serie.
9: Vamos a estar 24 horas a tu lado y no te vas a enterar.
10: Era un lobo con piel de cordero.
11: En Guardia.
12: Era un cazador de mujeres.
11: Joaquín Ferrandiz, el depredador de Castellón.
12: La realidad supera la ficción.
11: El lunes a las 11 de la noche, en 4.
0: Qui vulgui ser aquest cas, sí, va matar diverses persones, Està acusat de, de 5 assassinats, intents d'assassinats, va estar 69 anys condemnat.
1: Sí.
0: Però sembla que el 2023 crec que va sortir ja de la presó.
1: Ah, doncs Déu-n'hi-do. Es diu Joaquín Ventura, va néixer el 9 de desembre del 63 i posa, és un sequestrador, assassino i agressor sexual espanyol. Diu, condemnat l'any 2000 a 69 anys, sí, por 5 assassinatos. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Déu-n'hi-do. Sí, sí, bueno, serà interessant. És... Ara que el crim se'ns ha acabat, sí? d'en Carles Porta, sí, sí, sí, hem d'anar a buscar altres crims. Això no s'acaba, però bueno. Va, més coses.
0: Vinga, més cosetes. A la U, aquest divendres fan una pel·li avui, eh? Avui fan una pel·li de Quentin Tarantino, els amants d'aquest director. Sí. Fan Los Odiosos 8.
13: ¿Quién coño es usted?
14: No confíes en nadie.
15: Soy el nuevo sheriff.
14: Odiales a todos.
16: Voy a llevar a esta mujer a Red Rock para que la ahorquen.
17: Es una hiena. No deseo hablar con usted.
18: Demasiados sombreros, compadre.
14: Los Odiosos 8. Mañana, plan de cine en la 1.
0: Avui, eh? Avui.
1: Bueno, sí.
0: Es tracta d'un cazarrecompenses a la Guerra de Successió.
1: Sí.
0: I, bueno, tipus, típiques pel·lícules d'en Quentin Tarantino.
1: Ah, no? Està bé, aquestes pel·lis d'en Tarantino. Sí. Sempre són interessants, home, això jo crec que... Ah, que està bé. Bueno, està bé, està bé. Bueno,
0: Vinga. Demà dissabte fa l'Eurovisió, sí. però Espanya no ho fa, no l'emet. Ah. No l'emet, ni participa ni l'emet. Recordem perquè participa Israel.
1: Sí.
0: Llavors han fet un programa que es diu La Casa de la Música.
19: Sábado 16 de mayo, la Casa de la Música abre de nuevo sus puertas. Los artistas que quieres, la música que tú quieres, va a sonar más fuerte que nunca. Estás invitado al evento musical del año. La experiencia que te hizo vibrar comienza de nuevo. Bienvenido a la Casa de la Música.
0: Bueno, és una gala típiques com les que fan per Cap d'Any, que és una gala que van sortint cantants,
1: i fan, pues, sí, coses...
0: que canta tothom, pues sí? aquest és el mateix, eh?
1: Bueno.
0: L'estrella és en Rafael,
1: mare
0: que
1: Déu.
0: Canten en Rafael.
1: Tot nou i modern, sí.
0: I després hi haurà cantants com l'Abraham Mateo, Manuel Carrasco, l'Anna Belén, en Miquel Erenxo, la Mònica Naranjo, etc. i gent que, bueno, ha sortit nova.
1: Sí.
0: I estarem durant 3 o 4 hores escoltant música, eh?
1: Ja, és a dir, es tracta de fer música, ja que no fem el Eurovision, fem música sí. que tal. Sí, sí, i, bueno, sí, sí. està... Bueno, bueno. No, saps què vaig pensar? L'altre dia vaig pensar amb la... Què se n'ha fet de la Melody? Te'n recordes?
0: El goril·la.
1: El goril·la. Bueno, el goril·la.
0: Clar,
1: és que va ser l'última representant espanyola a Eurovisió.
0: Sí, sí. Que cantava tot arreu, eh?
1: Que tot arreu. I que, a més, va tenir aquell merder. Què va dir? Que no me'n recordo, Però va tenir una polèmica que va haver de fer...
0: Sí, després d'Eurovisió, no?
1: Sí, no sé què va dir. Que... Ah, que l'havia... Que ella ho hagués fet diferent, però
0: sí,
1: que...
0: Sí, acusant a la televisió espanyola,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, això, vaig fer memòria. Sí, sí. Que la cap de premsa, en plena roda de premsa, li va dir, bueno, tu ets una cara dura. Pues que se n'ha fet de Melody, que havia sent...
0: Bueno, és que a part del goril·la, poques cançons va tret.
1: És que
0: va fer aquesta.
1: Bueno, feia molt mala pinta aquesta noia, ja se sabia que això no...
0: No tirava.
1: Que això no tirava. Però bueno, jo em sembla bé, que no es faci Eurovisió. És a dir... Jo, que no es participi i que, bueno, i que sigui conseqüent amb el que es diu, després pots estar d'acord o no, però que se sigui conseqüent, que és el que no, que és el que normalment no passa,
0: no es fa.
1: No? A mi em sembla bé, i en aquest sentit, si aquests senyors, si els senyors pensen què tal, doncs pues no, vamos, pues no vamos, i no passa res, no? Ja ho miraran per YouTube, si a vegades ho donen en directe per YouTube, vull dir que els hiperventilats d'Eurovisió, que veurem quan són,
0: podran seguir.
1: Clar, home, clar, ja està, ja ho tenim, això, no cal... No,
0: vinga, anem a... Què fan pel·lis al migdia, també, a la U, aquest cap de setmana?
1: Sí.
0: Pels amants de la saga de Star Wars fan les 3 primeres pel·lis de les antigues, sí.
20: Mira esto. Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
21: La colección de películas más emblemática que jamás hayas visto.
20: No lo intentes.
22: ¿Hazlo?
20: O no lo hagas, pero no lo intentes.
21: La fuerza está contigo, joven Skywalker. Disfruta de la saga como no lo habías hecho jamás.
23: No entraré en el lado oscuro.
24: Así sea entonces.
21: Star Wars, la trilogía original. Este fin de semana, que la uno te acompañe.
0: Que la uno te acompañe, ¿eh?
1: Escolta'm, l'altre dia, a casa ho parlàvem,
0: sí.
1: Que van donar El Diablo se viste de Prada.
0: Sí, que fan la 2 al cine.
1: Exacte. La van donar, no sé si dissabte o diumenge al migdia, crec que diumenge al migdia la van donar també per televisió. I he de dir que està molt bé que d'una vegada per totes es recuperin pel·lícules com Déu mana al migdia. Perquè des de que Antena 3 va posar de moda...
0: Aquelles que et dorms?
1: Els telefilms de migdiada, ja totes les teles es van tirar a posar pel·lícules, telefilms mediocres, dolents, unes coses insuportables i impossibles de veure. I l'altre dia, que van donar El Diablo se viste de Prada, i que, hosti, estaves allà... i no vas dormir la migdiada perquè et vas posar...
0: Estaves interessat en la pel·lícula.
1: Clar, a casa es va parlar, home, ja era hora, o sigui, ja està bé que donin pel·lícules com una mica com Déu mana, serà que no hi ha pel·lis bones a la història del cine. I fins i tot, mira què et dic, eh? Es poden fer algunes pel·lis en blanc i negre, no cada setmana, però alguna d'aquelles pel·lis bones dels anys 30, dels anys 40, 50, fins i tot es poden donar, que no passa res, i que oferir cultura, oferir cine no està malament. Per tant, que doni la Guerra de les Galàxies, ja no sé, que faré un d'allò. Jo no les he vistes.
0: No?
1: Cap.
0: Hosti.
1: He vist trossos...
0: T'hem d'estudiar, eh?
1: Crec... trossos, crec que, de totes les antigues i d'alguna de les modernes. D'alguna de les modernes. Però la pel·li sencera, jo, em sento al sofà. I vaig a veure la pel·li...
0: Yeah.
1: No l'has vist, no l'has vist. No? Segurament deuen ser molt bones, eh? I segur, eh? I Luke Skywalker, i el que he vist està bé, eh? M'agrada i tal, però... Bueno...
0: Però tens l'oportunitat de començar a veure-les.
1: Per tant, m'ha fet feliç, tindré l'oportunitat, aviam si... Aviam sí, que... sí.
0: Recorda que les antigues són les 4, 5 i 6.
1: Sí, les del mig.
0: Les del mig.
1: Sí, que això fa molta... Sí, sí, les del mig, sí, exacte. Sí, sí. Però després van fer les del davant i després van fer les del darrere.
0: Darrere, correcte.
1: És una cosa... Tal. Sí, sí. Però bueno, ja, si ho veig, t'ho diré.
0: Vinga.
1: Vale? Ja ho farem, això.
0: Vinga, anem a la 2. Plano General. Oi. Aquí entrevisten aquesta setmana aquí. La Cayetana Guillén Cuervo. Va.
2: No hablo de política, pero entre los políticos hay seres humanos maravillosos. Creo que la opinión del pueblo español queda siempre en un tercer lugar, ¿no? Y yo sufrí una agresión sexual muy gorda y muy, muy, muy terrible con 6 años. Me veo en la prensa constructiva, me veo en la prensa rigurosa, me veo en la prensa respetuosa, en la prensa que no tergiversa.
3: Cayetana Guillén Cuervo en Plano General, el viernes después de Cifras y Letras en La 2.
0: Bueno, és interessant a veure què diu aquesta dona.
1: Sí, Plano General, amb la seva sintonia i tal. La Cayetana Guillén Cuervo, que és actriu.
0: Sí, presentadora, no?
1: I presentadora, no periodista.
0: No.
1: És a dir...
0: Presentadora.
1: Presentadora, és diferent. És diferent. I és una actriu que fa uns programes de tele que estan molt bé. Uh-huh. I que presenta el, com es diu, el cine espanyol,
0: sí,
1: o Història del Nostre Cine,
0: sí,
1: o alguna
0: cosa així.
1: Que alguna vegada n'he vist algun... Ho presenta molt bé, i ho fa molt bé, i m'agrada com ho fa, hi ha gent que li agrada, gent que no, però no és periodista.
0: No, no.
1: Ho dic perquè hem de tenir-ho clar.
0: No com en Risto Mejide.
1: Ah, clar. Bueno. T'has de posar un exemple, també. Però, exacte. I què més? I no sabia allò de la seva agressió sexual als 6 anys. I també és veritat que és una senyora que és una mica com Emilio Aragón. Emilio Aragón, t'has fixat, tot ho fa bé.
0: Fa temps que no surt a la tele.
1: Home, clar, ja deu estar preparant...
0: Fa anys.
1: Però, vull dir, va fer d'humorista, ho va fer bé. Va fer de cantant, ho va fer bé. Va fer de director de presentador de programes de televisió, ho va fer bé. Ho va fer de director, ho va fer bé. Va tenir una productora... És a dir, jo quan treballava a Fotanys a Barcelona, hi havia una companya que deia alguien que lo hace todo bien tiene que ser un psicópata por narices.
0: I, Emilio Aragón.
1: I jo, és veritat, i l'Emilio Aragón, jo no dic que sigui un psicòpata, ni ho diré mai, però ho fa tot bé. És un tio que no... Sí. No sé. Pues la Cayetana Guillén Cuervo és una mica Emilio Aragón, també. Bueno.
0: Vinga, TV3, fan una sèrie aquest dilluns,
1: sí.
0: Que ja l'han fet en una plataforma, i ara la fan en obert.
1: La nova moda, això,
0: Que es diu Pubertat.
4: Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
5: Estic intentant que confiïs en mi. Necessito que em diguis la veritat.
22: Jo no he fet res.
0: Tracta d'uns nens que són castellers, que es queden a dormir junts en una nit de Sant Joan, i un d'ells pateix una agressió sexual. Estem parlant de nens molt joves, 13-14 anys o menys. I després ja es veu conflicte, com això passa el conflicte entre els pares, els nens, a veure com acaba la cosa.
1: Bueno, és una mica una línia una mica diferent a alguna de les sèries que ha fet últimament TV3, no? Es tirava més a la cosa així com mig humorística o mig lleugera, i ara... doncs toca un tema bastant...
0: delicat.
1: Bastant delicat. La promo és una mica rotllo Crimen en la muntanya, eh? O Sangre en la muntanya, eh? Sí. És a dir, no t'enteres massa de què va la
0: cosa.
1: Vull dir, no d'allò. Però bé, escolta'm, és qui tingui interès, o qui tingui ganes, o qui vulgui, o els fans incondicionals de les sèries de TV3, que també els hi ha, sí, doncs bé, tenen una oportunitat aquest cap de setmana.
0: I molt ja bé, està. Amb això acabem,
1: no, home,
0: eh?
1: Déu-n'hi-do,
0: avui. Hem parlat de diverses coses, eh?
1: Sí. Avui hem tingut un programa intens, però bé, escolta, veurem què passa. Jo tinc interès en veure, bueno, grans coses com el Jorge Javier Vázquez i aquests dos que no sabem qui són, o el de Viernes, que també... No, les meus deures són veure aviam si ve algú de la Guerra de les Galàxies.
0: D'Star Wars, exacte.
1: Bueno, algú no, algú ja ho he vist. Sencera.
0: Com a mínim una de les
1: una
0: tres.
1: Una sencera, eh? aviam si la veig.
0: Amb Bruno Mars, que ha fet una cançó en castellà.
1: Ah, sí?
0: Sempre canta en anglès, doncs sí, ha fet una cançó en castellà, a veure com sona.
1: Bueno, doncs aquest senyor que és llatí, no?, i que, bueno, així, a veure... Si et sembla, la setmana vinent tornem a la guerra.
0: Correcte.
1: Vinga, doncs que vagi molt bé. Merci, Juanjo. Bona setmana.

0: Doncs amb aquest ritme tan adequat al dia d'avui acabem el programa. Us deixem amb un cap de setmana que esperem que sigui gaudit, celebrat i recordat. Tornarem el proper dilluns a les 9 del matí. Gràcies per acompanyar-nos. Fins dilluns, a reveure.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, al Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tothom. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a una nova edició més de la banda sonora de la nostra vida. Un programa on repassem els fets passats en un any concret de la nostra vida i escoltem els temes musicals publicats aquest any en concret. Ara anem pel 1975. Però abans d'entrar en matèria, hem de ser educats. Saludem els companys. Bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montserrat Comín.
4: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
5: Molt bon dia a totes dues.

0: Entrem, doncs, a la nostra particular càpsula del temps, a veure què ens ofereix el 1975. Molt ric en fets, música, cinema i teatre. Però abans que res, un tastet de què va passar el dissabte 19 de desembre de 1975 a la parròquia d'Arenys de Mar. Els feligresos es van trobar just a l'entrada una taula discreta amb fulls ciclostilats, papers senzills, gairebé anònims, però carregats de significat. D'això en deixava constància un aleshores jove arenyenc, en Ramon Verdaguer, que en aquells anys feia una mica de tot, com passa quan un és jove, i escrivia cròniques per a la vida parroquial del poble.
1: Aquell pamflet parlava de la vaga de fam que duien a terme Lluís Maria Xirinacs i altres persones a l'abadia de Montserrat, reclamant una amnistia immediata per a Catalunya. Però l'endemà, diumenge, a la primera missa, els papers ja no hi eren. Havien desaparegut, sense fer soroll, com tantes altres coses en aquell temps. Com que ningú no sap què va passar, si algú recorda què va passar, ja ens ho pot ben dir, sisplau.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta veu trencada és reconeixible per tothom. És l'incombustible Rod Stewart, que publicava aquell any una de les seves cançons més emblemàtiques, Sailing. Tot i que molts la recorden com una balada molt personal, en realitat no és seva. La peça original és del grup Sutherland Brothers, però Stewart la va convertir en un èxit internacional amb el seu estil inconfusible. La cançó, amb aquest aire melangiós i mariner, parla de retorn, de recerca i de llibertat, i va acabar esdevenint tot un himne, especialment al Regne Unit. Com a curiositat, Sailing es va utilitzar també en una sèrie documental de la BBC sobre la Marina Britànica, cosa que encara va reforçar aquesta imatge de viatge i d'horitzons oberts.
2: Fa només dues setmanes que vam celebrar la diada del 1 de maig, el Dia del Treballador, i una amiga va passar la fotografia de La Mano, sí, sí, així en castellà, La Mano, una escultura de granit de 4 metres situada a Södermalm, una de les 14 illes que formen la capital de Suècia, Estocolm, erigida el 1977 per l'Associació de Voluntaris Suecs per Espanya, i on es pot veure una placa que diu Ciutat de Mataró, en homenatge a les Brigades Internacionals, febrer de 1996. Immediatament vam recordar un viatge a Suècia i, com efectivament, vam visitar l'escultura i vam veure la placa. Sort que una altra amiga la va fotografiar i ens va fer venir el record.
1: És així exactament com va anar. Jo tampoc no me'n recordava. Després, al veure la fotografia amb la placa, sí, sí, és veritat, me'n vaig en recordar. Però, a veure, anem a veure com, 1 de maig, Brigadistes Internacionals, Mataró i 1975 estan estretament relacionats. Comencem per l'any.
2: L'any 1975, en un moment clau de la història d'Espanya, arribava a Madrid una jove sueca, Kerstin Ekström, formada com a ballarina. Venia atreta per la cultura i per un país que començava a obrir-se després de dècades de dictadura. Sense saber-ho, aquell viatge seria l'inici d'un interès profund per una història que encara bategava sota la superfície.
1: Amb el temps, aquella curiositat es va convertir en projecte. Kerstin Ekström va començar a investigar a fons la participació sueca a la Guerra Civil Espanyola, una història poc coneguda fins i tot al seu propi país. Per escriure el seu llibre, fruit d'anys de recerca, va recórrer a testimonis directes, entrevistant supervivents tant a Suècia com a Espanya. Antics brigadistes, familiars i també persones que, com la mataronina Maria Sanz Moya, havien viscut la guerra des de l'altra banda. Un treball pacient, gairebé artesanal, cosit a base de memòria oral, que li va permetre reconstruir vides marcades pel compromís i la distància. El llibre es diu Overlevarna, és a dir, Els supervivents, que va publicar el 2011 a Suècia, tot i que Espanya encara no s'ha trobat cap editorial que el vulgui publicar.
2: Però per entendre aquestes històries cal fer un pas enrere. Entre 1936 i 1939, prop de 600 voluntaris suecs van deixar enrere la seva vida quotidiana per venir a lluitar a la Guerra Civil Espanyola, integrats en les Brigades Internacionals. Molts eren joves, obrers, idealistes, que vivien en aquell conflicte una lluita contra el feixisme que anava més enllà de les fronteres. Alguns d'ells, amb prou feines, havien sortit mai de Suècia abans d'arribar a un país en guerra, amb una llengua desconeguda i unes condicions duríssimes.

0: Els testimonis recollits per Kerstin Ekström parlen de tot això amb una barreja de cruesa i humanitat. Hi ha qui recorda el fred a les trinxeres, la manca d'aliments, la por constant, però també hi ha moments inesperats. Cançons compartides entre soldats de diferents països, gestos de solidaritat amb la població civil, o l'impacte que els causava l'acollida de moltes famílies espanyoles. Un dels relats explica com, enmig del caos, un brigadista suec va ser convidat a menjar per una família que gairebé no tenia de res. Un altre recorda la sorpresa de sentir-se cridat pel seu nom en un hospital de campanya, en un català pronunciat amb esforç. Petites escenes que, amb el temps, han acabat definint una memòria col·lectiva feta tant de guerra com de vincles humans.
1: Si ens permeteu, farem una pausa musical per escoltar la gran Maria del Mar Bonet en un concert que va fer a l'Olímpia de París l'any 1975, en una cançó preciosa que es diu Sonet. I tornem a parlar després.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: La majoria d'aquests voluntaris no ho van tenir fàcil ni abans de marxar. A Estocolm, el govern s'havia adherit a la política de no intervenció. I això significava que enrolar-se per lluitar a Espanya podien comportar conseqüències legals greus, fins i tot penes de presó en tornar. Tot i així, molts van decidir marxar igualment, sovint en secret, travessant fronteres amb documentació precària i assumint el risc com una part més del compromís. No era una aventura, era una decisió conscient.
2: De todos los pueblos, de todas las razas, vinisteis a nosotros como hermanos nuestros. Y en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de la República Española se hallaba amenazada, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las brigadas internacionales.
3: Els brigadistes suecs no van ser espectadors, sinó combatents actius en alguns dels fronts més durs de la Guerra Civil. Van passar per batalles com la de l'Ebre, per la defensa de Madrid i per enfrontaments al front d'Aragó, sempre integrats en les brigades internacionals i en condicions extremament dures. Molts van viure retirades precipitades, hospitals improvisats i la sensació constant d'estar en una guerra que els superava en escala, però també en violència. Enmig d'aquest escenari, l'autora recull com alguns d'aquests camins es van creuar amb persones com Maria Sanz Moya, infermera a Mataró, que formava part d'aquella rereguarda essencial que sostenia la vida entre el caos del front.
1: A part dels brigadistes suecs, al llibre també es recullen els testimonis del poeta Marc Osana, del metge Moisés Brogi o del sindicalista Marcelino Camacho, i de Maria Sanz Moya, que en el 1936, amb solament 17 anys i treballant com a voluntària a l'Hospital de Mataró, va coincidir amb Ernest Hemingway i, sobretot, amb Sting Berggren, un brigadista suec del qual es va enamorar i el qual estava disposada a seguir a Suècia. Malauradament, la vida no ho va permetre. Cadascú es va casar pel seu compte i no es van poder tornar a reunir fins a molts anys més tard.
3: La Mano es va inaugurar l'any 1977 a Estocolm i un any més tard, el 1978, s'hi va consolidar una tradició que encara avui es manté viva. Cada primer de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors, diferents col·lectius s'hi reuneixen per recordar aquells brigadistes. Hi participen habitualment sindicats suecs, associacions de memòria històrica i entitats vinculades a la defensa dels drets socials en un acte que combina record i reivindicació. No és només un gest cap al passat, sinó també una lectura del present. La defensa de les llibertats, la solidaritat internacional i la memòria dels qui van lluitar contra el feixisme. Amb el temps, aquest espai ha esdevingut un punt de trobada entre història i compromís cívic, on també hi ha quedat fixada la petjada de llocs com Mataró a través de la placa que recorda els vincles humans que van néixer en aquell conflicte.
1: Només un apunt final. Seria completament desitjable que algú s'atrevís a traduir el llibre i publicar-lo en català? La memòria no s'hauria de perdre.
3: De fet, jo en seria una lectora, el compraria de seguida. Va, qui s'anima?
0: La banda sonora de la nostra vida.
4: No convé que diguem el nom del qui ens pensa enllà de la nostra por. Si topem a les palpentes amb aquest estrany cec i ens sentim sempre mirats pel blanc esguard del cec, on, si no en el buit i en el no-res, fonamentarem la nostra vida? Provarem d'alçar en la sorra el palau perillós dels nostres somnis i aprendrem aquesta lliçó humil al llarg de tot el temps del cansament. Car sols així som lliures de combatre per l'última victòria damunt l'esglai.

0: cridi la veu de tot el poble. Amén.
1: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
2: Per cert, que vam dir que començaríem el programa repassant la nomenclatura dels carrers d'Arenys. Un molt, molt petit apunt.
3: Això, a veure, la nomenclatura dels carrers.
2: Som-hi, doncs. Com que l'article és d'en Josep Maria Pons i Guri i data del 1974, els carrers posteriors a aquesta data no s'esmenten. Doncs aquí va el primer carrer de l'article, el carrer Ample. En diu que la seva banda, de dalt, és en bona part dels segles XVI i XVII. La banda de més a cap a mar, o de baix, del segle XVII. Rebé el nom del carrer de mar al segle XVI, al segle XVII, el de carrer Major, i a finals d'aquella mateixa centúria, el de carrer Ample. Sota el regnat de Carles III s'hi feu passar la nova carretera real. Des de principis del present segle s'hi li posà el nom oficial del carrer de Josep Anselm Clavé. Però encara tothom, avui dia, en diu carrer Ample.
3: Mira tu, eh? Jo sempre m'havia preguntat com és que Arenys no existeix un carrer Major. Doncs, ja veus, sí que l'hi teníem. El que passa és que no ho sabíem. De tant en tant hauríem de recordar aquestes coses, eh? Perquè, si no, jo, per exemple, no recordava aquest article. Si no haguéssim bussejat a l'arxiu per fer aquest programa, és una de les coses que no sabríem. Per tant, sí, existia un carrer Major, me n'alegro.
2: I un camí ral.
3: I un camí ral. Sí, un camí ral. Com que l'article és de 1974, encara no s'havia produït la mort d'en Franco i al final del règim del 39, suposo que per això no fa esment de quin era el nom durant la dictadura, perquè encara existia la dictadura. Molts municipis de Catalunya durant la dictadura franquista van veure els seus carrers substituïts pels noms del règim. En el cas concret del carrer Ample d'Arenys de Mar, el nom oficial durant bona part del franquisme va ser Calle de José Antonio, en referència a José Antonio Primo de Rivera.
2: Es deia José Antonio Primo de Rivera,
3: al
2: carrer.
3: Sí.
2: La placa era tal
3: qual. Sencer, eh? Tot sencer. Sí. Jo només recordava allò de José Antonio. Amb l'adveniment de la democràcia, bueno, així entre cometes, va tornar el nom de principis de segle, és a dir, Josep Anselm Clavé, tot i que tothom en continua, aleshores i encara avui, dient-ne el carrer Ample.
4: La banda sonora de la nostra vida.

0: me.
1: Sei andata via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: Hem fet un salt musical cap a Itàlia, amb una de les cançons més emotives dels anys 70. Domenico Modugno, ja en la maduresa de la seva carrera, va publicar l'any 1975 la cançó Piange il telefono. És una peça d'estil molt narratiu, gairebé com un petit drama explicat en forma de cançó, que va tenir un gran èxit a Europa.
4: La història que explica és la d'un home que intenta parlar per telèfon amb una nena que no el reconeix. A mesura que avança la cançó, es va reconeixent el rerefons. Es tracta d'un pare que ha estat separat de la seva filla durant anys, en un context de presó i distància emocional. El telèfon es converteix així en l'únic pont possible entre dues vides trencades.
3: A l'estat espanyol, aquesta peça es va popularitzar en versions adaptades en castellà i català sota el títol Llora el teléfono. Entre els intèrprets que la van difondre hi ha Josep Guardiola, que la va incorporar al repertori de les cançons melòdiques del moment, molt habituals a la ràdio de l'època.
4: Amb la seva filla.
3: Amb la seva filla, sí, és veritat.
4: El 18 de febrer de 1975, el Tribunal Constitucional Italià va admetre l'avortament terapèutic. De fet, l'any 1975 situa Europa en un moment de canvis profunds, però també de fortes desigualtats pel que fa a la legislació de l'avortament.
3: En aquell moment, el panorama era molt divers. A Dinamarca, la legalització va arribar al 1973. Es va convertir en un dels primers països d'Europa Occidental a regular-lo de manera àmplia. A Suècia, la llei de 1974 va entrar en vigor el 1975 i va permetre l'avortament per decisió de la dona dins d'uns terminis establerts. Són dos models pioners dins d'Europa Occidental. És a dir, cap al nord, Dinamarca i Suècia.
4: El 1975 va ser també un any clau a França, amb la coneguda llei de Simone Veil, aprovada aquell mateix any i consolidada el 1976, que permetia l'avortament en determinades condicions mèdiques i socials, després d'un debat parlamentari molt intens.
3: En paral·lel, a l'Europa de l'Est, la situació és encara més antiga, però per uns altres motius molt diferents. La Unió Soviètica havia legalitzat l'avortament ja el 1920. Es va convertir en el primer estat del món en fer-ho, tot i que el va prohibir novament el 1936 i el va tornar a legalitzar el 1955. A partir d'aquí, molts països del bloc socialista van seguir camins similars. Hongria i Bulgària el van legalitzar el 1956, amb regulacions més permissives que a l'Oest, però sovint, com tot, vinculades a polítiques demogràfiques. No responien a cap dret fonamental.
4: Mentrestant, a l'Europa mediterrània, la situació era molt més restrictiva. Espanya va mantenir la prohibició absoluta el 1975, amb sancions penals per a qualsevol pràctica.
3: Mare de Déu, amb la dictadura nacional catolicista que teníem...
4: L'Església la teníem a sobre. A Itàlia, aquell mateix any, el Tribunal Constitucional va obrir una escletxa important amb el reconeixement de l'avortament terapèutic, però la llei plena no va arribar fins al 1978.
3: També al Regne Unit la situació era diferent. El Regne Unit havia aprovat l'Abortion Act el 1967, permetent-lo en casos amplis, sota supervisió mèdica, però amb aplicació desigual segons territoris i criteris mèdics. Si es mira el mapa de 1975, el resultat és clar. Tenim un bloc pioner, nòrdic i en alguns casos socialistes, un bloc en plena reforma, França o Itàlia, i un bloc restrictiu, sud d'Europa i part d'Irlanda.
4: Però més interessant és que aquesta fotografia no és estàtica. En dècades posteriors, alguns països que ja el tenien regulat l'enduriran parcialment o modificaran condicions, mentre que d'altres avançaran cap a una legislació més àmplia. La història, en aquest tema, no avança en línia recta, sinó en onades. I encara és així.
3: I així seguirà.
2: Any 1975.

0: Hem canviat completament de registre amb una veu que va redefinir l'energia sobre l'escenari. Tina Turner va convertir el tema Proud Mary en un dels seus grans himnes en directe. Tot i que la cançó original és de Creedence Clearwater Revival, escrita per John Fogerty i publicada el 1969, la versió de Tina Turner, amb la seva actuació al costat d'Ike Turner, transforma completament el tema. Comença de manera suau, gairebé continguda, i va creixent fins a esclatar en un final explosiu amb coreografia, força vocal i una posada en escena molt més pròpia del soul i el funk que no pas del rock original. Aquesta interpretació es va convertir en una peça clau dels seus concerts i en una demostració del seu poder escènic. Terratrèmol, terratrèmol, la Turner.
1: El 27 d'abril de 1975, a Barcelona, es va viure una jornada que marcaria un punt de no retorn en la història de l'automobilisme a Catalunya, el darrer Gran Premi de Fórmula 1 celebrat al circuit de Montjuïc. El circuit havia nascut l'any 1969 aprofitant els carrers del Parc de Montjuïc, amb el seu traçat ràpid, estret i espectacular que combinava desnivells, corbes cegues i vistes sobre la ciutat.
0: Ja m'imagino un Mònaco, però a Barcelona.
1: A la barcelonina.
0: Exacte.
1: Era un traçat urbà en plena època daurada de la Fórmula 1, quan els circuits no tenien encara les mesures de seguretat modernes i els pilots corrien molt a prop dels murs, voreres i proteccions mínimes. Montjuïc es va convertir ràpidament en una prova carismàtica del calendari, estimada per alguns pilots i temuda per d'altres.
0: Però aquella edició de 1975 va quedar marcada per la tragèdia. Durant la cursa, en un dels moments de màxima velocitat, el pilot alemany, Rolf Stommelen, va perdre el control del seu monoplaça després d'un problema mecànic a l'aleró posterior. El cotxe va sortir disparat fora de pista, va travessar les proteccions, insuficients per contenir l'impacte, i va acabar en una zona on hi havia públic. L'accident va provocar la mort de 4 espectadors i va deixar diversos ferits en un dels episodis més greus de la història del circuit urbà.
2: Fue un lamentable fallo mecánico que ocasionó de inmediato 4 muertos y 10 heridos de diversos pronósticos, entre ellos el propio Rolf Stommelen. La carrera prosiguió por el momento, pero dada la gravedad del caso, se consideró oportuno suspenderla en la vuelta 29, por lo cual resultó vencedor el suizo Jochen Mass, que en aquel instante encabezaba la clasificación.
1: La cursa es va interrompre, però el dany ja estava fet. L'impacte emocional va ser enorme, tant en el món de l'esport com en la ciutat de Barcelona. Aquell dia va suposar el final del Gran Premi de Fórmula 1 a Montjuïc. Les crítiques sobre la seguretat dels circuits urbans es van intensificar i la Fórmula 1 va començar a accelerar un procés de transformació cap a instal·lacions més controlades i segures. Montjuïc, que havia estat símbol d'espectacle i modernitat, es va convertir també en recordatori del risc extrem d'aquella època del motor. Després de 1975, el Gran Premi ja no es tornaria a disputar-se mai més en aquell traçat.
0: Oh, el passeig de Gràcia potser sí, per això, no?
1: Ah, sí, ara fan 4 tonteries en allà fins que hi haurà algun problema. Esperem que no hi sigui.

0: Com cau amb el tocal d'Horta, però un tret me l'atrapa i cau a terra morta. El carrer València i el carrer Sicília es posen davant la Sagrada Família. És un acte heroic, això s'ha de dir, els braços del club ferits van a morir. Fins i tot Colom de l'esverament cau de dalt de tot el seu monument. Lo desesperant, lo pelut del cas, és que amb la caiguda l'home es trenca el braç. I li deien, i li deien, i li deien, i li deien, i li deien, en Johnny Castells. Mil peles de recompensa en qui en doni referència posava a tots els cartells. Un tret es terrossa en vima grinyar, com que no és dolç segur on es pot anar a curar. I mentre agonitza, esperant la mort, amb una xuclada buida d'aigua al port. En Johnny Castells i en Vilma Grinyà són, perdona, vides d'unes S.A., uns grups econòmics que per variar tenen per costum l'especular. I que ara el grup d'en Johnny Castells, un cop mort en Vilma Grinyà, podrà fer i desfer, cosir i estripar, vendre, comprar i fins i tot hipotecar. Sense competència, eh? Està clar que en veurem de Johnny Castells. Molta coseta encara veurem. Johnny, encara estàs aquí, nano?
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
2: Pere Tàpies va ser una de les figures més singulars de la cançó catalana, combinant música, ironia i una mirada molt quotidiana del país. Paral·lelament, Johnny Castells va representar també aquesta faceta més lleugera i d'entreteniment de l'escena musical. Rient, rient, en aquest tema de 1975, ja parla de l'especulació immobiliària. Mare de Déu, si ara aixequés el cap i veiés com està la ciutat.

0: Mirem les pel·lícules que es van estrenar. Hi ha dues que ens criden l'atenció. L'any 1975 arriba a les pantalles Tauró, dirigida per un jove Steven Spielberg, que pràcticament de la nit al dia es va convertir en un nom clau de Hollywood. La pel·lícula, basada en la novel·la de Peter Benchley, explica l'atac d'un tauró blanc en una petita comunitat costanera.
1: Dios mío, un tiburón a 350 metros.
2: Hemos visto algo. Que salga todo el mundo del agua inmediatamente.
3: Alarma roja.
2: ¡Sin silbato!
4: ¡Salgan todos del agua, por favor! ¡No se alarmen!
5: Mare de Déu, com me'n recordo d'aquesta pel·lícula i la por que vaig passar. El rodatge va ser famós pels problemes constants amb el tauró mecànic que fallava contínuament. Això va obligar Spielberg a suggerir, més que no pas mostrar, cosa que va acabar augmentant la tensió del film. Aquesta decisió improvisada es considera avui un dels grans encerts de la història del cinema.
0: La pel·lícula va ser un èxit absolut. Va recaptar més de 470 milions de dòlars a nivell mundial.
5: Déu-n'hi-do!
0: I es va convertir en el primer superproducció de l'estiu. Va guanyar 3 premis Oscars, incloent-hi millor muntatge, millor so i millor banda sonora per en John Williams, aquella música de dues notes que tothom reconeix.
5: Aquí es va estrenar amb el retard habitual de l'època, el 1976. Però també va ser un èxit de públic molt clar, especialment a grans ciutats com Madrid i Barcelona. Les sales es van omplir durant setmanes. Molta gent hi anava atreta pel fenomen que ja venia dels Estats Units.
6: Menudo golfo estás tú hecho. ¿Puedes oírme también?
7: Pues claro que sí.
6: Me has dejado de una pieza, jefe. Y todos creen que eres sordo y mudo.
0: El mateix any, arribat també, algú va volar sobre el niu del cucut, dirigida per Milos Forman i protagonitzada per Jack Nicholson, un dels papers més icònics de la seva carrera.
5: La història se situa en un hospital psiquiàtric i segueix el personatge de Randall McMurphy, un presoner que fingeix una malaltia mental per evitar la presó. I acaba enfrontant-se al sistema autoritari de la institució, representat per la infermera Ratchet. Si encara no heu vist la pel·lícula, jo us la recomano vivament. Sí, però patireu, patireu.
0: La interpretació de Jack Nicholson va ser clau, carismàtic, irreverent i imprevisible. Va donar al personatge una energia que va marcar tota la pel·lícula. El film va ser un èxit de crítica i públic i va guanyar els 5 grans Oscars principals. Millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu i millor guió adaptat. Un fet molt poc habitual a la història de l'Acadèmia.
5: A diferència d'altres produccions de l'època, aquesta pel·lícula va destacar pel seu toc crític amb les institucions i pel seu final amarg, que la va convertir en una obra de referència del cinema dels anys 70.
8: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: ABBA va publicar el 1975 el tema SOS, una de les cançons que va marcar el seu salt definitiu cap a la fama internacional. El grup, format a Suècia, ja havia guanyat Eurovisió el 1974 amb Waterloo, però amb SOS va consolidar un estil molt propi dins del pop melòdic europeu. La cançó parla d'una relació en crisi i del sentiment de pèrdua emocional amb un missatge directe i una producció molt cuidada per l'època. Musicalment combina una base pop molt clara amb harmonies vocals molt característiques del grup, especialment de les veus femenines.

0: Sembla mentida com ens passa el temps volant. Deu ser que ja em faig gran perquè això ho diuen totes les iaies. Doncs sí, nosaltres ja hem exhaurit el nostre temps, només ens cal dia reveure i fins la setmana que ve.
1: Doncs efectivament, la nostra horeta s'ha fos com la mantega.
0: Sí, com la mantega.
1: Si les històries que hem explicat i la música que heu sentit us ha estat plaent i evocadora, torneu la setmana que ve, tots els divendres, de 11 a 12 del migdia.
0: I si no podeu, cap problema. El trobareu penjat a la web de la ràdio, radioarenys.cat, clicant a la carta i la banda sonora de la nostra vida. Doncs res, un plaer haver estat al vostre costat avui.
1: I fins la setmana que ve, bon cap de setmana.
0: Ah, passeu.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena Onda Frankfurt.
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
6: vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alemanya, Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Campos!
1: Marc Sánchez, què tal?
0: Què tal? Estem? Avui estem de recursos mínims,
1: Ai, no passa res, que... Escolta'm, anem molt atrafegats aquests dies.
0: Sí, sí.
1: I hem dit, mira, a últim moment, va, vinga, va, que no es quedi l'audiència...
0: Sí, perquè... Estem fent aquest programa una mica així a ras, eh?
1: Allò. Fet per, sí, a ras per l'audiència. Todo por la audiencia. Sí o no?
0: Todo por la audiencia, exacte.
1: Todo por la audiencia, sí, sí, que després no diguin que no hem fet el programa, que, escolta, hi ha gent que després ens fot bronca. I no pot ser. No pot ser.
0: Ah, no pot ser això.
1: Per tant, nosaltres aquí complint amb la nostra gent, amb la nostra audiència corpresil, que no pot faltar. Marc Sánchez, què et sembla?
0: Exacte.
1: Què et sembla? Molt bé,
0: no? Ai, t'escolta, doncs què? Les portades, què?
1: Bueno, és que, clar, també vaig veure que hi havia una mica de xitxa i dic, doncs, escolta'm, s'ha de fer programa, Marc Sánchez, s'ha de fer programa, perquè no ens podem quedar sense actualitat corpresil.
0: Això, és que... conviure sempre amb nosaltres.
1: Exacte, Marc Sánchez. Mira, i encara que estiguis lluny, mira, la Paquita també et pentina.
0: Ah, també et pentina.
1: Home, a veure...
0: Faig una mica escabellada, eh?
1: Mira,
0: ja necessito que m'arregli, sí,
1: jo l'altre dia... Jo no sé d'on vaig treure el temps, però mira, vaig anar una mica a la pelo. Però, escolta, vaig treure el temps d'on no el tenia.
0: Ah, però que portes gorra, no... Com que portes gorra no se't veu.
1: Clar, però mira, veus, porto el cabell curtet, mira.
0: No et veig res, Joan. Això, t'ho has de treure tot. T'ho has de treure tot perquè no et veig.
1: Bueno, ja m'ho treuré, és que ara és massa.
0: Vale.
1: És massa, escolta'm, bueno, aquí, si no perdrem temps, i el temps ja saps que la ràdio és or.
0: El temps és or, exacte.
1: És or.
0: Doncs què, com... Anem-hi, doncs, si et sembla, doncs.
1: Què et sembla? Ja. Vinga, va, arrenquem, vinga, i comencem amb la revista Hola, vinga.

0: Mar Sánchez.
1: Home, un clàssic, un clàssic.
0: Ah, avui,
1: la
0: escolta,
1: Marta Sánchez.
0: Classicones et posaré una mica, ja veuràs,
1: sí.
0: Eh?
1: Ah, ja mola, ja mola.
0: Mític. Home, de tant en tant va bé, perquè, escolta, escoltes... Aquest...
1: Els reggaetons.
0: Clar, no, però perdona'm, aquesta cançó va ser un èxit de l'estiu de... del 96
1: de
0: o així.
1: 96?
0: 90 i alguna cosa, no? Home, aquesta cançó té els seus anys.
1: No sé
0: anys,
1: quan és aquesta cançó, vaig a mirar-ho.
0: Mira-ho, mira-ho tu en el teu Google. Deixi, però jo diria que és del 90 i poc.
1: Marta Sánchez.
0: 90 i poc, perquè jo l'escoltava de petit.
1: 93!
0: Home, oi, mare meva, jo l'escoltava de petita, aquesta cançó.
1: De petita, sí, em sona. 93, tia.
0: Amor. És una esmeralda
1: cruda.
0: Ai, ai.
1: Bueno, va, la Marta Sánchez és la prota de la portada.
0: Doncs sí, perquè la revista Hola porta una magnífica...
1: Ai, Florentino, treu el Florentino d'aquí.
0: Bueno, pobret, és que està tot arreu, no el puc treure.
1: Pobret no, què dius pobret, tant deia.
0: Que està aquí convocant eleccions. Va.
1: La veritat, és igual,
0: Va, escolta'm. Resulta que la Hola porta la magnífica Marta Sánchez en portada, que ha organitzat una festa per celebrar els seus 60 anys. Mar Sánchez.
1: 60 anys.
0: 60 anys, que està guapíssima.
1: Escolta, però està estupenda, eh? És una mica... Però, a veure, perquè aquí suposo que hi ha bisturí i Photoshop combinat.
0: No sé, algú hi ha.
1: Perquè tu, una persona amb 60 anys, sigui home o dona, aquesta cara no la té. La té una arruga.
0: Alguna arruga hauria de tenir, no? Dic
1: però
0: jo.
1: Sí, però sí, passa per una noia de 40 anys.
0: Sí, sí. No sé. No, totalment, de 40. Totalment,
1: sí,
0: mira-la.
1: Sí, sí, no li poses 60.
0: No.
1: Bueno, com la Demi Moore, que té 60 quants.
0: Oh, que sé.
1: I era tot Festival de Cans.
0: També.
1: I no sé què, lo de Demi Moore és molt exagerat.
0: És exagerat,
1: eh?
0: Allò ja és...
1: A nivell estètic i a nivell de físic,
0: de
1: és molt exagerat.
0: De tot, sí, molt sí, exagerat, sí. Marc Sánchez. Doncs això, i està rodejada d'amics, a més d'una foto seva... En portada veiem una col·lecció de retratos amb els seus amics doncs, més estimats. No? Veiem aquí el Mario Vaquerizo, veiem
1: sí.
0: Aquí, bueno, veiem aquí doncs, a gent doncs, gent de la faràndula, no? I que,
1: sí.
0: Bueno, que són molt amics amb la Marta. I després, atenció, Paula Echeverría i David Bustamante, que ara en parlarem, tornen a estar junts amb motiu de la graduació de la seva filla, Daniela. Ara en parlarem, I després la Gemma Ruiz, que celebra feliç la comunió del seu fill, Juan.
1: Qui és la Gemma
0: tenim.
1: Ruiz?
0: Pues no ho sé, la Gemma Ruiz. Mar Sánchez, a veure, és de la plebe, la gent de la plebe, ja ho saps.
1: Però qui és la Gemma Ruiz? A veure, Gemma Ruiz.
0: No ho sé, busca-ho. I per últim,
1: Gemma Ruiz.
0: Una altra comunió, la de Marcus, el fill del Carlos Baute, aquest sí que sabem qui és, i l'Astrid Clissans.
1: Perquè ara és època de comunions.
0: Home, ja comença.
1: Ah, vale, ja sé qui és.
0: Qui és? Qui és?
1: Te'n recordes del que va ser ministre el Francisco Álvarez Cascos?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: La seva dona o ex-dona,
0: mare meva, Mar Sánchez.
1: És aquesta o m'estic confonent?
0: Deu ser aquesta,
1: ara,
0: sí, deu ser aquesta. Sí,
1: tras su divorcio de Álvarez Cascos,
0: sí.
1: Encontró la estrenida junto a su actual marido, Juan Díaz. Es va casar amb ella el 2012.
0: Doncs mira...
1: És aquesta, no? Ai, doncs, mira.
0: Ja ho veus.
1: Mira.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, però dic la Gemma Ruiz i dic la Gemma Ruiz.
0: Ja ho veus, la Gemma Ruiz, doncs pues aquí la tenim.
1: Sí, sí.
0: I aquí s'acaba, de moment, la revista Hola.
1: Doncs anem per la...
0: Vinga, anem a la setmana a veure què ens expliquen. Va, una mica de Pantoja.

0: la cançó que has posat, Joan Bosch.
1: Ah, t'agrada, eh? Però és que hi ha un moment que és molt potent, també, en aquesta cançó.
0: Hi ha un moment com la lenya ara, sí. També.
1: Sí, sí, sí. Ara,
0: a veure... Anem parlant i a veure si el trobem, aquest moment, doncs.
1: És que és potent, i a més el posaven molt a Sálvame, perquè era un moment d'aquells arrebato d'amor de la Pantoja, sisplau. Bueno, a veure, anem a la setmana, i és que mostra a una Kate Middleton molt somrient, per sort, amb motiu, atenció, de la favorable progressió del seu tractament de càncer. Mira, atenció, ara.

0: No t'ha fet res,
1: Marcel. És millor la llenya arde, per això. Sí. És més colpidor la llenya arde.
0: Sí,
1: eh?
0: Bueno, però també està bé. Hem de canviar, Marc, sí.
1: Sí. Eh? Bueno, doncs aquell Middleton, ai, pobre.
0: Que explica, mica. I explica, doncs, la rutina diària de salut, des d'exercici a dieta, per arribar a una total recuperació després de l'enfermetat. Realment, ens alegrem molt de que la cosa vagi bé, eh? I que per primera vegada, doncs, coneixem ja de primera mà que les coses estan anant bé, eh? La veritat. Sí, sí. Doncs enhorabona. I continua la recuperació de Borja, a Carmen i Sabina, per la salut de la preocupació, perdó. És que parlàvem de recuperació, pensava que sí. També s'estava recuperant, però sembla ser que encara no està del tot bé la baronessa Thyssen. Continua ingressada a Barcelona, Mar Sánchez. A veure com acaba evolucionant.
1: Però no se sap què té, no?
0: No. No ho han volgut fer públic. Estarem atents a veure com acaba evolucionant. Paula Echeverría i el Busti, que bueno, són dos pares orgullosos de la seva filla. Ai, pensava que deia no t'he fet res una altra vegada. I Daniela... que s'acaba de graduar. I en el faldó, atenció, la reconciliació per fi entre Isabel Pantoja i la seva filla. Déu buen amor que m'ensenyó. Què et sembla, Mar?
1: Bé, no és igual, perquè d'aquí uns dies es tornaran a brallar, es tornaran a separar com a mare i filla i tornaran a vendre exclusiva. Llavors, al cap d'uns dies es reconciliaran. Exacte. I tornaran a vendre una altra exclusiva. Com? I la vida sigue i el cicle continua.
0: Exacte.
1: I així in eternum.
0: I la vida sigue que... igual, com deia Julio Iglesias.
1: Exacte.
0: Ai, mare meva, de veritat, com són aquests famosos,
1: En fi, sí. No t'hi aferres,
0: ja no t'hi aferres. Ai, la Panto.
1: Ai.
0: Bueno, doncs, canviem.
1: Vinga,
0: anem amb la revista 10 minuts.

0: messo smesso.
1: Vinga,
0: un Bustamante. Home, i a més
1: se l'ha posat al Superman.
0: Sí, però hi havia besos. Mira la portada.
1: Ah, bueno, perquè estan besos, és veritat.
0: Ah, mira que maca la portada de 10 minuts. Ai, és que per mi feien molt bona parella,
1: Sí, a parella de guapos, i la filla molt guapa.
0: Oh, no.
1: I crec que ha agafat un... És 50-50.
0: Sí.
1: Jo la veig tant Paula Echevarría com David Bustamante. La veig,
0: i escolta,
1: noia,
0: et diré una cosa. Jo crec que el Bustamante ha guanyat amb els anys,
1: Pot ser, sí, sí.
0: Jo crec que està guapot, vull dir que no ha perdut sex appeal, és un tio guapo, és un tio que es cuida, un tio que té un cos, jo crec que molt formós, i que és un tio que, a part, que és bon tio, és bona gent, no?
1: Sí, o almenys això aparenta.
0: Sí.
1: Però bueno. Sí, no sé, bé, doncs que la filla... Té 18 anys, aquesta nena.
0: 18 anyets, mira, i és que la 10 minuts porta com a protagonista la família Feliç, encara que separats des de ja fa anys. Paula Echevarría i David Bustamante segueixen estant, doncs, orgullosos de ser pares de la Daniela, la seva filla en comú, que acaba ja de graduar-se, I, bueno, no els veiem, doncs, fer un posado junts des de fa 4 anys, O sigui que...
1: Des de fa 4 anys que es van separar, o més, potser, no?
0: Sí, bueno, no, diuen 4 anys des de la foto.
1: Més.
0: Des de 4 anys de foto junts. Sí, que déu-n'hi-do. Després, el Modena Cid, que parla de les meravelles del seu nòvio. El Modena Cid, ex de Cristian Gálvez, si no m'equivoco. Te recordes que va haver-hi una trifulca grossa aquí,
1: Ui, sí.
0: I diu, Gerardo me valora y me respeta.
1: Molt bé. Doncs fantàstic, clar que sí.
0: I després, Paco Arango, que s'ha casat amb Begoña Aguilera.
1: Qui és el Paco Arango i qui és la Begoña Aguilera?
0: No sé, Massatges, estan aquí sota.
1: A veure,
0: que et digui.
1: Paco Arango.
0: Paco Arango. Bueno, i mentrestant, parlem també de Julia Janeiro, que es posa en forma en el gimnàs, recordem, pel seu reto televisivo que us vam explicar la setmana passada, que participarà en un reality d'Antena 3.
1: Es veu que és un director de cine.
0: Ah, mira, pues rapa.
1: I ella...
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Bueno.
1: És que no ho sé, no sé qui són.
0: No
1: sé qui són aquests dos, ho sento.
0: No sé, són gent que surt aquí a les portades, Marc Sánchez, sí. I que comentem perquè hi són, i clar, no podem fer-hi una altra cosa. Doncs bé, ara, així que la foto que sí, és maca la foto,
1: sí.
0: no podem negar.
1: Sí.
0: Doncs bé, mira, s'ha estudiat Colegio Zola, Deu ser un col·legi de pau, Zola. Aquí de pasta, això.
1: Oh, per suposat, clar.
0: Poca broma.
1: Sí.
0: Doncs res, dels besos de la revista 10 minuts, passem a la lectura amb una despetxa.

0: sabia que... Ai, ens té el cor robat, aquesta noia, ostres, tu.
1: Sí.
0: És única.
1: A veure.
0: Vinga, a veure. Anem a la lectures, que atenció, lectures ens ofereix la Lluna de Mel de Marta López, ex-gran hermana i col·laboradora de televisió, que per cert està molt guapa, la veig molt guapa, la Marta.
1: Sí, està molt guapa.
0: Sí, sí, sí, a mi sí. La veritat és que la Marta López li tinc un cert apreci, perquè m'agrada molt com és, diu les coses tal com són i no li importa el que diran, i això és molt important. La veritat que m'agrada com és. I està amb l'Alejandro Huertas, que s'han casat ara, doncs van casar fa un any, i ara la col·laboradora de televisió ofereix a la revista l'àlbum del seu viatge a Maldives. Home, com no podia ser d'una altra manera, escolta, Maldives.
1: Oh, carai,
0: Mar Sánchez.
1: Carai, carai.
0: I després, atenció...
1: Molt bé, doncs que siguin feliços.
0: Que siguin feliços, escolta'm. I després, com no, la relació entre Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, que continua estable, i escolta'm, que van quedant, eh? Aquí tenim fotos de la seva última cita. Que
1: ens encanta.
0: Que guapos, de veritat, i visca l'amor.
1: Ens encanta aquesta relació.
0: Visca l'amor,
1: sí,
0: perquè es nota que és una parella real, que ja fa temps que es coneixien, i que, escolta'm, ara que han tingut l'oportunitat, han dado rienda suelta a l'amor. I ja està,
1: pues Mar Sánchez.
0: I clar,
1: escolta,
0: que sí,
1: clar que sí.
0: A disfrutar. I després, Mar Sánchez, Rosalía, que ha ofert un concert sorpresa a Sevilla, eh? Que, bueno,
1: oi,
0: va sacsejat, sí. Ha sacsejat la ciutat. Va ser un concert espectacular a mig del mar. I ho va fer per un tema...
1: Que guai, no?
0: Sí, per un tema de Netflix, Mar Sánchez. Sí, va ser... una col·laboració amb Netflix.
1: Estan fent un documental, com fa Netflix algú, amb molts artistes, no, que els hi fa documentals.
0: Algú, però no ho sé, va sortir, no ho van acabar de dir, però va sortir allà de sorpresa i ho va petar, Mar Sánchez.
1: Que guai, molt bé. Sí. Ens agrada, clar que sí.
0: A tope, Rosalía. I després, per últim, unes commovedores declaracions de Belén Rueda, en la que parla de la seva... de la filla que va perdre quan era, malauradament, un bebè, per culpa d'una malaltia, que explica en la revista amb unes declaracions molt personals. Coses que passen, malauradament. I,
1: escolta'm... Tenim temps per breakings?
0: Vinga, breakings. A veure, què passa, Mar Sánchez? Què passa? Què dius?
1: Que vull sentir si poses algun àudio en aquest breaking.
0: Ai, Mar Sánchez, que ja te lo hueles, sí o no?
1: Sí.
0: Te lo estás hueliendo.
1: Sí.
0: A veure, comencem. A veure, tenim avui dos breakings. El primer breaking és sobre l'oreja de Van Gogh, i és que, bueno, la cosa sembla ser que, bueno, no ha estat, diguem-ne, que una tornada tranquil·la, perquè hi ha hagut bastanta crítica, Primer comencem parlant de l'oreja de Van Gogh i després parlarem de la J-Lo. Vinga, comencem per l'oreja de Van Gogh. Oh, soledad, si algun dia la... Bueno, a veure...
1: Aquí cantava bé.
0: I és que, bé, la gent reacciona a la tornada de Maia Montero als escenaris amb l'oreja de Van Gogh. Bueno, la veritat és que era una tornada molt esperada. Sembla ser que, a nivell de gent, la cosa va bé, però hi ha crítiques, sobretot a nivell de la qualitat vocal en alguns moments. Jo tinc preparat aquí un tall, Mar Sánchez, de veure la gent.
1: Són crítiques com... realment...
0: dures. Escoltem-ho.
1: No, però que es comprèn, perquè...
0: És que es comprèn. Mira, a veure...

0: públic se sent molt.
1: Però tampoc ens hem volgut cebar perquè no ens agrada cebar-nos. Perquè nosaltres som fans de l'Oreja de Van Gogh de tota la vida.
0: Però hem de reconèixer que la Maya Montero potser no estava preparada. Per anar a l'escenari tan aviat. Jo, calia més temps.
1: No només perquè... vocalment, sinó psicològicament.
0: Psicològicament i vocalment. Les coses, perquè, mare de Déu, Joan Bosch, que el que he arribat a veure per les xarxes socials,
1: jo el que he vist
0: canta.
1: És tremendo. I no ho volgo posar perquè no m'agrada tampoc
0: és
1: allò
0: que dic,
1: Sabana.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Però Marc Sánchez, tela marinera. Tela marinera, el que hem vist.
0: No ho sé, o estava molt nerviosa, jo què sé si els nervis li van jugar una mala passada.
1: Jo crec que
0: també,
1: sí, que lògicament que els nervis l'han traicionat, però escolta...
0: Però de veritat, horror, eh? Horror.
1: Ni més ni menys. Deixem-ho aquí, no sé. Perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: A veure
1: com evoluciona...
0: Que s'hagi
1: una miqueta més, en els pròxims concerts, i a veure com van els propers concerts. I ara sí, acabarem amb una diva. J-Lo!
0: Vinga.
2: J-Lo!

0: doncs acabem amb la J-Lo, Marc Sánchez.
1: Oh my God,
0: Jennifer López,
1: passa,
0: que també ens agrada molt. I és que Jennifer López torna, atenció, a la comèdia romàntica.
1: Hombre.
0: Amb Netflix i el seu vestit vermell, que va estar a la premiere de Totes les mirades. Guapíssima. Mira, és que està... És que la J-Lo és la J-Lo.
1: Està estupenda, eh?
0: Està estupenda. Mira, mira, sí. Mira, aquí tenim aquest vídeo.
1: Ah, un trailer,
0: mira.
1: Una peli. Oi,
0: no, no, que es coli aquí. Mira, mira, sí. mira, que guapa ella. Mira, mira, mira.
1: Oh.
0: Mira Marc Sánchez, mira.
1: Home, era la reina de les comèdies romàntiques dels 2000?
0: Dels 2000, ja ha tornat ara. Mira-la, per
1: sí,
0: favor.
1: Sí, sí,
0: mira, mira, mira, mira, mira. Oh!
1: Mira, crema l'Ena. Oh.
0: Guapa, guapa. J-Lo, hombre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs ben aviat
1: la
0: podem trobar de nou a la Jennifer López en aquesta pel·lícula que podrem començar a veure-la el 5 de juny a Netflix.
1: Ah.
0: O sigui que això
1: mira.
0: Ja està aquí. I, bueno,
1: perfecte.
0: És una de les artistes doncs, bueno, més estimades de Hollywood. Doncs res, Marc Sánchez, ho hem de deixar aquí perquè el temps ja saps
1: aquí.
0: Que
1: sí, sí, sí.
0: El tempo apremia i no podem,
1: sí.
0: No podem fer més. Que hem de fer
1: bé,
0: els nostres
1: doncs,
0: minutets.
1: Avui... Molt bé.
0: Un cor presos.
1: Pues res.
0: Així, diferent. Bueno,
1: diferent.
0: Aquí la trallà,
1: tant,
0: però bueno.
1: Mira, és que passa.
0: Hem portat, sí, sí, sí. Hem portat l'actualitat de nou cor presil a la gent. Res, que sigueu feliços.
1: Marxem amb la J-Lo.
0: I marxem amb la J-Lo. Adéu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida d'en Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
4: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
6: Gràcies i bona tarda.
4: Doncs molt bona tarda, de Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. I què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
6: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per conseqüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum de l'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum de l'electricitat.
7: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els leds. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
6: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i, a més, d'una manera, diríem, significativa.
7: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries. I són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
6: Efectivament, això és el que està passant, segons aquest estudi, i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre, o agafa un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, els temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevons en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
7: sí.
6: Augmenta.
7: I una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA. Amb la qual cosa, a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però, de fet, t'ho estic preguntant, Llorenç.
6: Sí, sí, no, segur que passa això. Però també diríem que aquest és un efecte que potser no podem imputar a la intel·ligència artificial.

0: No és una paradoxa, això és un drama. Els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir,
1: No,
0: això.
1: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a la bèstia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
0: Sí.
1: es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
0: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó o que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat ens està passant que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he adonat compte d'aquesta manca de del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació com per un treball de màrqueting, és a dir, igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò.
1: Sí.
0: I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mà per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs li dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com ho vull contestar, és quan les coses no van bé.
1: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a la intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
0: És una
1: refies
0: ajuda.
1: que t'ho faci la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de la intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres
0: No,
1: ni
0: no, no,
1: de...
0: no, no, evidentment estic
1: No,
0: parlant de coses quotidianes.
1: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els hi porta a on els porta, clar.
0: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. O sigui, tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final quan li demano una cosa em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? Vull dir que ja sap, fins i tot ha

0: Veus quin és el meu estil. Bueno, aquí és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant d'un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran, és el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això, moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
1: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que de fet són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt bull la llet.
0: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Llavors, jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement
1: Sí.
0: contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives, fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
1: No, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això, m'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
0: Exacte.
1: Amb mala
0: Sí,
1: lletra
0: sí.
1: perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
0: Exacte.
1: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
0: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts d'investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests de Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company, amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Roomba només li podies demanar que fer-ne que te passés, traies la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això, i això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem violents, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda 1 minut just i jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me, perquè tinc una petita empresa, per on començo, què faig, quin és el consell? 1 minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
4: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som divendres 15 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. L'Ajuntament d'Arenys de Mar i Ports de la Generalitat estan signant ara mateix el conveni de col·laboració per millorar el pas subterrani del Rial Pau Costa. Pau Roig, bon dia.
2: Bon dia. Una signatura que s'està fent en un acte a la sala de plens amb els màxims representants de les dues administracions, l'alcalde Estanis Forç i el director de Ports, Manel Nadal. El projecte té com a objectiu millorar l'accessibilitat i compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros, finançats a parts iguals per les dues institucions.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, el pagès Joan Salix, desesperat per la lentitud de l'administració a l'hora de fer front al problema amb els senglars.
2: El productor avisa que els danys econòmics són incalculables i demana una solució immediata al problema de la sobrepoblació.
1: Els cotxes americans es faran seva un any més la zona nova de la coberta de la zona nova coberta de la Riera aquest diumenge.
2: Durant prop de 5 hores, la novena trobada de cotxes americans permetrà observar vehicles de dues i quatre rodes i gaudir de la resta d'atractius de la jornada.
1: Un informatiu que, com sempre, repassarem l'agenda cultural del cap de setmana, començant per avui, quan el fotògraf Joan Marlet inauguri la seva darrera exposició a l'Ateneu Arenys.
2: Aquesta vegada, el Calallenc du fins a Arenys les seves obres en el camp de la pintografia, una tècnica híbrida que fusiona la pintura amb els mitjans fotogràfics actuals.
1: També divendres i dissabte marcats per la música amb tres activitats, cant coral, batucada i banda.
2: El Cor Adamaris ofereix un concert al Calissai el dissabte a la tarda i al matí taller obert de la Batuixa.
1: A part de la música, el Dia Internacional dels Museus arriba als equipaments culturals de la vila.
2: Durant el cap de setmana s'oferirà una jornada de portes obertes i dues visites teatralitzades.
1: Finalment, com sempre, acabarem aquest informatiu amb els esports repassant els darrers partits de la temporada que se celebraran aquest cap de setmana. I us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament d'Arenys de Mar i Ports de la Generalitat estan firmant ara mateix el conveni de col·laboració per millorar el pas subterrani del Rial Pau Costa. Ho està fent amb els seus dos màxims representants, l'alcalde Estanis Forç i el director de Ports, Manel Nadal, a la sala de plens de l'Ajuntament. Allà hi tenim el nostre company Oriol Leo. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria. Doncs mira, just en aquest instant es produeix l'encaixada de mans entre l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, i també Generalitat, després de la signatura d'aquest conveni per impulsar aquest projecte de pas subterrani entre el port i el carrer Pau Costa, per sota de la carretera i per sota de la via del tren, un projecte redactat per l'administració portuària i que l'assumeixen a mitges les dues institucions, tot i que l'Ajuntament executarà el 70% de la totalitat de l'obra. Manel Nadal, doncs, ha vingut aquí a Arenys i podem escoltar-lo, d'aquí uns dies també en el programa Arran de Mar. Ha comentat diverses qüestions al voltant del port. Bàsicament ha dit que el port d'aquí... que que estan a punt de sortir els adjudicataris dels locals de l'Espigó, on hi ha diverses empreses que s'hi han interessat i que obtindran una llicència. També els frigorífics de davant del Nàutic seran aviat doncs, una realitat. I ha parlat també del martell al port, on Manel Nadal ha dit que es pot replantejar, es pot estudiar, però que aquest martell es farà perquè és necessari per la protecció, pels efectes del canvi climàtic. Diferents qüestions que s'han parlat en aquesta trobada, en aquesta signatura d'aquest conveni, un acte que no acaba aquí, perquè ara, tot seguit, després d'aquesta signatura, tant Manel Nadal com també l'alcalde Estanis Forç, representants de l'Ajuntament, faran una petita...

0: Aquesta visita, podríem dir, als locals del port, aquests locals que ara us explicava, també la zona de la Picòrdia, de les Palmeres, de la qual doncs, Manel Nadal també ha comentat que es farà aquesta reordenació per millorar tot aquest espai. Per tant, després d'aquesta signatura, breument, d'aquí uns minuts comença aquesta passejada amb representants de l'Ajuntament i també Manel Nadal, Pau Port, per la Picòrdia, per acabar de dibuixar i planificar sobre el terreny aquesta reestructuració del port en diferents àmbits que tiraran endavant els propers mesos.
1: Gràcies, Oriol Leo, en directe des de la sala de plens, on, com dèiem, s'està signant ara mateix el conveni de col·laboració per millorar el pas subterrani del Rial Pau Costa. Continuem en contacte, que vagi bé.
0: Gràcies, fins ara.
2: Ràdio Arenys, notícies.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, el pagès Joan Salix s'ha pronunciat a Ràdio Arenys desesperat per la lentitud de l'administració a l'hora de fer front al problema amb els senglars. El productor avisa que els danys econòmics són incalculables i demana una solució immediata al problema de la sobrepoblació d'aquest animal.
3: La finca Salix fa més de 2 anys que pateix atacs de senglars. En els darrers mesos, aquesta situació s'ha agreujat fins a arribar a un punt que el seu productor, Joan Salix, està al límit. La setmana passada ho denunciava als micròfons de Ràdio Arenys. Amb l'esperança dipositava a la solució que l'havia de portar l'Ajuntament, però finalment no ha estat així. Aquest divendres, Salix ha tornat a posar de manifest la lentitud de l'administració per poder-hi fer front, malgrat les intencions de posar una solució per part del consistori.
4: Malauradament estem esperant encara que l'Ajuntament actuï. Ens van dir que hi havia una empresa, de fet ha vingut una empresa, a posar unes gàbies, però clar, malauradament això va una mica lent. Diuen que des de l'Ajuntament que necessiten una partida especial per poder pagar aquesta empresa i llavors, clar, cada dia els talls que estem tinguent són més grossos. Ara aquesta setmana ens ha entrat un camp de tomaqueres i hem malmès doncs, molta part de la producció de les tomaqueres que tenim. I llavors, clar, això és dia a dia el mal que ens estan creant i llavors l'administració molt bé, però és molt lent.
3: Des de Can Salix treballen diverses finques. Algunes es troben entre vinyes i d'altres a l'urbanització del Canyadell del Rial Llarg. La proximitat amb una zona urbana fa inviable qualsevol solució relacionada amb la caça, que és la mesura més efectiva per fer front a la població de senglars. Un fet que està provocant la desesperació del pagès per la manca d'una solució que li permeti mantenir la seva producció.
4: Però clar, llavors, quina solució podem trobar? Estic picant diverses portes, a veure, per un cantó i per un altre, però clar, tot això no deixant de treballar. Posa un esforç que arriba un moment que et desesperes, perquè clar, arribes al dematí i veus, a veure, què ha passat avui? Anem per aquí, anem per allà? Llavors, jo ahir, precisament, vaig tornar a parlar amb agents rurals, saben el problema que hi ha, però difícilment puguin actuar en aquest cas. Que, bueno, que em dirigeixi a l'Ajuntament, i jo els he comentat que jo ja estic parlant amb l'Ajuntament, ells fan el que poden, i però clar, mentre el perjudicat sóc jo, que estic tinguent unes pèrdues incalculables de moment.
3: Des de la Generalitat demanen que sigui el mateix pagès qui assumeixi el cost de la protecció de la finca, amb tancats elèctrics o bé xarxes. Unes mesures que són costoses i sovint insuficients. Per això Salix apunta directament a la ineficàcia per part del Departament d'Agricultura i dels agents rurals a l'hora d'ajudar-lo a fer front al problema que pateix actualment. Precisament
1: ahir el govern català va anunciar reforços en la lluita contra la plaga de senglars amb noves mesures pels caçadors i més recursos contra la pesta porcina. Arci Pau.
3: Des de la taula estratègica dels conflictes dels senglars a Catalunya, el Departament d'Agricultura va aprovar una aportació de prop de 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça i va anunciar que destinaria 5,19 milions d'euros del pressupost per reforçar les captures i altres mesures. Unes mesures que pel productor arenyenc són insuficients i arriben tard.
4: Malauradament, jo porto 2 anys darrere això als senglars. Això no és nou d'ara. Jo porto 2 anys amb el departament, amb aquí i allà, i tot això, bueno, ara ha vingut això de l'APP, i bueno, ara sembla que es vulguin moure, però clar, el problema ja ve d'arrossegant d'anys enrere, que estàs lluitant, i bueno, ara intenten, però no arriba el que ha d'arribar en el moment.
3: La població estimada d'exemplars de senglars a la península Ibèrica és de 2,5 milions, amb més de 200.000 a l'àrea concreta de Catalunya.
1: I un últim apunt abans d'anar a la publicitat. El govern català presenta el projecte de reforma integral de l'Hospital de Sant Jaume de Calella, que passarà de 148 a 177 llits i multiplicarà la capacitat d'urgències i quiròfans per aconseguir una millor atenció sanitària de 218.000 persones a l'Alt Maresme i a la Selva.
3: En total, es destinaran gairebé 83 milions d'euros per tal d'ampliar-lo de cara a l'any 2031. L'Hospital de Calella passarà, doncs, de 5 a 10 quiròfans, de 42 a 73 bocs d'urgències i tindrà 5 sales d'endoscòpies i tècniques especials. El desenvolupament es farà en 4 fases per compatibilitzar les obres amb l'activitat hospitalària. Es començarà construint el nou edifici i després s'enderrocaran els edificis antics i s'acabaran les connexions amb la resta del complex.
2: Ràdio Arenys, notícies.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Teatre, música i dansa, ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 17 de maig, a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
2: Ràdio Arenys, notícies.
1: Els cotxes americans es faran seva un any més la zona nova coberta de la Riera aquest diumenge durant prop de 5 hores. La novena trobada de cotxes americans permetrà observar vehicles de 2 i 4 rodes i gaudir de la resta d'atractius de la jornada.
3: La festa dels cotxes americans començarà d'hora pels vols de les 10 del matí i s'allargarà fins aproximadament les 3 de la tarda. Com és habitual, hi haurà música, servei de bar, parades de material i diferents premis. Un dels moments més esperats de la jornada és la tradicional encesa conjunta de motors, que aquest any es farà a 11:45 en presència de l'alcalde Stanis Forts. Ens ho explica tot plegat Fede Codony, responsable de la iniciativa.
8: Coches, motos, el bar con hamburguesas y refrescos en el centro, y después va a haber música en vivo, hay dos grupos, después habrá una jam donde la gente que sabe tocar sube y toca una jam de músicos, y el alcalde 11:30 va a hacer la acelerada de todos los coches.
3: Pel que fa a les xifres de participants, aquestes podrien superar les del 2025, on poc més d'un centenar de cotxes i una cinquantena de motos van fer acte de presència al nostre municipi.
8: Inscriptos tenemos 120 coches, más poner 20-30 que vengan sin apuntarse, y las motos no se sabe, las motos depende del día. Si hay sol vienen más, si está nublado vienen menos.
3: La primera trobada de cotxes americans a Arenys es va fer el 2014. Va deixar de fer-se arran de la pandèmia del Covid-19 i enguany viu la seva novena edició amb el suport de l'Open Sports Café i el Mas Teixonera.
1: I ara sí, entrem en el repàs de l'agenda cultural d'aquest divendres i també del cap de setmana, començant per avui i l'exposició que presentarà el fotògraf Joan Marlet, que inaugura a l'Ateneu Arenyenc, aquesta vegada al Calallenc Dofins Arenys, les seves obres en el camp de la pintografia, una tècnica híbrida que fusiona la pintura amb els mitjans fotogràfics actuals.
3: Joan Marlet, autor ben conegut d'Arenys de Mar, torna a l'Ateneu i ho fa amb una aposta que plega pintura i fotografia. Més exactament, les seves obres tenen l'aspecte de pintura, però en realitat estan generades o editades fotogràficament. Ell mateix ens explica l'avantatge d'aquesta tècnica que podran veure les persones que visitin l'exposició.
9: Sempre hi ha hagut unes ganes de pintar, però amb fotografia. Clar, el pintor és lliure, pot pintar el que li dona la gana. D'allò que es té al davant, el que no li agrada ni ho veu. O sigui, no, la seva pintura no sortirà. Els fotògrafs, doncs, en canvi, dèiem, sí, però és que com que hi era, sempre hem tingut allò que hem reproduït allò que teníem al davant. Això ja s'ha acabat.
3: La pintografia és una tècnica popular des dels anys 90, un moment en què va aparèixer gràcies a l'arribada de programes d'edició com Photoshop o CorelDRAW. Marlet ha seleccionat per l'ocasió 32 de les seves obres, que destaquen per la seva varietat.
9: Hi ha una temàtica variada, sí. Hi ha plantes, hi ha flors, hi ha paisatges, hi ha edificis, hi ha alguna cosa d'obra construïda, i és variat, hi ha retrats, sí, és variat. Jo utilitzo el Photoshop com a laboratori. Abans tenia un laboratori amb cubetes i líquids i una ampliadora. Ara tinc un ordinador a un programa que és molt bo, el Photoshop és el programa per excel·lència.
3: L'exposició Fotografia, Pintura, Pintografia, que s'inaugura avui, es podrà visitar fins a finals de mes a l'Ateneu. L'entrada és gratuïta.
1: Per altra banda, i un cop feta la inauguració de l'exposició, l'entitat cultural acull també avui la projecció de la pel·lícula Dies de Cielo, de Terrence Malick, a partir de les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Ateneu i amb entrada lliure.
3: A més, dissabte, a 2:15 del vespre, hi ha una nova edició dels Balls de l'Ateneu a càrrec del duet Chic to Chic. El preu per a socis i acompanyants és de 8 euros, 10 en el cas del públic general. I l'endemà diumenge, a les 7 del vespre, continua la música gràcies al vespreig de l'Ateneu, amb el duet Santi el Natural. El preu de l'entrada és, igualment, de 8 euros pels socis i 10 pel públic general.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: També cap de setmana musical Arenys amb tres activitats que tenen la música com a protagonista, amb Can Coral, la banda i la Bataúixa.
3: Demà dissabte, el cor de Maris de l'Escola de Música fa un concert com a segona part de l'intercanvi amb una coral de Bigues i Riells. Fa uns mesos van actuar al municipi vallesà les dues corals i ara repeteixen l'experiència Arenys de Mar. Serà un concert amb un repertori on hi haurà cançons conegudes i també una peça reivindicativa contra la desforestació del Carib. Així ho han explicat a Ràdio Arenys tres integrants del cor, l'Aina, la Prisca i la Letícia.
10: I una d'elles és The Winner Takes It All, d'Ava.
11: I també una que portem fent des de sempre. Sí, que es diu Stars, que és molt maca. Barbarent, també. És repertori bastant variat, la veritat.
10: Sí, hem escollit unes quantes nosaltres i també en Jordi, el nostre profe. I també cantarem una que es diu Un Gai Guie, que és com una cançó que van crear una illa de Hawaii per allà, que la van crear com a...
11: Protesta
10: per expressar-se que volien eliminar tots els boscos d'allà per crear edificis i per industrialitzar-lo.
3: Tots tres han coincidit en destacar que la música i el cant coral va més enllà dels assajos i els concerts. Han aconseguit crear un intens vincle entre elles mateixes i amb altres corals, com si fossin una gran família.
12: Poder estar amb més gent que també li agrada cantar, que té aquest mateix amor per la música i així, doncs se sent molt bé. És com si fos una petita família entre totes i... els altres cors, amb Tiamat sobretot, que sempre estem amb ells.
11: És molt especial perquè és com un moment de desconnexió, de compartir amb els altres i de ser família, no?
10: Cada un tenim els nostres problemes i les nostres coses i quan ens ajuntem tenim algun comú que és molt bonic, que és la música, i encara que un li costi més una altra cosa, ens ajudem entre tots, en Jordi ens ajuda i és molt guai.
3: El concert es fa a les 6 de la tarda de dissabte al Calissai. Per altra banda, aquest dissabte hi ha també un taller obert de batucada amb els Batuaixa. Serà a les 11 del matí a la nova zona coberta de la Riera.
1: Recordem que avui divendres la banda de música de l'EM a l'Escola de Música d'Arenys celebra els seus primers 25 anys d'existència i ho fa amb un concert de la pròpia banda i un grup convidat de la Santa Perpètua de Mogoda. El concert està previst per a les 8 del vespre a la Sala Gran del Calissai.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I ja per finalitzar, el Dia Internacional dels Museus arriba als equipaments culturals de la vila. Durant el cap de setmana també s'oferirà una jornada de portes obertes i dues visites teatralitzades.
3: Les representacions porten el títol El fil de la providència i aniran a càrrec del grup Homo Teatris. La directora dels museus, Neus Ribas, explica que els assistents s'endinsaran en històries vinculades a les puntaires, les blondes o la poesia a través de personatges com Paula Montal o Marià Castells.
13: Tenem una nova proposta en la que personatges de la història d'Arenys doncs, conviuen a les sales del museu i ens expliquen una mica, parlant de puntes, de dones que treballaven, de les feines que feien i unes històries que una mica ens han marcat com a vila. Roger ha preparat unes escenes teatralitzades dins el museu en què els protagonistes són, evidentment, la gent d'Arenys, arenyencs, que han fet part d'aquesta història i que el museu doncs una mica ens ajuda a explicar-ho tot això.
3: Les visites es faran a les 5 de la tarda de dissabte i diumenge a les 11 del matí i es requereix inscripció prèvia. En paral·lel, també se celebrarà jornada de portes obertes als museus tant dissabte com diumenge.
1: Més enllà d'aquestes propostes, avui el museu ha organitzat una taula rodona a la sala d'actes de la biblioteca centrada en la figura d'Espriu i l'època postfranquista.
3: Porta per títol L'art com a raó, Espriu i el seu món visual, i anirà a càrrec de l'artista Madola i la filla de l'artista i amic de l'escriptor Josep Maria Subiracs, Judit Subiracs. Estarà moderada per l'historiador de l'art Carles Toribio. Aquesta taula rodona s'emmarca dins el projecte Memòria en xarxa promogut per la Diputació de Barcelona, que es va inaugurar el passat 19 d'abril als Museus d'Arenys. La cita és avui a les 7 del vespre a la biblioteca.
14: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I comencem amb molt males notícies per l'esport aranyenc, concretament pel bàsquet femení. El partit d'aquesta jornada vital per guanyar la Lliga el van jugar ahir al vespre i l'han perdut. Així encapçalem el repàs de la jornada d'aquest cap de setmana.
3: El senyor femení del Club Arenys Bàsquet ha jugat ja el darrer partit de Lliga ahir al vespre i ha caigut a la pista de la Cabrera per 66-52. Si hagués guanyat, les noies serien campiones. Ara, havent perdut, depenen del que faci el Canet i el Sant Celoni. Si guanyen, empataran a punts amb les aranyenques. Però en cas d'empat, tant Canet com Sant Celoni estarien per damunt de l'Arenys. Miquel Mateu, entrenador de l'equip, no pot amagar la seva decepció.
17: Sí, sí, ahir vàrem jugar al Camp de Cabrera. Era l'últim partit de Lliga, depeníem de nosaltres guanyant, quedàvem primeres classificades i bueno, no ens vam adaptar a la pista, a l'horari, Cabrera va jugar més bé que nosaltres i vam assolir la derrota. Aleshores ara quedem amb un triple empat i afavoreix els resultats a Canet i Sant Celoni.
3: Els dos rivals de l'Arenys juguen fora de casa i l'única opció que tenen encara les aranyenques per coronar-se campiones de Lliga és que els rivals perdin els seus partits.
1: I el sènior masculí de l'Arenys Bàsquet juga a la segona posició de la Lliga dissabte a 4:45 de la tarda contra els Salesians de Badalona.
3: I se la juga justament contra els seus rivals. Estan empatats a punts, per tant, qui guanyi quedarà segon amb un 90% de possibilitats de pujar de categoria. Qui perdi quedarà tercer i l'ascens seria més difícil. Escoltem l'entrenador Xavi Zarn.
18: Se'ns presenta un partit molt dur, molt dur. El caràcter, el gen competitiu i així es farà que sigui un partit molt, molt complicat, molt disputat. Potser ells arriben amb una mica més de frescura. És un equip que apreta molt, tant et poden fer zona com et poden fer individual o pressionar tota pista. Haurem d'estar molt, molt atents durant els 40 minuts. Ens hem de deixar la pell allà i lluitar cada pilota si volem tirar aquest partit endavant.
3: La Lliga de Bàsquet de Segona Territorial ja fa setmanes que té campió, que és la Vallalta de Sant Pol.
1: Qui encara depèn d'ell mateix per guanyar la Lliga és el sènior masculí de l'hoquei.
3: Ara mateix estan empatats a punts al capdavant de la classificació amb la Salle Bonanova, perquè els barcelonins ja han jugat i han guanyat el seu partit. Si l'Arenys guanya a casa diumenge, a 17:15 de la tarda, sumarà 3 punts més i serà matemàticament campió de Lliga a manca d'una jornada. Aquest és l'escenari que contempla el seu entrenador, Xavier Guillén.
19: Nosaltres mentalitzats, il·lusionats, preparats, evidentment, per guanyar aquest cap de setmana i aconseguir-ho a casa davant de la nostra afició. Que està clar que tot això, la il·lusió, les ganes, no t'asseguren el resultat. Però si ve acompanyat del joc que estem portant a terme durant tota la temporada, estic convençut que podem dedicar el triomf a l'afició i podrem celebrar tots junts l'ascens.
3: En cas de derrota, l'Arenys encara tindria un darrer matchball a l'últim partit de Lliga, fora de casa, contra el Sant Josep de Badalona, la setmana vinent.
1: Per la seva banda, el sènior femení del Club Hoquei d'Arenys de Mar juguen avui i demà 2 partits seguits, avui fora de casa contra el Voltregà i demà a les 4 de la tarda contra el Xum Selva Fil. La lluita de les arenyenques és encara per mantenir la categoria primera catalana. En vòlei, les noies del sènior femení afronten la penúltima jornada de Lliga. Estan segones de la classificació. Juguen dissabte a 8:15 del vespre a la pista de Terrassa. Ara mateix les arenyenques estan empatades a punts amb el Llars Mundet i necessiten guanyar còmodament per mantenir la plaça. En futbol, el Cinere United no juga, però viurà intensament la jornada.
3: L'Arenys és cinquè i queda així, jugarà el play-off d'ascens. La verdiblanca empata o guanya, sobrarà l'Arenys. L'esperança és que els mataronins, que juguen al camp del líder, al Calella.
1: La llàstima és que el Calella és campió i no s'hi juga res, i el Club Futbol Arenys tanca la Lliga del Camp de Vilassar de Mar de Dalt, ja sense res en joc, ni els uns ni els altres. Juguen dissabte a 4:15, tampoc s'hi juga res. Diumenge a 12:15 al Futsal Arenys, a la pista del carrer Casp, en el darrer partit de la Lliga, el rival sí que té encara opcions de play-off, descens a preferent.
14: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I com sempre dediquem els últims minuts a conèixer la previsió meteorològica del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
20: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de divendres 15 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol León, Pau Roig i la Núria Torrents. Esperem que hagin passat una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora a l'informatiu de cap de setmana. Que vagi bé.
21: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda. i avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, la primera. Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, avui com cada divendres, programa molt carregadet amb tot el que tenim aquest cap de setmana, començant pel futbol, amb la final de la Copa de la Reina demà a Gran Canària entre Barça i Atlètic de Madrid. En categoria masculina continua la lluita aferrissada per la permanència primera, amb Espanyol i Girona depenent tots dos d'ells mateixos a falta de dues jornades. També tenim play-offs d'ascens a primera i segona federació i el desenllaç de la Lliga Elite, però també et parlarem de bàsquet, hoquei patins i motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu, abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions. La de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat, a la sortida d'un córner, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un, que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats, tampoc, València i Sevilla, que tenen 43 punts.
0: D'aquests 9, 2 acabaran baixant a segona divisió. En bàsquet, victòria important de la penya ahir per pràcticament assegurar-se el play-off a l'ACB.
1: Els verd i negres van superar per un clar 101-79 al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens, i continuen sisens, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán-Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que, com el Girona, ja té la permanència assegurada, i en aquest cas rebrà el Saragossa. L'equip que marca la permanència ha empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid i el Lleida que rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, el director de l'esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una redició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vila-sana, després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els resultats, els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, són a 6:15 Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, demà arrenquen els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits, a 4:45 de la tarda a Barcelona, a 6:00 el Liceu Lleida, i a 8:15 el Calafell Reus. Diumenge jugarà l'Igualada Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: I un últim apunt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è, i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Efectivament, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el Dema Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 12:45 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment futbol amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 12:45, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 8 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça en dues setmanes, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les Blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, on demà a partir de les 9 s'enfronten a l'Atlètic de Madrid en aquesta final. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera consecutiva, després que recordem el 2023 per l'alineació indeguda que des d'eliminat el Barça a vuitens de final. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat a 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem la davantera blaugrana, Salma Parayuelo.
1: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras. Y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana, aquesta final Copa de la Reina entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23 a Oslo, el Barça competirà en la gran final pel gran títol d'Europa, el de la Champions, a les 6 de la tarda, dissabte 23, com dèiem, contra el Lió. En categoria masculina continua la tarda

0: dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitaré, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitan.
1: Un Michel que va lluar els seus jugadors en general i, evidentment, en concret, la figura del capità Cristian Estuani.
0: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. I estic orgullós del que han fet i continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona. I Estuani, ja he dit, és, en tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
1: El Girona que suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que Elx, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem València i Sevilla amb 43 i Osasuna i Espanyol amb 42. De fet, d'aquests dos, Osasuna i Espanyol s'enfronten entre ells en l'última, a la propera jornada, diumenge, al Sadar. El Girona que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, un conjunt matalasser que ja no s'hi juga res, i el Barça, tampoc sense res en joc, rebrà diumenge al Spotify Camp Nou a 1:15 al Betis. Més futbol. Demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa al play-off. Descens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no s'esperava trobar-se en aquesta situació a la penúltima jornada. En zona de descens hi ha 2 punts de la salvació. Tampoc no s'hauria d'esperar la situació de l'Europa a aquestes altures, tot i que és cap a l'altra banda, és en el sentit positiu. En parlava el tècnic escapulat, Adai Benítez.
2: A mi em genera una il·lusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Evidentment, hòstia, jo el Nàstic me'n recordo tota la meva vida de quan era un nen. La meva il·lusió era poder jugar amb un equip com el Nàstic. L'he vist a primera divisió quan jo començava a ser semiprofessional. És a dir, no vull aquesta situació, però nosaltres hem de seguir el nostre camí i vindrem a intentar, evidentment, guanyar el partit. No hi ha un altre, és que no hi ha un altre camí. Partint de respecte al rival, no hi ha un altre camí des del meu punt de vista.
1: Demà a les 9, aquest Nàstic a Europa en una jornada que juga en horari unificat. El penúltima, el Sabadell segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. I també demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació. Els reusencs, enmig de recursos per la sanció imposada que obligarà al principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar a Ourense demà si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de 3 centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
1: Gràcies, David. I parlant de play-offs, diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. Al migdia tindrem un interessantíssim l'Hospitalet Badalona, dos equips fets per pujar. De fet, mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
4: Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports l'Hospitalet que aquest pròxim diumenge, 1:15 del migdia, rebran el Badalona, un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
5: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
4: El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%. Uri González és jugador del Centre d'Esports Hospitalet.
6: L'equip va fer

0: un clic, fa una setmana estem molt més sòlids, ens costa que ens facin gol, això és molt important en els play-offs, i jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el play-off.
1: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Maria. I també es podrà seguir a l'Enjoc TV a la tarda el partit entre la Vilanova i el Cornellà. Tots dos partits, com dèiem, en directe a l'Enjoc TV. La prèvia d'aquest Vilanova-Cornellà des de Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
3: El Club de Futbol Vilanova arrenca la postemporada. El somni de la fase d'ascens a Segona Federació rebent el diumenge a les 6 de la tarda la Unió Esportiva Cornellà. Dos equips semblants tàcticament que busquen créixer des de la possessió de la pilota, sent protagonistes. Ignasi Sanabra i Genís Sanpietro, que de fet té passat al Cornellà perquè va ser el tècnic que va arrencar la passada temporada al conjunt verd a Segona Federació, amb matisos però busquen plans de partits semblants. Segurament on més difereixen tots dos equips és en la manera en què han arribat a aquesta fase d'ascens. El Cornellà vent-ho lligat abans, podent rotar i amb certa tranquil·litat. I el Vilanova, en canvi, amb tota l'efervescència anímica d'haver-se classificat en l'últim minut, fora de casa, remuntant de manera èpica i quan ja semblava impossible. Els precedents més recents, per cert, estan del costat del conjunt garrafenc, que va empatar a Cornellà i va guanyar l'Alumnes Obrers. Ho valora tot plegat algú que coneix perfectament tots dos equips, actual membre del cos tècnic vilanoví, però exentrenador y exjugador también del Cornellà, Javi Jarabo.
4: Sabemos que los partidos de playoff pues son diferentes, lógicamente, a los que hemos disputado en Liga, por lo tanto no sabemos si esa comparativa de lo que pasó en Liga puede ser muy, muy real o no. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero como decimos, los partidos de playoff son otra historia, ¿no? Por un lado tenemos al Cornellà, que ha hecho una grandísima temporada, ¿no? Lo que le ha permitido pues estar o llevar semanas y jornadas ya pensando en el playoff, ¿no? Lo que parece una cierta ventaja. Pero por otro lado estamos nosotros, que si de alguna manera hay que llegar a un playoff, pues es en esta situación, ¿no? Después del subidón que tuvimos el domingo, y eso te hace pues no tener miedo a nada, lógicamente, y encararlo con las máximas garanties.
3: El partit diumenge a les 6 de la tarda per la xarxa i per les televisions locals.
2: Gràcies, Xavi. Encara en futbol, també demà es disputa l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. La part alta, Martinenc i Sant Joan Atlètic Moncada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, tot, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a la Ciutat Cooperativa, que juga a la permanència. I també tindrem un duel vallesà amb tots dos equips amb opcions de play-off entre Rubí i Sabadell Verds. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero.
5: El filial arlequinat anirà al camp d'un Rubí que també lluita per entrar al play-off. Pel que fa al Sabadell B, necessita la victòria i, entre altres combinacions, esperar que el Castelldefels perdi contra el Júpiter. Marc Abastany, el tècnic arlequinat, demana intensitat als seus homes.
6: A nivell de psicologia això pot passar, que quan has aconseguit aquest objectiu pel qual has patit tant, després doncs et destenses. La meva feina, i la feina de tots, serà mentalitzar el jugador, que ara és el moment d'apretar fort, molt fort, perquè tenim l'objectiu de màxims a tocar i estem obligats a competir defensant un escut, defensant i donant valor a tota la temporada que hem fet i que hem patit i que hem rigut i que hem plorat, i tenim a 90 minuts. El fet de poder dir nosaltres guanyarem, a veure què passa en els altres camps, a veure com acaba la classificació i bueno, trucar a la porta del play-off, per què no?
5: Hi ha altres combinacions que deixarien el Sabadell B sisè sempre i quan guanyi a Can Rosés. Per exemple, que el Castelldefels empati i el Valls guanyi per forçar un triple empat. N'hi ha més, però en són molt remotes. El xiulet inicial, demà quan passin 5 minuts de les 4.
2: Gràcies, Bruno. A la part baixa, l'Enjoc TV oferirà en directe el duel per la permanència entre Horta i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: El Futbol Club Vilafranca disputa una decisiva última jornada de Lliga, aquest dissabte a les 4:05 de la tarda contra l'Horta. Els penedesencs visiten el Feliu i Codina obligats a guanyar per mantenir opcions de permanència. No serà prou amb el triomf contra l'equip barceloní, ja que també caldrà esperar una victòria del Júpiter al camp del Castelldefels i que el Manlleu perdi a casa contra el Valls. El Vilafranca encara el partit amb tots els seus homes disponibles, concentrats i conscienciats de la transcendència que comporta. Evidentment, la carambola és complicada, però és possible, i el vestidor fa seva la famosa dita: mentre hi ha vida, hi ha esperança. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
8: Nosaltres hem d'intentar guanyar perquè després mai no saps ni què pot passar de coses rares o no coses rares. Quan més amunt quedis, millor. Anirem a Horta, intentarem guanyar, intentarem guanyar. Sempre ho dic, nosaltres sempre sortim a guanyar. La veritat és que hem guanyat molt poc, però la intenció serà anar allà a guanyar.
7: L'Horta Futbol Club Vilafranca arrencarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, a la mateixa hora que la resta de partits d'aquesta jornada, que es disputa de forma unificada. Una última jornada decisiva en què esbrinarem si el Vilafranca es manté a la Lliga Elite de cara a la temporada vinent.
2: Gràcies, Eric. L'equip que marca la permanència, com sentia més el Manlleu, que demà repa un Valls que encara té opcions de play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
9: L'AF Manlleu afrontarà aquest pròxim dissabte un partit transcendental pels seus interessos. Els de la capital del Ter afrontaran el maig de la darrera jornada de la Lliga Elite, on els de Luis Gallego rebran el camp d'esports a la Unió Esportiva Valls. Els vallencs venen de guanyar a la Unió Atlètica Horta i d'empatar contra la Sant Feliuenc i aniran al municipal amb la idea de sumar 3 punts que els facin entrar en la zona de promoció d'ascens a Tercera Federació. Per altra banda, el Manlleu ve de perdre contra el Ciudad Cooperativa per 4-1 i d'empatar contra la Pobla de Mafumet. Els manlleuencs estan un punt per sobre de les places de descens i només els hi val la victòria per no dependre del que passi en els partits entre l'Horta i el Vilafranca i el Castelldefels i el Júpiter. Per salvar la categoria, el jugador de l'AS Manlleu, Martí Soler, admet que el partit no serà fàcil i considera que l'equip ha de fer els deures davant de la seva afició.
10: No serà fàcil, s'haurà de saber portar molt bé les emocions, però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
9: El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda en un maig que no serà apte per a cardíacs.
2: Gràcies, Arnau. En bàsquet, bona victòria de la penya ahir, 101-79 contra l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra a la Lliga CB. Els verdinegres fan un pas endavant important de cara a ser el top 6 i encara de la millor manera possible el play-off pel títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
11: El Joventut va superar el Morabanc Andorra per 101-79 i fa un pas més cap al play-off. Els verdinegres van tenir prou amb una primera meitat molt solvent, on van agafar 20 punts de diferència per superar un rival que ara mateix està en zona de descens. Ricky Rubio, amb 28 de valoració, es va quedar només 2 punts del seu rècord anotador perquè va acabar amb 23, quan el seu sostre amb la samarreta de la penya eren 25 contra el Girona, l'any 2007. La segona part va ser molt més tranquil·la perquè el Morabanc Andorra no va intimidar. Al final, el jove Adrián Torres va jugar 2 minuts i va anotar el punt número 100. Al final del partit, el tècnic Dani Miret va mostrar la seva preocupació per la lesió del capità Ante Tomic, qui, segons el tècnic, podria no estar a punt ni quan comenci la temporada vinent.
12: Hem d'entendre ja que el d'Alante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar, perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
11: El president de la penya, Juanan Morales, no va assistir al partit perquè va anar a la graduació de la seva filla als Estats Units i va exercir de president accidental Jordi Mac, el vicepresident. També hi va haver com a convidat l'expenya Goran Sutton. El pròxim partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Real Madrid.
2: Gràcies, Aleix. I abans d'acabar en hoquei patins, ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina, que és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vila-sana, després de desfer-se ahir de Cerdanyola i Manlleu, respectivament, per idèntic resultat, 2-1. 1 a Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
13: Amb el mateix resultat i suant més sang de l'esperada, Vila-sana i Fraga van superar la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb probablement el desgast físic i emocional que va suposar la participació a la Champions del passat cap de setmana. El conjunt fragatí, que estrenava l'edició d'enguany de la competició del CAU, va superar 2-1 al Cerdanyola amb els gols de Font de Glòria, però Vilallauna i de Soto per situar el definitiu resultat. Just després d'aquests quarts de final, el Vila-sana va repetir el resultat de les de Fraga i va guanyar 2-1 al Manlleu, qui es va posar per davant en el marcador. Les del Pedrosell van empatar abans del descans amb l'encert d'Aina Florenza per ja ja la segona meitat. Avançar-se amb el gol de Luchi Agudo es repeteix semifinal d'ara fa 7 dies a la Champions. Ara, a la Copa de la Reina, Fraga i Vilassana es veuran les cares demà a 4:45 de la tarda. Sense moure'ns de Gijón i de l'accent lleidatà, el Vilassana segueix viu a la minicopa, mentre que l'Hockey Club Alpicat s'acomiada. Les del Pla d'Urgell han superat aquest matí 6-1 al Manlleu. Les alpicadines han perdut 4-11 contra el Cerdanyola. Les semifinals Vilassana-Cerdanyola es jugaran demà a 9:45 del matí. La final, diumenge, a la mateixa hora.
2: Gràcies, Sergi. Avui els altres dos partits a quarts en aquesta Copa de la Reina, que es disputa, com dèiem, a Gijón. A 6:15, Benvibre, Vigas i Riells. I a 8:00, el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau. I abans d'acabar, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el circuit de Montmeló. Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez ha fet el millor temps, amb una gran primera última volta, volíem dir, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Recordem que la gran absència a aquest Gran Premi és del vigent campió del món, Marc Márquez, que va passar per quiròfan a principi d'aquesta setmana. Més enllà de l'Àlex, pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que va tornar a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Alex Rins 21è. Ara mateix tenim en marxa els primers entrenaments cronometrats. A 3:00 començaran els de MotoGP, demà al matí la qualificació i a 3:00 PM l'esprint. La cursa llarga serà diumenge a 11:00 a Moto3, a 1:15 a Moto2 i a 2:00 la categoria reina MotoGP. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena onda, Frankfurt!
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten ni veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
8: vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
11: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
9: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
12: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
13: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
12: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
9: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
12: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
9: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
12: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
9: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
12: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
9: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
14: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
9: I pendents de la previsió del temps, davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
16: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
11: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
16: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
9: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
12: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
13: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
12: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
9: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
17: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve d'on ha començat a l'estat de la matinada aquí a la capital d'Eusteria, on hi ha un cert costat. Ara la manifestació convocada a dos quarts d'una de l'estat que han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar, no? Fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és
18: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema. Però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
17: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix hi arribem cap a la seva part.
12: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
20: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
19: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
12: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
21: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
12: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
21: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
12: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
21: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
12: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà a més amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
22: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
23: Per allà al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que aguantés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa e sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
11: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
22: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
9: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
12: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
0: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Jatrio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
6: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho van dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
5: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
4: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
9: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
8: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França. I durant els 12 dies previs a aquesta cita, omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
10: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
7: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
4: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran touroperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
4: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
4: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos han descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, el míster y ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és el segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt del líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
4: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Finques Blaumar.
23: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
23: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
23: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
24: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
25: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
24: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
26: Nou Confort, lampisteria general.
27: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
26: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
27: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, al millor preu.
26: Nou Confort. Som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
27: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Sabies que...
6: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
8: Radio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Bon dia, són 2:15.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
10: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
4: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
11: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
7: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
4: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
7: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
4: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
7: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
4: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
4: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan com començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
12: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
10: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
12: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
4: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
7: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
13: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
4: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
14: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals, a 1:45 del migdia, han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
4: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
15: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
3: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
4: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
7: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
4: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
7: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
4: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
7: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de

0: milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar...

0: des dels barris i amb els barris.
1: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segon, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. i diumenge dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
19: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final, pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat. Penso que allà ens va costar, sobretot, la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge, a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova-Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Ràdio Arenys, la primera en informació.
22: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
23: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
22: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
23: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
22: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
23: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
20: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
24: Sabies que...
25: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
20: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
21: Ràdio Arenys.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1, 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del propietari de les terres, doncs es van construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60-70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa. I avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit, amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
2: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
0: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
1: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbosch. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable, i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella, pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dole Griet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella, per dir, de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Ràdio Arenys.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM, Lilian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch. Una història per pensar. Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s'asseu en una de les moltes taules del local. Amb prou feines s'havia assegut que es va adonar que s'havia deixat el pa. Aleshores s'aixeca, va recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s'hi troba sense immutar-se un home de color que està menjant tranquil·lament. Això és el colmo, pensa la senyora, però no em deixaré robar. Dit i fet, s'asseu al costat de l'home de color i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó, que està davant de l'home de color, i col·loca la cullera en ell. L'home, complaent, somriu, prenent una cullerada a cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. Acabat el brou, l'home s'aixeca, s'atansa a la barra i torna després amb un abundant plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat en silenci, tornant-se. En acabar, s'aixeca l'home de color, dient-li a reveure, reflectint un somriure en els ulls. Sembla satisfet per haver realitzat una bona acció i se'n va. La dona el segueix amb la mirada i tot seguit cerca amb la mà la bossa que havia penjat a l'espatller de la cadira. Però havia desaparegut! Li havia pres l'home de color. Anava a cridar al lladre, al lladre, quan, mirant al seu voltant, veu la seva bossa penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella, i sobre la taula un tassó de brou ja fred. Cal dir que ella s'havia convocat de taula? I sobretot de comportament, què en penseu?

En un temps de neguit, de presses, de rapidesa, el poeta del tren de l'alba diu: a tu, rellotge, company silenciós, avui et demano descans. A tu, rellotge, administrador del temps, atura't i descansa. De tu vull recuperar el temps. No serà temps passat, però serà temps. No serà temps mesurat, però serà temps. Vull viure el temps. Temps sense hores, temps sense minuts, temps sense segons, sols temps. Tens amb el temps en el que poder viure. Viure l'instant del seu amor. Temps per somiar-la. Doncs sense tu, com diu el vell pensament, no tindré rellotge, però tindré temps.

Us deixo un poema d'Antoni García Iranzo. Que curtes i escadusseres trobo les paraules quan vull parlar de tu. Que difícil se'm fa trobar el mot adient, aquell mot que suposo recòndit per definir-te. També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, aquesta magnífica eclosió esdevinguda Big Ben, la infinitud de la qual conec i en sóc conscient. Potser aquests mots que deleixo per trobar no existeixen, potser siguin un tresor perdut o una entelèquia tal vegada. Però malgrat la inutilitat d'aquesta denodada recerca, juro i em conjuro, volto i em revolto, filo, refilo i m'enfilo del de la nit. Sento i ric, ploro i continuo, absort com pocs, neguitós i alegre pels viaranys, buscant la dosi justa d'esperó que cal per poder resseguir sense defallir aquest ardorós camí que m'ha tocat en sort. Viure sense tu.

La renouera, de Josep Carner. El vol de la primavera, què coses no han brugit? El vent per les fulles noves, la nova esperança al pit. Jo sé, una gentil minyona, que mai no té el cor marrit, li diuen la renouera, pel cant i per l'esclafit. Minyona, li diu son pare, qui riu no té el seny complit. Minyona, li diu sa mare, cap noi va tan ardit. Minyona, fa el veïnatge, tenim el cap consentit. La noia va a la finestra i es posa damunt l'ampit, amaga la seva cara en un claveller florit. Llavores fa una veueta igual que un ocell ferit. Vingués el que jo voldria, de dies o bé de nit. Com una ombra el seguiria, mon pas no fora sentit.

Us deixo un poema de la poetessa Inés Encuentra. Dona imperfecta, dona indomable, de vegades nena rebel, altres rebel sense causa. Poesia de nostàlgies, somnis il·limitats, de vegades tristesa acumulada, bogeries, canvi d'ànim, tarda gris de passats, cafè ple de secrets, veu darrere de la por, llàgrima que es confon en un mar, gota que va de passar un got, crit en una cova, espai omplint buits, veu d'una ànima lliure, rosa amb espines, cor que batega. Sóc com el vent, sóc com l'aigua, sóc com el foc i, en definitiva, simplement imparable.

La tristesa i la ràbia, de Jorge Bucay. Diuen que fa molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar en el llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia, ràpidament i sense cap tipus de mirament, es va treure la roba, deixant-la escampada i amb la mateixa rapidesa que entrava, ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera, mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins del llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir, a punt d'anar a un altre lloc amb la seva energia explosiva. Però, com tots sabem, que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa, sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que, en realitat, darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa.

Ma de Joan Oliver, Pere IV, que dedica a Salvador Espriu. Assaig de la platja a la taverna. Oh, que ha vingut estic a la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria allunyar-me'n sud avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, ediciosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n, com que li agrada de la lletja, així el just que pica un ham sense esquer, mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I jo, ja tot sospassant, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc sóc tenassa, i estimo a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada i bonica pàtria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Joan Margarit i el segon anirà a càrrec del nostre amic i poeta Josep Maria Asensio. I per acabar, la Pi ens farà reflexionar amb una cita de Paul Auster. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. L'època generosa de Joan Margarit. Nostres, com les cançons que fan plorar, són aquells dies. Van ser la veritat de quan es feia fosc, amb somriures, banyant les criatures. El cansament alegre del sopar. Les cares que mai més no han trobat com llavors a confiar-se. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, la mort canvia.
1: Solem crear amors que sovint són la nostra mentida, lluitant per un país que no és el nostre, sense veure l'arrel que sosté l'arbre de la nostra realitat.
2: Una idea sobtada i lluminosa. Les millors amistats, les més duradores, es basen en l'admiració. Aquest és el sentiment fonamental que relaciona dues persones durant un prolongat període de temps. S'admira algú pel que fa, pel que és, per com s'ho fa per caminar pel món. Aquesta admiració l'ennobleix, el realça davant dels teus ulls, l'eleva a una posició que, segons el teu parer, és superior a la teva. I si aquesta persona també t'admira a tu, i per tant t'ennobleix, et realça, t'eleva a una posició que considera superior a la seva, aleshores us trobeu en condicions d'igualtat absoluta. Tots dos doneu més del que rebeu, tots dos rebeu més del que doneu, i en la reciprocitat d'aquest intercanvi floreix l'amistat.
0: Efectivament, has parlat per boca del Paul Auster d'admiració. Mira, m'ha encantat, perquè és algo que inclús, mira, m'ajuda a inspirar-me per escriure sobre l'admiració, no? Jo ara estic pensant en el meu pare, no? Jo l'he admirat en moltes coses. Jo també t'admiro a tu, Josep Maria, però algunes coses i qualitats que tu tens i poder que jo no veig en mi, i també amb tu, Pi, també t'admiro, perquè hi ha moltes qualitats que tu tens i que jo poder no tinc, però això què fa? Que hi hagi una bona amistat entre nosaltres, que és el que diu el Paul Auster,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que el fonament de tota amistat és l'admiració recíproca.
0: Recíproca, exactament, perquè si només és unilateral, llavors això pot quedar mort, pot quedar mort.
1: L'admiració no deixa de ser un reconeixement.
0: Un reconeixement.
1: Sí. El reconeixement d'uns valors que admirem amb l'altre, que no necessàriament tenim que ser... ens manquen a nosaltres, però que potser coincideixen també. I des de la coincidència es pot fer camí. Perquè si no hi ha admiració, si no hi ha reconeixement, difícilment es pot fer camí. Camí de la parella, dels amics, de qui sigui. El camí de la vida, que segueix el camí, que l'hem de poder fer, no necessàriament, però l'hem de poder fer amb algú. I per poder-lo fer l'hem de reconèixer. I per reconèixer-lo hem de reconèixer la veritat que hi ha amb ell.
0: Molt bé, molt bé. També, a veure, la veritat, a veure, són partícules, tots tenim partícules de veritat que a vegades fan una gran veritat, oi? Com la gran veritat que ens explica la Inés Encuentra. Jo llegiré el trosset que m'ha agradat més, perquè tot està molt bé, la teva selecció, Pi, i m'agrada el final. Diu, soc com el vent, soc com l'aigua, soc com el foc, i en definitiva, simplement imparable, tu. Aquesta paraula també m'atrapa, no? Que
1: són els quatre elements.
0: Imparable. No?
1: Són els quatre elements.
2: Sí, molta força.
1: Els quatre elements.
0: No pots parar.
2: Molta força té aquest poema, i al final és, per mi, estupendo.
0: Sí. Com també aquest de l'Antoni García Iranzo, no?
2: Sí.
0: Quan parla de, també, és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, fixa-t'hi quina paraula, no? Terrabastall. Aquesta magnífica eclosió esdevinguda del Big Bang, no? Aquests poetes,
1: sí.
0: Tu, com busquen, i com sintonitzen amb les seves emocions, oi?
1: El Terrabastall és un grup poètic de Reus. hi ha un grup poètic a Reus que es diu Terrabastall.
0: No, no ho coneixia, doncs.
1: I hi ha uns poetes de Reus que es reuneixen cada de setmana i fan poesia oberta. I bueno, és. Però bueno, és molt bo. Vull dir, les seleccions que ens porta... Les seleccions que es porta la PI, a mi m'agraden molt.
0: Ens fan reflexionar, no?
1: Ens fan reflexionar, com tu també.
2: Jo voldria reflexionar, si em deixeu, sobre el rellotge.
0: Ah, molt bé.
2: I el temps. Això crec que és molt important, perquè jo, per mi, el temps actualment, i el rellotge, és un dictador per mi. I m'agradaria que diguéssiu la vostra.
1: El rellotge és l'antitemps. Malgrat que el rellotge malgrat que el rellotge mesura el temps, el rellotge és antitemps, perquè ens priva del temps.
2: Sí.
1: Quan jo dic, atura't, i digues que l'estimes. Digues que l'estimes.
2: Si no, segurament atura't.
1: És un segon, atura't.
2: Sí, sí.
1: Atura't.
2: Sí.
1: Però el rellotge et mana.
2: Sí.
1: Però hem de saber imposar-nos el temps per poder dir-la t'estimo.
0: De fet, el temps, a veure, és una construcció humana, però ja sabem, ara parlo filosòficament, ni l'espai ni el temps existeixen.
1: No.
0: Aleshores, hem tingut que construir un aparell, un instrument, que ens faciliti, que jo crec que no ens la facilita, en molts casos, doncs, una mica la vida, no? Però jo parteixo ja a nivells una mica profuns, no? L'espai ni el temps existeix. Vull dir, l'espai que hi ha aquí, en aquest estudi, vull dir, ha sigut creat. Si no hi hagués aquest estudi, què hi hauria? Hi haurien els arbres que hi ha aquí a la riera, hi hauria el que trobaríem, no? I el temps, a nivell inconscient, el temps no existeix. Una ferida, un tema que no ha superat quan tu tenies 5 o 6 anys, de veritat, et retorna amb la mateixa precisió, amb les mateixes sensacions i emocions que tu vas viure. Si ho has superat, tot està transformat i transmutat. No passa absolutament res. Però jo que m'hi dedico, us ho dic de debò, vull dir, ferides que han quedat enquistades es reviuen de la mateixa manera. Llavors, nosaltres el que fem una miqueta, doncs, és desmuntar el tinglado.
2: Però fixa't que el temps, vull dir, el que fa és dominar-nos en tot.
0: Sí, sí, sí. El temps humà, aquest que hem creat.
2: El que hem creat.
0: Sí, sí. Ens domina
2: ens
0: massa.
2: Ens domina.
0: Sí. Llavors la qüestió seria, a veure, com ho podem fer perquè no ens domini? No tenir rellotge? No ho sé, jo
2: es
0: també...
2: Es podria viure sense rellotge,
0: sí,
2: i molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: El Saramago...
2: Jo durant les vacances no me'l poso.
0: Ah, no, no, no.
1: Ja. Yeah.
0: No, és que hi ha moments que has d'anar sense rellotge i deixar-te sentir i que digui i que parli el cos.
1: El Saramago, em sembla que era el Saramago, no? Deia, només treguis el rellotge per quan et demanin l'hora.
0: Està bé. Molt bé, aquest. Doncs mireu, nois, noies, amics, amigues, seguidors d'ànimes, res més, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens hem d'acomiadar, però a veure que tornarem, Tenim corda per rato. Anava a dir, tenim corda de rellotge per rato? No, tenim corda perquè som com som. Som sempre poesia.
2: Adéu-siau.
1: Fem poesia.
3: Radio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem endinsant-nos amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. En Boris Weisman ens continuarà ensenyant el nostre mar Mediterrani. Pararem taula amb Adrià Seritjol. Sabrem quines són les problemàtiques del Parc Natural de Salbufera de Mallorca. Sabrem també quines són les últimes novetats de les peixateries del nostre territori. Ens explicaran com va la campanya del musclo i acabarem, com ho fem tots els divendres, fent un repàs d'actes que hi haurà arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, a les tecles, i a la Sílvia García des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, la Carla Lanuza des de Canal Blau i des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Presgot. Ho tenim tot preparat, així que comencem Arran de Mar.

0: el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
1: Un divendres més arriba el moment d'endinsar-nos a mar i descobrir-ne tots els secrets i, com sempre, ho farem de la mà d'en Boris Weisman. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, un divendres més amb en Boris. Per aquells oients que tinguin més memòria, espero que en siguin molts, fa dues setmanetes, aquí mateix, amb en Boris, a la Randa Mar, parlàvem de la identificació de les noves espècies, d'aquell nou calamar que va aparèixer, o que l'han reclassificat a partir d'un calamar que va aparèixer a la panxa d'un catxalot, el Moby Dicky, el calamar. I avui volem parlar en el programa, aprofundir una miqueta més, amb les diferents tècniques de mostreig i observació que fan servir els científics de mar, evidentment, per tot, per descobrir espècies, per valorar-ne a l'estat i per fer-nos descobrir el mar com aquí, cada divendres. Boris, benvingut.
3: Ben trobat, Sergi.
2: Aviam, volem fer com una mica repàs, suposo que del passat, present i futur, a totes aquestes tècniques de mostreig, a totes aquestes eines que teniu vosaltres, no?, que teniu els biòlegs marins.
3: Sí, exactament, exactament. Perquè amb aquesta xerrada d'avui voldria explicar una miqueta les dificultats que tenim d'investigar al mar. Tu imagina't, Sergi, que tens una capsa, una capsa, vols saber què hi ha dins la capsa, aleshores tu fiques la mà per un foradet, agafes algo, ho treus i ho mires, ¿vale? Imagina que tens, jo què sé, pilotes de colors, pues cada vegada fiques la mà dintre, treus una pilota, una groga, mira, hi ha pilotes grogues, una pilota verda. Pues això és el que durant molts anys s'ha estat fent al mar durant els segles passats.
2: O sigui, que agafaves sense conèixer res del que hi havia...
3: Tu estaves en una embarcació, tiraves un estri, agafaves mostres, ho pujaves a dalt i analitzaves el que treies. Mostreig indirecte. Jo me'n recordo durant la carrera haver anat allà a Blanes a veure tot el que treien els arrastreros per analitzar, per aprendre a identificar. Això també és una manera. O sigui, tot el descarte, tot això són mostres que pots utilitzar per el que sigui. En aquest cas era per aprendre a identificar, però també pots veure per veure com està variant. Són tècniques en els quals tu agafes mostres sense saber el que estàs fent. Després, què va passar? Que va aparèixer amb Jacques Cousteau l'escafandra autònoma. I això va permetre que els científics fiquessin el cap a dins de l'aigua i miressin, veiessin directament com era allò que s'inventaven abans. O sigui, abans interpretaven què és el que havia, ara ho estaven veient. Sí, podem realment fer una descripció de com, qui hi havia, com vivia, què feia. És una gran guany de qualitat en quant a investigació marina. L'escafandra autònoma ens ha donat molta, molta... Clar, limitada a, diguem-ne, a 50 metres. No? Que si estàs al carrer i mires 50 metres, doncs que és molt poquet. És molt poquet, 50 metres, vale? Sí que ara n'hi ha altres tècniques en les quals pots baixar més fondo, però bàsicament ens quedem a 50 metres. I després ha entrat tota la tecnologia, que són tots aquests aparells que et permeten indirectament, sense que baixi una persona, obtenir informació. Són submarins tripulats o no tripulats, són aquests el ROV, els Remote Operated Vehicle, que són aparells que tu vas tripulant com si estiguessis...
2: Com un vaixell, no? Des de
3: sí, com un dron, però sota l'aigua amb una càmera i pots anar mirant què és el que hi ha. Això et permet anar molt més fondo, et permet estar molt més temps, et permet fer moltes altres coses que fins l'aparició d'aquesta tecnologia pues, no podies fer. I ara està entrant amb molta força tota la intel·ligència artificial, no? Tota aquesta intel·ligència artificial que està permetent, pues, per un costat, identificar les imatges que estàs veient. Allà a Vilanova tenim un fa molts anys l'Opsea, que és un aparell, un trasto que està fixat al fons del mar i està agafant dades constantment i les envia directament a terra per ser analitzades. Pues allà n'hi ha una càmera que si tu connectes per internet veus el peix i et posa el nom del peix. no?
2: Jo vaig estar viciat molts anys a la càmera aquesta.
3: És que és molt...
2: Es veia passar de tot per davant, eh?
3: De tot. Cormarins o fins i tot pescasups es veia de vegades.
2: Pescasups, però en quan havíem vist mantes, havia vist... Mm-hmm. Dentos donant voltes i caçant serbioles, una absoluta passada.
3: I això quasi que ho veies en directe. Era una passada. Jo coneixia un que lo tenia com a fons de pantalla de l'ordinador. Imagina't, lo viciat que estava. I últimament ha aparegut una nova tècnica molecular, que això vam parlar en el programa passat. Són tècniques moleculars en les quals fas un mostreig, el que se'n diu mostreig indirecte. Uh-huh. De què tracta això? Pues, els organismes, quan fas les seves funcions vitals, doncs excreten coses, no?
2: Sí.
3: Mengen i després fan pipi, fan caca, uh-huh. o perden escates, o suen, o fent el que sigui, deixen un rastre. Doncs aquest rastre pot ser macroscòpic o pot ser microscòpic i molecular. És un rastre que queda dins de l'aigua i que es pot ser analitzat. I això és el que anomenem eDNA, és a dir, ADN environmental, mediambiental. Com funciona això? Pues tu surts en un barco, pots fer-ho també des de la costa, amb els peus a l'aigua, agafes una mostra d'aigua, te l'emportes al laboratori i analitzes el contingut d'ADN que hi ha en aquesta mostra d'aigua.
2: O sigui que tornem als orígens, aquelles mostres indirectes que era d'allò, però amb pues unes
3: sí,
2: tècniques d'anàlisi molt
3: sí, això és la vida, jo sempre dic que la vida és una espiral. No?
2: Rodamón i torna al born.
3: És una espiral perquè tornes al mateix lloc, però a un nivell superior. Sí? Aleshores, què fas? Amb aquestes mostres, tu pots identificar quins organismes han passat per allà.
2: Mm-hmm.
3: Clar, és difícil saber quantos i en quin moment, però sí que et dona una idea del llistat d'espècies presents, et dona una idea si hi ha espècies invasores o no, si té una idea de la salut de l'ambient en quant a la biodiversitat de l'entorn, perquè hi ha una premissa, és que quant major biodiversitat, en més bon estat està l'entorn. Quan la biodiversitat es fa més petita, es considera que l'entorn s'empobreix, es simplifica, s'empobreix i es fa més vulnerable a totes les canvi climàtic, espècies invasores, etc, etc. Per tant, amb el eDNA, amb el ADN mediambiental, és una tècnica que ara s'està posant molt en boga. Gràcies a què? Pues gràcies a totes aquestes tecnologies moleculares que estan apareixent i que cada cop són més barates i més fàcils i ràpides de fer.
2: Amb la novetat de que, ja n'hem parlat moltes vegades aquí a la Randa Mar, de que cada cop tenim més ulls. Per exemple, tots els projectes de ciència ciutadana, això abans no estava, i també són tècniques de mostrejos.
3: Exactament, són tècniques de mostreig de gent no científica, voluntaris, són gent aficionada, però que de vegades pot arribar a tenir un bon nivell d'identificació, i que són molts més ulls que estan mirant el mar. Poden ser gent que s'hi fica a l'aigua o no, perquè els pescadors també són una forma de mostreig.
2: Projecte com el Data Collection de l'Associació de Pesca Responsable.
3: Exactament. Tota aquesta forma de marcar peixos i soltar-los, o posar-los GPS, que t'indiquen... Tot això són tècniques que s'estan fent servir a la població per recollir informació que permetran després, al final, poder gestionar millor el medi que tenim. Sí.
2: Doncs amb les tècniques aquestes has parlat i suposo que també, a diferència de temps enrere, o sigui, també es mira, suposo que es mira més l'entorn, no? I suposo que abans algunes tècniques aquestes de mostreig eren molt més agressives de del que són ara.
3: Sí, clar, tot això va evolucionant. O sigui, has de pensar que en un primer moment el que es tractava era d'identificar...
2: Quan més millor.
3: Sí, per un costat, quan més millor, i qui en vive aquí. O sigui, havies d'identificar, posar nom a les espècies. Després ja, a on viuen, no? Ja podries anar correlacionant on hi ha una espècie i on no hi ha una espècie. Després ja, quan tens prou informació de com hauria de ser el medi, doncs pots valorar en quin estat està el medi, o com va canviant al llarg del temps, o com canvia un lloc respecte a un altre. Sí? Això és informació que et permet valorar com un chequeo mèdico. Sí? Uh-huh. I tot això et permetrà després, la idea és que et permeti gestionar, que avui en dia, tal com estem, passa per la protecció.
2: Exacte. Abans hem parlat de l'avanç que va suposar l'escafandra autònoma, no? El fet de poder... hem parlat ara de lo dels anàlisis de DNA i aquest eDNA, no? Clar, tant una cosa com l'altra, més lo primer, o el DNA també, està fent revisar moltes coses, o ha fet revisar i canviar tant el mar com, suposo, moltes espècies de les que hi havia abans. En l'anterior programa també vam estar parlant d'això, no? En el món científic, podríem dir... Això és una mica més difícil, o sigui... Costa més que un científic tiri cap enrere i vagi revisant coses anteriors?
3: Sí, és difícil. Sobretot per una cosa molt important i és una cosa greu. Greu. I te diré que... a base de totes aquestes tècniques i tecnologies moleculars i aquests avances científics que estan superbé, estem perdent una peça clau i és la del naturalista taxònom. Cada cop hi ha menys persones capacitades per fer taxonomia, és a dir, identificar organismes i que conegui bé la fauna i la flora. Per què? Pues perquè els científics estan especialitzant en la seva màquina. Posen la mostra dins la màquina i la màquina li diu què és el que és. És una mica el que està passant amb la intel·ligència artificial, que estem perdent criteri.
2: I si no tens una app que t'ho identifica?
3: Sí, que cada cop n'hi ha més. Això facilita molt, això està superbé, però qui és que confirma que aquesta identificació és correcta? Doncs això ho fan els taxònoms. I els taxònoms cada cop hi ha menys. Cada cop hi ha menys taxònoms de qualitat. I això és una cosa greu que la pagarem en un futur pròxim. Perquè estem confiant tots els avanços en la tecnologia, el qual està molt bé, però estem perdent criteri. És com confiar completament en el Google Maps, però després no sabes on estàs. Tu vas seguint la teva aplicació, però després aixeques el cap del mòbil i dius, no sé com he llegat fins aquí.
2: O sigui que estem entrenant intel·ligències artificials, però no estem entrenant taxònoms.
3: Exactament, els taxònoms s'estan perdent. Entre altres coses perquè tots els recursos, tots els diners van dirigits a la tecnologia i no hi ha diners per formar taxònoms.
2: Però això ja fa anys que els biòlegs d'ulleres i de bota no estaven gaire ben vistos.
3: Exactament, això és una... sí, això... tens molta raó, Sergi. Això és una cosa que ja portem diverses dècades que està passant i cada cop està passant més. Sí, sí, sí. Uh-huh. Això és la cara i la creu d'aquests avanços tecnològics que estem tenint, com a tot. Tot té la seva cara i la seva creu.
2: Doncs, Boris, no sé si vols afegir alguna cosa més en quant a tècniques o del tema que estem parlant avui, d'aquesta conversa. Jo crec que has obert un tema molt interessant i, sobretot, m'han agradat les reflexions aquestes que has anat fent al final.
3: Sí, i també voldria obrir un altre meló, que potser farà per un altre dia, i és la crisi de biodiversitat que estem patint i que no se'n parla prou. O sigui, tothom parla...
2: Se'n parla de la crisi climàtica, molt.
3: Tothom parla de la crisi climàtica, de la crisi energètica, però jo sempre dic que això és un xiste comparat amb la crisi de la biodiversitat que ens viene encima. I això, un altre dia en parlarem d'això, perquè això sí que té... hi ha per sucar i pa.
2: Doncs va, farem deures, ens ho prepararem i ho parlarem. Moltes gràcies, Boris.
3: Vinga, moltes gràcies.

0: Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Serijol. Molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
1: Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
0: Mm. Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
1: Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors, el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
0: I a les barques també s'havia de conservar com...
1: Correcte, com... sí, d'acord.
0: Mm-hmm. Recepta de la iaia, també?
1: Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
0: Tonejada per tu?
1: No l'he tonejat, sóc que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
0: Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí sempre. Som molt fans, sempre. Sempre fem un homenatge a les iaies. Per tant, cuina catalana 100%.
1: Sí, senyora.
0: I mediterrània.
1: Mediterrània, sí.
0: Quins ingredients necessitarem per tot això?
1: Vale, jo compta per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, o una ceba blanca, la que sigui. Una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litro de vinagre de vi blanc, 200 mil·lígrams de vi blanc moscatell, o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litro d'oli d'oliva.
0: Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies.
1: Són més ingredients, però al final també...
0: Ens hem d'espantar més?
1: No, al final 3 rametes de farigola la trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a l'abast, o a qualsevol rebost.
0: Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, sí, que la gent, si ho demana, moltes ho fan i que ho demanin.
1: És un servei més, és un servei més que dona les peixateries.
0: És el que té anar a la peixateria i no comprar segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
1: Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho, que agafi color. És només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
0: que sense perdi l'aigua.
1: Sí, que no arribi a agafar color. Al final, no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'alls sencera. Un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
0: El sofregit?
1: Sí, tal qual. Que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i allò, hosti, que no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no ens quedi molt dolç. O...
0: Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
1: A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç amb dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està. Mm-hmm. Aquesta recta és superfàcil.
0: No ha de fer ni xup-xup ni res.
1: Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que vindria a ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors, el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'ha tenim fregit anteriorment.
0: I que agafi el gust.
1: Correcte, és deixar rotllar i que reposi amb ell. Mm-hmm. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
0: O sigui, es tira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i tot això.
1: La cabeça d'aix, tot dintre, sí.
0: Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
1: Jo crec que sí, Jo crec que això és molt fàcil.
0: Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
1: Sí,
0: o sigui,
1: no?
0: Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
1: No, aquí, us ho, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és, per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí, per exemple, podríem afegir gingebre fresc ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Mm-hmm. Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no soc molt partidari de ficar-li aigua, però... Final, okay. Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no, no, si no, no t'ajuda gaire. I sí que és veritat, hi ha moltes receptes que et demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
0: Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
1: Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que, almenys... No sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català, això, no, no, no té cadascú el seu plat. Sempre són, sempre s'ha ficat sapates dintre al mig de la taula.
0: I aquesta pot ser la... El que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
1: Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sapates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabet seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn, també, no? Al final, també va molt bé aquest, l'escabet per prendre l'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te fas un entrepà de barata amb escabeig.
0: Això t'anava a dir, fer entrepans també, també es fa, sí, es fa molt d'escabeig.
1: Sí, no, no, és tan boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final, la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
0: O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, també, seria exactament el mateix?
1: I sí, exactament el mateix. L'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, eh? O sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Sí, sí.
0: I la recepta és exactament la mateixa?
1: La mateixa. L'únic que canviaria és, a lo millor depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarinar i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
0: Però si ho fas de musclos, entenc que això el no es fregeix. No,
1: però el musclos no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
0: Dels gustos de cada un.
1: El pots pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos i a l'hora de fer a les cabells, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust aquest marí.
0: Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt secret? Senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
1: Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre, les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? No, o sigui, això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per fer escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
0: Com final... el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
1: Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o algo, el vaig reomplint, i al final ja tinc l'alvi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
0: Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
1: Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final de l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No, no t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
0: Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
1: Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de suc de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors, els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, res, un minutet o dos que faci xup-xup i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia.
0: Ah, sí.
1: Podria refredar i menjar-te, però l'escabel sempre està millor el dia següent. Sempre.
0: Vam dir que no t'ho havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar, sí, 24 hores.
1: Sí, sí, i si te'l fots al cap de dos dies encara està més bo i tot.
0: Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
1: Correcte.
0: Això a la nevera et deu aguantar.
1: Sí, sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el ser vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí, sí. Bueno, vinagre i oli, que al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
0: Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
1: A vosaltres, moltíssimes mercès.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Tothom té el seu concepte de cuina marinera. Hi ha la cuina a bord dels vaixells, aquella que es serveix als restaurants o la que es fa a casa. Tothom té les seves receptes. El nostre llop de mar d'avui, de tot això i de la investigació que fa, n'ha fet un restaurant, i no precisament arran de mar, sinó a la part alta, al casc antic de Tarragona. Parlem de Ramon Martí, el propietari del restaurant El Llagut.
2: Sí, parlem de mar mediterrani, que és per tu el mar mediterrani?
3: Peix, horta i cultura mediterrània, saps? I espècies, doncs, bueno, el primer que me ve al cap doncs, són farigoles, no? Romer i safrà i sobretot port, no? Molt de port i molta olor de peix, de port, saps? O sigui, jo de petit ja he estat molt vinculat al mar. I aquesta olor que tenen els ports, doncs et queda gravat al cap, saps? De tant en quant... Mira, m'encanta viure a Tarragona per això, no? Perquè des de qualsevol punt de Tarragona veus l'aigua. I l'olores, tot i que no vagis a la platja, tot i que no vagis al port, o tot i que no que vagis personalment a comprar la llotja, no? Però, bueno... I la llum també és diferent.
2: Ara ho comentaves, has comentat peix, has comentat espècies com la farigola. Ets cuiner des de fa molts anys i el teu restaurant, El Llagut, només s'hi cuina peix, pràcticament.
3: Sí, sí, sí. Bueno, correcte, només fem peix. Al principi va costar, la gent era complicat d'entendre, no? Perquè aquí a la província, si vols anar a menjar peix, doncs, bueno, te'n vas al Serrallo, te'n vas a Cambrils, no? O te'n anaves. Ara, bueno, tot ha anat a més. Però, bueno, a mi me feia il·lusió treballar producte d'aquí, perquè d'alguna manera sempre hem estat molt vinculats al territori on hem estat, no? No sé, potser és una cosa que tens a dintre a la genètica, no? Cuinar allò que tens al territori, perquè a fi al cap vius on vius i tens el contacte amb la gent del barri, amb la gent d'on vius i amb els productors, perquè sempre ens ha agradat molt tenir contacte directe amb productors. I clar, quins productors tenim aquí? Pues productors de peix i d'horta.
2: Com vas decidir que volies cuinar només peix o per què ho vas decidir?
3: No sé, mira, no m'ha agradat mai anar a agafar el camí fàcil. No sé, sempre... També els meus companys sempre... Estic catalogat dintre d'allò que diu... És que se complica la vida, el Ramon, sempre. Bueno, moltes vegades ho he pensat. Ara fa poc també tenia una entrevista amb un amic i també m'ho preguntava, no? Com és que has anat a parar amb cuina marinera, no? I diu, ostres, no sé, jo crec que al final... A mi sempre m'ha agradat recerxar l'essència de les coses, no? Anar una mica més a profunditat, no? Potser per això me considero cuiner de fondo, sap? Vull dir, de salses base, de brous, no sé, de salses... les bàsiques, d'aquelles del xup-xup, de la cuina d'estar 8 hores, 5 hores fent un sofregit, d'anar rostint, Sempre m'ha agradat anar a l'essència... Després hi ha producte, no? Producte de primeríssima qualitat, no? I el tema de l'arquitectura del plat, doncs, bueno, no sé, potser és que com que sóc dels 90, doncs igual té una importància, estic d'acord, no? Però jo sempre li he donat molt més valor als processos d'elaboració, molt importants per mi. M'imagino que per això... Sempre vas a picar ceba i a picar all i a començar les receptes o les elaboracions des de la matèria primera, des del punt zero. I bueno, és que considero que aquí a Tarragona, no? Pues és que el que tocava era fer cuina marinera. Com que tampoc no era una cosa que mai m'hi havia... posat massa, tot i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, tot i que sempre he tingut molt de contacte amb el mar, més a nivell d'oci que no a nivell laboral, doncs no sé, me feia com una il·lusió. A més, era el més fàcil en aquell moment. A Tarragona, el més fàcil era fer peix.
2: Crea una mica l'atenció, perquè Tarragona sempre ha estat vinculat amb el mar i costava trobar restaurants de cuina marinera.
3: Sí, és una de les coses que m'hi vaig trobar, no? Quan vaig agafar companys d'aquí de Tarragona i els vaig comentar que anàvem a la Peralta i la intenció era treballar només peix, la gent em deia, però estàs sonat o què? Si el peix, la gent per menjar peix se'n va al Serrallo o se'n va fora a Cambrils. A la Peralta hi ha que fer torrades, perquè tot eren llesques. I que bueno, que també té la seva història, eh? Ja ho veus, avui hi ha restaurants molt anomenats que fan entrepans, no? Si ja t'he dit, sempre m'he agradat, o sempre, no és que m'hagi agradat, sempre he acabat tirant el camí pues més fàcil, no sé, bueno, més complicat, vull dir, no sé, més... Tampoc no tenia ganes de fer el que feia tothom.
2: Com definiries tu o què és per tu la cuina marinera?
3: Altres cuiners i altres pescadors que estan més capacitats per explicar-te el que podria ser la cuina marinera. Jo sempre te parlo des del meu punt de vista, des de la meva experiència, des de la meva il·lusió i des de...
2: Això és el que volem.
3: Sí, bueno. Doncs, per mi, cuina marinera és la cuina de la gent del mar. A partir d'aquí, qui manega la gent del mar? Doncs pescadors, els comerciants, que són els nostres proveïdors, les llotges, les dones dels pescadors. I aquí pues, potser hi ha diverses vertents, no? Hi ha la cuina del ranxo, no? La cuina que se feia a bord, que clar, que avui en dia l'únic que conec que fa cuina a bord és el Lluïset de la Barca, saps? Que bueno, perquè quines barques fan ja cuina a bord? Ja no hi ha barques que cuinin a bord, crec. Aviam si ara diré aquí un disbarat. Jo he après moltíssim de cuina marinera, doncs, bueno, sí, és veritat, de biografia, d'investigació, de començar a picar i començar a provar, i prova-error, i aquestes coses, no? Però al final, a poc he après moltíssim dels meus proveïdors de peix, moltíssim. Doncs família Budesca. He après molt dels pescadors del Serrallo, amb els quals he tingut molt de contacte. He après moltíssim dels cuiners pescadors que han acabat muntant restaurants propis. Dic, per la família Veciana, sí, que sempre li he dit al Xavi, dic, escolta'm, és que com és que t'hi fots amb això? Bueno, és que tu no saps com és el món de la mar. I dic, clar, tio, és que te'n vas de Guatemala a Guatepeor, no? Perquè tela, pobret. Però no, vull dir, també he après moltíssim d'ells i, bueno, i també menjant, no? M'agrada molt menjar i beure.
2: O sigui, hem d'imaginar-nos que tu baixaves al Serrallo a parlar, per exemple, amb els pescadors per aprendre?
3: Sí, esmorzar, sí. Claro, bueno, és que a més també... És que jo m'ho passo molt bé. Imagina't, doncs això, els esmorzars de forquilla, doncs, clar, soc cuiner, no? És que jo si no treballés, no passaria per la porta, perquè és que m'agrada molt menjar, estria tot, i tot el dia tinc gana. I bueno, en aquest sentit tinc la sort que, clar, el peix ja convé, ja pots menjar tot el peix que vulguis, no? Però sí, m'encanten les tertúlies de sobretaula. A més, és això, no? M'agrada molt la filosofia de la sobretaula. Ja t'he dit, és que m'agrada molt l'essència de l'astronomia, m'agrada molt l'essència de tot, i crec molt en aquest trobament arrel d'una taula, no? No solament és el menjar, no? I sobretot aquelles sobretaules llargues, no? Que igual te donaven les 7 o les 8 de la tarda, o empalmaves amb el sopar, però sí, sempre m'han agradat molt. I després, bueno, per la feina, doncs, me convenia més anar a esmorzar. I haig d'agradir que, bueno, que sempre he tingut molt bon contacte, doncs ja t'he dit, amb el meu proveïdor de peix, doncs, com a mínim, un cop cada 2 setmanes, un cop al mes, doncs, tinc una sentada, un cafè que sempre s'allarga, no?, perquè, bueno, perquè també amb ell, com a mi, ens agrada moltíssim el nostre ofici, i s'ajunta un pescador, s'ajunta un restaurador de peix, doncs, que ja està mig jubilat, o, bueno, i és que sempre m'ha fet molt de respecte, i sempre l'he tingut molt de carinyo a la gent amb aquesta experiència i sempre els he vist com un llibre obert. I que millor tenir-los allà sentats en una taula, no?
2: I gràcies a això tu també has pogut recuperar receptes que potser es feien només a barca, a bord, i ara les apliques.
3: Sí, això m'encanta, m'encanta. M'agrada molt recuperar, m'agrada molt intentar recuperar receptes tradicionals. Tot i que no és fàcil, no? Perquè tot evoluciona, no? També és una mica... no reinventar, no? Vull dir...
2: adaptar.
3: Sí, però tampoc és adaptar, no? És fer uns canvis. Al final acaba sent molt personalitzat. Però, bueno, li he perdut la por a això perquè considero que la cuina marinera no... també depèn molt d'una família amb una altra o d'un veí a l'altre, saps? A la mateixa escala, doncs, gent pot fer l'all i pebre d'una manera i l'altra té un altre concepte. I, al final, és pels registres que tens. I els registres que tens venen de la memòria i venen de la teva experiència i venen de lo que vas vivint el dia a dia. A partir d'aquí, com he arribat a la cuina marinera? Bueno... Doncs a base de caminar.
0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
2: A més, sobretot estàs especialitzat en arrossos i la fideuà, bàsicament. Vull dir, són les teves especialitats d'aquí, de Llagut.
3: A vegades acabes encastrat en un espai que involuntàriament, bueno... Doncs no sé, si és veritat que sempre hem treballat... Bueno, sí, vam arrencar molt amb arrossos, sí. No sé, potser també era com... És que m'he adonat compte amb el temps de que també és molt popular, no? Tenim clients que fan quilòmetres per menjar arròs, no? I amb això al·lucino moltíssim. A vegades tenim gent del País Basc, o gent de Saragossa, o gent de l'Aragó, o gent del nord de Catalunya, no? Que me diuen, no, és que venim a menjar arròs. I jo, bueno, vens a menjar arròs, doncs perquè estàs a vacances.

0: Hem sigut molt servils, saps? Amb el sentit de que un restaurant, doncs, bueno, considero que un restaurant es dedica a això, no? A crear una festa a la taula i que tothom mengi el que vingui de gust sempre i quan ho tinguem nosaltres en carta, clar.
1: Si tu haguessis de quedar-te amb algun arròs, sabries en qui quedar-te?
0: Bueno, sí, sí, l'arròs a la Masqueta m'encanta. És un arròs que ha costat moltíssim de parir. I quan algú te costa molt de parir, després li tens com més de carinyo, no? I a més és molt curiós perquè, bueno, sempre el nostre procés de treballar els plats, tampoc no inventem gaire cosa, no? Entre altres coses perquè considero que fer-lo senzill bé cada dia ja és difícil suficient, no? Hem acabat fent arrossos, pues, no sé, pues perquè, no sé, perquè a la gent li ha agradat, suposo, i a partir d'aquí, com que veus que això té acceptació, doncs vas investigar més coses. Llavors, doncs una d'aquestes va ser el Masqueta, no? El nostre procés, com et deia abans, era agafem, ens pensem una elaboració o recerxem algun plat tradicional que ens agradaria introduir en carta i bueno, doncs estem investigant una mica, fem proves, pam, pam, pam, i quan més o menys pensem que tant l'elaboració com el producte final, com també pensar moltíssim a l'hora del servei, ser capaços de servir aquell plat en òptimes condicions, tant com per 5 persones com quan treballem més i som 70 o 80 clients, serveis una mica més difícils, doncs llavors ens en posem al menú i introduïm el menú, li donem una mica, insistim una mica i escoltem una mica les opinions del nostre client a través del meu equip de sala i li agafem una mica de pràctica i allò se va modificant i normalment en una setmana o dues setmanes ho tenim enllestit. Amb el Masqueta va ser una cosa molt, molt, molt, molt més complicada. Aquí teníem contacte, ja t'he dit, amb gent de mar, gent pescadors, cuiners i també amb aficionats i gent que s'estima molt Tarragona i s'estima molt el territori, no? I entre aquests recordo moltíssim a l'Edu d'aquí de la pastisseria, de la plaça del Fòrum. I ell sempre m'ho deia, Ramon, hosti, tu que fas arrossos, per què no fas un Masqueta? Per què no fas un Masqueta? I bueno, me va donar una tan la llauna, des del carinyo, eh? Mm-hmm. Doncs, que bueno, em preguntava, com ha de ser això? Bueno, no sé, perquè tal, que qual, fas així, això calent, allò, tal, qual, i ha de fer una espuma, i això fa què? I no ho tenia gens clar. I ho anava ajornant, no anava ajornant, però allò que te queda en memòria i te queda com una cosa pendent de fer. I bueno, i amb el temps, doncs alguna vegada algun pescador deia, hey, mira, arrossa Masqueta. I ostres, mira, i m'hi vaig posar. I bueno, i al final, i a la meva conclusió és que això, a mi me deien els pescadors de barca d'aquí del Serrallo, precisament, mira, agafa una olla còncava de ferro, la clàssica, saps, aquella clàssica, i posa-li oli i quan estigui l'oli ben roent i fumejant, el caldo ben calent, li tires el caldo a l'oli, allò fa un esclat i llavors li tires l'arròs. O sigui, és una recepta molt diferent, no? Que no se n'acara el sofregit amb l'arròs i després es mulla, sinó que has de tenir molt controlat la quantitat la quantitat de fumet, o sigui, la quantitat de brou, la quantitat d'arròs, la intensitat del foc i el temps de cocció. I quan això ho tens tot agafat, doncs, bueno, el resultat d'això és un arròs cremós que recorda una mica el risotto, però que s'elabora única exclusivament amb olis vegetals. No intervenen ni crema de llet, ni mantegues, ni res. I la història està, el secret sembla, és agafar l'oli, nosaltres traiem oli d'oliva extra verge, bueno, ja saps que pertanyem al col·lectiu Slow Food, tot treballem amb ecològic o al màxim possible amb ecològic. En aquest cas, oli d'oliva extra verge arbequina amb una olla còncava de ferro, que és amb les que nosaltres servim els arrossos a taula, ben calent, el brou calent, bueno, que no fumegi, no? O sigui, jo trobo que si l'oli fumeja, l'oli s'està cremant. A partir d'aquí, No me quadra, però ja t'he dit, ho adapto. A més, és un procés molt perillós. Cuidado si ho proveu a casa, eh? Perquè allà passa... Bueno, ara t'explico. Llavors, clar, l'oli ben calent, t'imagines, no? L'oli ben calent, allò que li cau una gota d'aigua i allò ja comença a xispejar, que no m'he...

0: Sí. Vale, pues imagina't que li llavors de cop li tires el brou de peix calent també. Allò fa un esclat, però un esclat que jo m'imagino que d'aquí li ve el nom, no? De l'esclat, masqueta, masquetà... Suposo que d'això deu ser de via d'arrencar al sud de Catalunya o nord de València, masqueta, mascletà... bueno, deu de venir de tot el tema aquest dels petardos i de cosa mediterrània de València, i després li tires a l'arròs i és veritat, se crea com una espuma a sobre del brou aquest que està bullint, que a mesura que se va consumint l'arròs, doncs, efectivament, queda molt melós. O sigui, també és un concepte de la cuina clàssica francesa, no? Que és lligar les salses amb oli d'oliva, no? Amb lloc de mantega. I vas a parar aquí, amb un oli molt cremós. Què passa? Doncs m'imagino que originàriament això devia ser s'havia de fer servir un brou molt concentrat, molt potent, molt heavy, no? Vull dir, tots els peixos que no són comercials, doncs que ara potser se tiren se tornen al mar, abans anaven amb una olla als barcos de pesca que pel ranxo de bordo, que cuinaven a bordo, doncs imagina't, te fas una idea, no? El brou de peix super mega concentrat, i allò ja tenia un sabor brutal, no? Nosaltres, doncs, bueno, li hem donat dues voltes i després li afegim un sofregit amb pebrot de romesco i, bueno, i fem un altre que li afegim un sofregit de safrà d'aquí de la Conca i bueno, llavors, doncs, hem anat polint una mica tot això i hem fet un arròs a la masqueta a l'estil del llagut, si ve a ser a l'estil del Ramonet, no? Llavors, bueno, i a més també ens agrada. També té un punt picant, perquè m'he donat compte que tota la cuina marinera té un punt picant, a tot el que és mariner porta una mica de bitxo, saps? Doncs, bueno, pues... I bueno, també li hem trobat el punt picant a l'equilibri aquell, que moltes vegades hi ha gent que em diu, és que estava molt picant, i jo, bueno, a mi m'agrada definir-ho com... La gent se me'n fot, no? com un picant eròtic, no? O sigui, és el típic plat aquell que té un punt picant que mentre estàs menjant no te'n dones compte, però quan pares, pica. I llavors, doncs, bueno, no pares mai de menjar, perquè quan pares de menjar és quan, és quan te pica.
1: Has parlat també del romesco, i el romesco també és una altra d'aquestes receptes que tothom fa diferent, i típica de Tarragona.
0: Sí. Sí, al final la cuina marinera té una evolució, no? Territorial, no? Crec, perquè, clar, el que aquí és un romesco, potser a la Costa Brava seria un suquet, no? I al millor el que aquí és un romesco, o sigui, el que a la Costa Brava, al nord de Catalunya, seria un suquet, a la Costa Dorada és un romesco, i si te'n vas una mica més avall, és a la llipebre, no? Valencià. Sí, el romesco, doncs, bueno, doncs, vull pensar de que és un plat molt d'aquí, doncs, perquè el pebrot de romesco, doncs, és com d'aquí i bueno, és una picada, no? I a més són productes secs que no necessiten fred, no necessiten de nevera, no? Doncs, bueno, doncs, tornem una altra vegada a l'arrel de les coses, no? Vull dir, suposo que amb una barca, quan tu navegues, doncs, què portes? Doncs portes coses que no necessiten fred, doncs perquè no se t'espatllin. Doncs alls, doncs portes arròs, no? Però, bueno, amb espècies, doncs portes una ristra de pebrot de romesco, fruits secs, i clar, i agafes mà de lo que tens. I això amb una picada, amb un morter, i amb això lligues el plat més caldós, més aviat caldós del que estiguis cuinant de peix, i acabes fent un romesco.
1: En aquest aspecte, tu també has investigat bastant sobre la cuina romana, i la cuina romana també tractava molt el peix.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, és que al final, veus, te'n dones compte de que, bueno, tinc aquesta mania. Tinc aquesta mania de tirar enrere. en lloc de modernitzar-me, doncs, bueno, crec que el primer procés és tirar enrere, i una vegada a darrere, doncs, ho tens controlat, doncs fer el pas endavant, no? El que passa que, bueno, sempre, no sé, me falta fer encara el pas endavant, suposo que perquè encara considero que me falta base, no? Però és que, clar, això no s'acaba mai. I, I bueno, sí, la cuina romana també me crida moltíssim. Sí. A més, amb els anys que portem amb això de la cuina romana, m'he donat compte que molts plats que avui en dia tenim com a clàssics dintre de la cuina catalana, pues, però provenen de la cuina romana. I la cuina romana no deixa de ser una cuina quilòmetre zero, slow food a tope, no? O sigui, elevat al quadrat, no? Perquè, clar, no hi havia possibilitats d'aconseguir gaires coses de fora. Si és veritat que durant l'època romana començava una mica més tard, ja va haver-hi el comerç, no?, de via marítima, però sempre acabaves tirant de lo que hi havia a prop. O sigui que cuina de territori. I també m'he donat compte amb el temps de que la cuina romana no és una cuina per anar a la UCI. No és una cuina d'anar a la UCI. La cuina romana devia haver-hi de tot. Doncs la cuina que se feia la gent de poble, o sigui, no ho dic bé, la gent de poble. La gent, la gran massa, i després hi havia els nobles, no? I, bueno, els nobles suposo que menjaven millor que nosaltres avui, eh? Pensar que els romans, hòstia, és que jo a vegades no sé on ha quedat la cultura de fa 20 segles. Pensa que he llegit que a l'època romana ja tenien piscifactories, saps? O sigui, ja tenien piscifactories, i no tenien piscifactories d'aigua salada, eh? I no tenien piscifactories d'orades o... No, de turbós i de congres i de... Saps? Tenien piscines aquí. Bueno, sí, també, cuina romana. Sí, bueno, al final tot ve de les arrels, no? De lo bàsic, d'arrencar de producte, de matèria primera.
1: Ja per anar acabant, ara parlaves de la cultura gastronòmica, on ha quedat... A vegades la sensació és que sí que és veritat, que hi ha grans cuiners actualment i hi ha grans restaurants, però també la sensació és que perdem una mica la nostra essència o les nostres arrels gastronòmiques.
0: Bueno, lo que potser més por fa és que se perdi el cuinar a casa. Per mi una cuina marinera també és molt d'autor, saps? Una cuina com més de jugar, no? Bueno, és que està mal dit. Una cuina més divertida, on bueno, doncs amb un plat doncs li busques 40.000 coses, no? Al final, igual que amb un vi, no? Això de catar un vi i trobar-li 40.000 coses, tampoc no ho he entès mai, no? I escolta, mira, el vi t'agrada o no t'agrada? A partir d'aquí, te recorda una cosa, te recorda l'altra, però no 50.000.

I així arribem al punt final, no, al final d'aquesta primera hora, encara no marxem, al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 17 de maig, a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
10: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
9: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
11: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
9: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15% segons el Departament d'Educació i del 50% segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us deia, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
8: Notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on passejarem pel Parc Natural de Albufera de Mallorca i sabrem quines són les seves problemàtiques. Després ens acostarem a una de les peixateries del nostre territori per conèixer l'última hora del peix. Parlarem de la campanya del musclo al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment, fent un repàs d'actes i d'activitats que hi haurà arreu de del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: ara parlarem d'alguna manera de medi ambient. Per això agafem avió i fem aturada a Mallorca per saber en quin estat està el seu parc natural de Albufera, que està protegit i que des del grup balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Mallorca, el GOP, més conegut com GOP Mallorca, denuncia que hi ha diverses mancances. En parlem amb Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP Mallorca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Primer de tot, anem a situar-nos una miqueta on trobem aquest parc natural de Albufera.
1: El parc natural de Albufera està a la badia d'Alcúdia. Està en el nord-est de l'illa de Mallorca, a uns 50 quilòmetres de Palma, tirant cap a l'est. És una zona humida, la més important de les Balears en extensió, i des de l'any 1988 és parc natural. Va ser el primer parc natural que es va declarar a les Illes Balears. Crec que dos anys més tard d'aquesta declaració de parc natural va ser també incorporat a la llista de zones humides d'importància internacional que estan emparades pel conveni de Ramsar. Per tant, ens trobem davant d'una zona humida que no només és important per ser Balears i és la més extensa, sinó que té una importància internacional reconeguda.
0: El ser zona humida, això ens dona pistes de la importància que té en termes mediambientals i de biodiversitat.
1: Efectivament, és un espai amb molta biodiversitat. Les zones humides mediterrànies, en general, són hàbitats molt escassos, i més escassos són encara les zones humides litorals d'aigües relativament dolces, com era l'Albufera fa 38 anys quan se va declarar parc natural i com era l'Albufera fins fa una vintena d'anys. En aquest moment, però, està sotmesa a uns canvis ambientals molt ràpids, dramàtics, que estan canviant d'aquesta situació i que és part d'aquesta denúncia que nosaltres formularem públicament fa unes setmanes.
0: Ara anirem aquí. Vosaltres, entre altres coses, denuncieu que viu la seva pitjor situació des de la seva creació. Per tant, la seva pitjor situació en 30 anys.
1: Sí, pot semblar una mica exagerat, però considerem que en absolut. Com he dit, aquest espai se declara parc i, a més, se reconeix internacionalment perquè és una bona representació dels hàbitats de zones humides dolces litorals mediterrànies. No? Era un espai cobert bàsicament per canyet, per arundo i per pramites, que són dues espècies que ocupen zones inundades d'aigua relativament dolça, no? I que, sobretot des de l'any 2010 cap aquí, està experimentant un canvi molt accelerat. I allà on trobàvem extensions de canyissar, en aquell moment hi trobàvem salicornià, que, com sabeu, és una formació típica de zona de salobres, de saladars, de salines, i això el que ens indica és que les condicions de l'aigua no són les mateixes que hi havia fa 30 anys. Això és per una sèrie de causes que, si vols, en xerrarem, però tot plegat està generant un canvi en la biodiversitat molt evident, on hi havia abans no només una vegetació, sinó també, evidentment, una avifauna associada en aquesta vegetació. En aquest moment trobam unes espècies d'aus completament diferents.
0: Ara parlarem d'això, però també un dels motius que al·legueu o que apunteu és la falta de personal.
1: Bé, com tot espai natural protegit, s'han de fer equilibris en el que és la conservació del patrimoni natural i l'ús públic, perquè aquests espais, especialment els parcs naturals, no se declaren únicament per protegir estrictament el valor natural, sinó que també tenen com a objectiu el gaudi públic ordenat d'aquests ambients. No? Tot i això, és possible sempre que hi hagi una ordenació dels usos i per garantir aquesta ordenació és imprescindible un equip suficient d'informació, però també un equip suficient de vigilància, perquè malauradament sempre hi ha persones que es comporten incomplint allò que és de sentit comú, per començar, i fins i tot allò que és norma. No? Llavors ens trobem en aquest espai amb una pressió d'ús públic que ha anat creixent els darrers anys. A la zona central de l'Albufera, que és allà on hi ha centre d'informació, hi passen més de 100.000 persones anuals, i aquest increment de la pressió pública no s'ha vist compensat amb un increment dels esforços en informació i en vigilància. Tot això, evidentment, ens aboca un escenari conflictiu, no? On aquests usos públics començaran a empitjorar la qualitat de l'ambient de l'Albufera i també en paral·lel la qualitat del gaudi de les persones. L'Albufera fins ara era un espai que atreia a molts dormitòlegs internacionalment, que passaven durant la primavera a veure espècies migrants, sobretot. I, clar, en aquest moment el que tenim és un increment d'un públic generalista, un públic turista, que arriba a les Balears en temporada baixa, que no pot anar a la platja, i que va a l'Albufera simplement a passejar, a passar es diu com si fos una zona d'esbarjo. Clar, això no és l'ús que fins ara tenia l'Albufera, que era un ús més especialitzat de persones que anaven a gaudir realment del patrimoni natural. I, com dic, si això no s'esmena amb suficient informació i vigilància, evidentment, el conflicte està servit.
0: Per tant, d'alguna manera també pateix les conseqüències d'aquesta massificació turística.
1: Clar, jo crec que malauradament les Balears som notícia per ser un espai on el sostre de turistes se supera cada any, amb una pressió d'ús públic molt important, amb espais que estan clarament massificats, no? Sobretot la costa, algunes cales del litoral, però també això està afectant cada vegada més els interiors i els espais naturals, perquè des de fa molts anys se parla de les Balears de l'objectiu de desestacionalitzar i, per tant, intentar que no vengui tothom en el juliol i en el gos, sinó que venguin els turistes més repartits. Però, clar, és que durant la primavera i durant la tardor, en el mes d'abril i en el mes d'octubre, aquests turistes no van a la platja. Per tant, fan un ús de l'interior i en aquest interior hi ha aquest més del 20% del territori de les Balears que són espais naturals protegits, i aquests espais no estan preparats per aquest increment progressiu d'aquesta pressió pública. Que, si no s'ha destinat mitjans en això, a gestionar aquests públics per fer-lo compatible amb la conservació, evidentment això destina aquests espais a una degradació progressiva inevitable.
0: D'alguna manera també parlaves d'aquesta vigilància, d'aquesta necessitat a vegades d'explicar a la gent coses que fins i tot són de sentit comú. Es troba a faltar aquesta vigilància? No existeix actualment?
1: Sí, però és insuficient. Pensa que aquests 100.000 visitants que t'he comentat són els que passen per la zona central de l'Albufera, on hi ha centre d'informació, però l'Albufera és un parc que és zona humida i zona litoral. Té una barra dunar litoral espectacular, que se va salvar de l'urbanització en el seu moment, i allà hi ha una pressió de banyistes, simplement, que és tremenda, no? Bona part de banyistes, evidentment, transiten també per damunt del sistema dunar fent desastres, no? Per tant, per tot això, evidentment fa falta no només vigilància al llarg de tot l'any, sinó una vigilància especial durant l'estiu, per evitar aquests danys d'aquest ús públic. Evidentment aquesta dotació de vigilància és absolutament insuficient. A l'Albufera, qualsevol dia d'aquesta primavera hi vas i te trobaràs gent amb mountain bike transitant per dins d'espars, fent esport, gent fent running, te trobes persones que entren amb un gos, cosa que també està prohibida. Vull dir, te trobes molts d'usos públics, alguns per desinformació i d'altres perquè saboten la senyalització i no en fan cas, no? Que evidentment s'ha d'intervenir sobre ells. Si no tens vigilància suficient, en el final, pues, el que era un espai destinat a la conservació i al gaudi ordenat s'acaba convertint en una àrea recreativa i, per tant, s'acaba banalitzant el seu contingut i la seva importància ecològica.
0: També, en aquest sentit, denuncieu, va una mica lligat de la mà tot això, la falta de pressupost o la disminució de pressupost destinat en aquest parc natural.
1: Sí, això és una mancança que afecta no només a l'Albufera, sinó al conjunt d'espais naturals de les Balears, no? Malauradament, en aquest moment de la història tenim un govern que no és especialment sensible en la conservació d'espais protegits, no? De fet, és un govern que en aquest moment té una sèrie de normes en tramitació que van adreçades precisament a rebaixar les limitacions existents per permetre determinats usos comercials, turístics, per permetre fins i tot l'ampliació d'edificacions que se destinen a aquests usos, i per tant no és un govern especialment sensible en el compromís de mantenir aquest patrimoni natural per la generació futura, fins i tot de millorar el seu estat de conservació, que és molt necessari. Recordem que fins i tot hi ha en aquest moment una llei europea, la llei de restauració de la naturalesa, que ens obliga a millorar, no només a conservar, sinó a millorar l'estat de conservació dels espais. Clar, amb aquest poc interès, lògicament, el pressupost que s'ha destinat a aquests espais està per davall de lo mínim necessari, i les inversions són bàsicament per projectes puntuals, però per lo que és el manteniment habitual, que és el que realment necessita un espai per tenir un bon fonament, i amb aquest finançament habitual és el que s'apaga, pues, la vigilància, la informació, el manteniment, les accions de conservació. Tot aquest pressupost està a baix mínims en aquest moment, i Salvofera també és un espai que està patint per aquesta manca de pressupost suficient.
0: Anem a parlar de la biodiversitat, del que parlàvem al principi i el que denunciaves, i deies precisament que hi ha hagut uns canvis que són importants i que les condicions de l'aigua, per exemple, no són les mateixes que fa 30 anys. Quina explicació li podem trobar en això?
1: Bueno, l'explicació és molt, molt senzilla. Les zones humides necessiten el que se'n diu un cabal hídric mínim, un cabal ecològic, que és un volum anual mínim d'aigua de bones condicions per mantenir els sistemes naturals que hi ha. Si aquesta quantitat d'aigua no hi és, en una zona humida litoral el que ens trobarem és que el nivell de l'aigua en qualsevol cas s'ha de mantenir. Per tant, si no tens aigua dolça que te vengui des de l'interior, al final t'entrarà aigua salada des de la mà. I és el que està passant a Salvofera. A Salvofera, tant directament pels canals que connecten amb la mà com des de subsol, a través de l'aquífer, que està salinitzat, li està entrant aigua fonamentalment salada a causa de la sobreextracció de l'aigua dolça que hauria d'arribar a Salvofera i en aquest moment no hi arriba. Aquesta aigua dolça, a on arriba ara? Arriba a les urbanitzacions del litoral, arriba en els nuclis urbans, s'utilitza per l'agricultura intensiva que envolta Salvofera, s'utilitza per omplir piscines de les noves edificacions rurals que s'estan fent a l'entorn d'aquesta zona, i per tant el que ens trobem és un dèficit hídric de l'aigua de bona qualitat. En què se tradueix això? Els que visiteu Salvofera els propers mesos, els que la jo heu visitat recentment, haureu vist una cosa molt curiosa, que crida molt l'atenció. Salvofera està plena de flamencs en aquest moment. Cada vegada hi ha més flamencs nidificant en el parc, que és una espècie que fins fa 4 o 5 anys no havia criat mai. Per què s'ha instal·lat a Salvofera? Perquè Salvofera en aquest moment s'està convertint en un salobre, en un saladar, on abans hi havia espècies super interessants, escasses, amenaçades a nivell mundial, com l'agró roig. En aquest moment ja no hi ha agrons, el que hi ha són flamencs, perquè allà on hi havia canyet ara hi ha saladines. Llavors, és aquest canvi ambiental que, per un visitant, bueno, mira, han canviat les espècies, no pareix que sigui tan greu. Evidentment, té unes conseqüències molt greus, perquè allà on trobàvem abans un sistema natural i unes aus amenaçades i de conservació prioritària, en aquest moment trobem uns sistemes que són molt més comuns a la Mediterrània i unes espècies que estan en increment a tota la Mediterrània. Per tant, han banalitzat, han perdut qualitat amb aquest canvi.
0: D'alguna manera, tota l'aigua dolça s'utilitza.
1: L'aigua dolça s'utilitza perquè s'està sobreestraient per dotar les urbanitzacions de la costa, com dic, els nuclis urbans, i en un escenari en què la Mediterrània, el règim hídric cada vegada serà més escàs, si a més li sumam que les darreres dècades a Salvofera s'ha estat manllevant, s'ha estat estrient més aigua dolça de la que seria recomanable, evidentment el sistema pateix perquè no té aigua dolça, que és substituïda per aigua salada i molt genera aquest canvi ambiental.
0: Parlaves del tema dels flamencs. No sé si en aquest sentit també hi ha més canvis en la biodiversitat.
1: Sí, els flamencs són molt evidents. Ho he posat com a exemple perquè es veurà qualsevol que vegi Salvofera, no? Però dins el que són els hàbitats de canyet, de frammites, hi teníem fins fa 10, 15, 20 anys poblacions importants d'ocells de canyet, de petits passeriformes, petits ocellons, poscarles i ortolans de canyet, espècies que estan amenaçades. Perquè, com dic, estan amenaçades perquè precisament a la Mediterrània aquests ambients de canyet ben conservats ja no eren abundants fa 20-30 anys. Ara ho són cada vegada manco. No? Clar, tots aquests petits ocells, que són menys evidents, menys visibles, evidentment estan també minvant en les seves poblacions. a la vegada, en paral·lel, que aquestes grans espècies molt més visibles, com són els agrons, que també nidificaven en els canyets de Salvoguera, que en aquest moment ja no troben aquest hàbitat.
0: No sé quina solució hi hauria a tot això, perquè la solució és difícil, i més tenint en compte que en lloc de decréixer, el que es vol fer cada cop és créixer i créixer encara més, però la solució ha d'anar més enllà del pressupost i de contractar més personal.
1: Clar, clar. Per començar, com dic, el problema de la manca de pressupost i personal és un problema fàcilment solventable. Se pot solventar d'un any per l'altre, no? Dotant de més personal. L'any que ve pot gestionar millor el seu públic. El problema és el canvi ambiental, que serà difícilment reversible, perquè els sòls s'estan salinitzant. Tot i que s'aconseguís recuperar una part d'aquesta aigua dolça per tornar-la a la Albufera, el nivell de salinització que tenen en aquest moment els sòls ja farà molt difícil que aquestes zones tornin a ser zones d'aigua dolça, amb vegetació d'aigua dolça. Evidentment, mentre més tard s'abordi el tema en seriositat i mentre més tard se limitin les restriccions d'aigua dolça a l'entorn de la Albufera, més complicat serà retornar a una situació semblant a la que hi havia a l'Albufera fa 20-30 anys. Però, evidentment, no podem restar mans aplegades. L'administració té aquí una responsabilitat. S'està degradant un espai per la conservació de la qual hi ha una responsabilitat a nivell europeu. No? L'Albufera, més, com dic, més de parc i zonomia d'importància internacional, és zona especial conservació per les alts i zona especial conservació. Són dues figures que emanen de directives europees. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. Per començar, com dic, limitar les restriccions d'aigua dolça. Els nuclis urbans s'han de nodrir d'una altra manera. Si el turista ha de pagar aigua de salada, doncs ha d'assumir aquest cost. Però l'aigua dolça de subsol, que nodria la Albufera fins fa dues dècades, ha de poder retornar a la Albufera, perquè si no estem condemnant aquest espai a una transformació i una pèrdua de qualitat ambiental. Però més enllà d'això, la Albufera confronta, com he dit, amb una zona d'agricultura intensiva. Una vegada que s'hagi salinitzat completament la Albufera, se salinitzaran aquests conreus. Per tant, perdrem agricultura productiva. Això és important perquè moltes vegades sembla que això de la conservació de la naturalesa és una cosa de quatre hippies i quatre pajareros. Sí, sí. No? Però és que aquí les conseqüències ambientals d'aquesta transformació, en el final, afectaran a l'agricultura i afectaran en el consum de l'aigua dels pobles, dels municipis que hi ha just a darrere de l'Albufera, que cada vegada serà aigua més salada si no fem alguna cosa. Per tant, l'Albufera és un coixí que mos defensa de la mà, i si no defensam aquest coixí en el final de la mà, tindrà un efecte cada vegada més evident cap a l'interior.
0: Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOM Mallorca, aquí a Renamar.
1: Idò, moltíssimes gràcies. Encantat.
0: Tota època de l'any és bona per menjar peix de temporada fresc i de llotja. I avui anem al mercat a comprar peix i ho fem a Arenys de Mar, Oriol.
2: Doncs sí, efectivament, Marina, sempre ens agrada, en aquest programa, a l'Arran de Mar, anar a una peixateria, conèixer el peix que tenim en els mostradors. I avui hem anat a una peixateria d'Arenys, a la plaça del Mercat d'Arenys, a la peixateria Illa Sobirà, i al costat nostre, la Mònica. La Mònica Serra, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tothom.
2: Doncs bé, disposats a conèixer el peix que tenim ara, en les peixateries. Comencem pel peix de temporada. Què és el que tenim ara? Que diguis, mira, ara el que surt més bé, el que tenim de temporada ara, què seria, Mònica?
3: A la temporada és el sonso, i ara comença a sortir saitó i sardina d'aquí. El que passa que el sonso n'hi ha poquet i va una mica car, la veritat és veritat, però és petitó. I llavors també doncs, maires, també, que són d'aquí, és més senzillet, també la maire d'Arenys, que és molt bona, que es pot treure l'espina. Després hi ha l'escrita, que també és molt bona, és un peix el millor que hi ha gent que no coneix, però la veritat que està surt molt bo. I ara ja al final, a la sepa ja estem més al final, n'hi ha molt poca d'aquí, llavors ja va una mica més cara, i raps en cap. Els raps en cap sí que ara ja bastant, n'hi ha bastants, i clar, si l'agafes amb cap et surt més bé de preu que no pas sense el cap.
2: Clar, hi ha molta gent per això que del rap diu que en faig del cap, agafo només la cua. Clar, això no surt tan bé de preu.
3: No, clar, perquè la meitat, quan tu treus el cap, la meitat és cua i la meitat és cap. El que passa que el cap també és molt bo. Si t'agrada escurar, enfarinat i fregit, està boníssim. Si és un rapet d'aquests petits, el fas a trossos i el fas enfarinat i fregit i està molt bo. És un peix. I la carn és molt fina, si t'agrada escurar. Llavors, un altre, també hi ha el marisc, que hi ha diferents tipus de marisc, com la gamba blanca, o la gamba de plàstic, que en diem nosaltres, o la panxuda. Aquesta surt més bé de preu que la gamba vermella. La gamba vermella, la petita encara, però està cara, però la mitjana ja ens anem uns preus més elevats. Però bueno, i escamarlà també, sembla que comença a sortir una mica més i sembla que comença a baixar. Començarem a veure si ara de cara a l'estiu se'n pesca molt més i llavors ja esperem que baixi el preu.
2: Doncs a veure si és així, a veure com anirà aquest estiu. M'estàs parlant, Mònica, de tot de peix d'aquí de la Llotja d'Arenys, on porteu també d'altres parts de la costa catalana?
3: Tots aquests que t'estava parlant ara, tots són peixos d'aquí, que d'altres peixos que porto així, escòrpores, o calls samperes mitjanets, amòlleres, o sorell, que tot això és d'aquí. Llavors porto palangre de fora, hi ha peixos que el salmó ve de fora, perquè aquí no n'hi ha, galls per fer filets tampoc, aquí no n'hi ha, són molt cars els que hi ha i són petits, i llavors també el que és lluç mitjanet, llucet també, tot això són peixos d'aquí. La tonyina és de fora, és de la mena, però clar, no és d'aquí de platja.
2: Bé, però és de proximitat també, clar, si el que no tenim per aquí, doncs haguem d'anar a buscar també a propet, però clar.
3: Exacte, però és de molt proximitat. N'hi ha molt tipus, però la que porto és la de la Fagor, que realment és la més bona, i si te vols menjar cru o tataki, el que sigui, és molt bo. El salmó ve de Noruega, però és dels de qualitat bons i te'ls pots menjar cru si volguessis.
2: Quina sort, i quin luxe, Mònica, poder tenir tot aquest peix de proximitat aquí a Arenys mateix, a la parada, a les peixateries, evidentment, per poder-ho pescar aquí mateix al port d'Arenys. Això és una sort que, evidentment, només tenen els pobles de costa i no tots.
3: No, la veritat és que sí que estem un port que n'hi ha bastanta varietat últimament i la veritat, molt, la sort que tenim aquesta és que estem a proximitat. I el que hem de fer és... que la gent s'acostumi a menjar peix de proximitat, no de fora, encara que sigui mirada, que sigui assequible per totes les butxaques, perquè no tothom pot adquirir segons quins productes.
2: Hi ha com aquest mite, no?, que el peix és car. Home, no tot el peix és car, ni molt menys. Hi ha per totes les butxaques, evidentment, i segur que quan s'acosta Nadal hi ha coses més cares que altres. Però el peix no és car, no, Mònica?
3: Home, de clar, el que passa que molta gent el que vol és peix sense ni una espina ni res i clar, llavors en proporció aquest se't surt car. N'hi ha d'altres que porten una mica d'espina, però exageradament no són massa cars, passa que la gent no agrada. La gent està acostumada que ho volen tot filetejat, sense espines, sense pell i que no tinguin d'entrebancs. A vegades els peixos que tenen més espines són els més bons que els altres.
2: Se n'ha d'ensenyar, també s'ha d'educar, la mainada, també, a les persones grans, que si hi ha peix que porta espines, doncs, home, vigilar, estar atent, però no passa res, el peix en porta.
3: Sí, no, ja acostumem a la gent mirar de portar peixos diferents, que no acostumen, i ensenyar-los i que els provin, perquè d'aquesta manera són molt fins i porten poca espina i els agrada.
2: Mònica, m'has parlat de sonsos. A mi em tenen boig, els sonsos m'encanten, i ara que doncs, ho dèiem, que n'és època, són cars, aquests sí que són cars, i dèiem, n'hi ha, durarà gaire la temporada de sonsos, com està tot plegat?
3: N'hi ha, el que passa que tenen un computo de pesca o així, el que passa, crec que espero que n'hi hagi un més encara o així, però la veritat que el preu no baixa. Però és veritat que són petits, no són grossos. Llavors, a mitjans d'estiu sí que n'hi hauran molt més, crec, que normalment ja creixen, que són tres vegades més del que són ara, llavors sí que són més baratets, però clar, ara el petitó és el més bo que està, perquè no trobes ni espina, te menges tot, el cap i tot, i la veritat és, a veure, barato no és, perquè surt a 70, surt a 70 euros.
2: Sí, sí.
3: 68-70 euros.
2: No, però allò
3: el que
2: farà...
3: passa que amb 100 grams en menys una persona i dius pues és poc i tens un bon plat. Llavors, acompanyat d'una altra cosa, pues està molt bé. Clar, depèn, pots agafar un producte que és molt barat, però si comences a treure-li l'espina, la pell i tot, llavors en proporció també et surt car. Llavors, clar, a vegades no tot és... depèn el peix. A vegades és depèn el que tu, el valor que li vulguis donar, perquè si d'un peix que pot ser més barat però li comences a treure tot, quan tu realment aquell peix et surt el doble o el triple.
2: Sí, sí, en canvi el sonso, això s'aprofita tot, es menja tot, ben fregidet, ben cruixent, és una bogeria.
3: Exacte, el sonso s'aprofita tot i està molt bo, s'ha de menjar.
2: I tant, i això, a vegades doncs, quedes amb gana, doncs, combinat amb algun altre peix, un llenguado a la planxa, per exemple, amb calamar també, que ara no és l'època del calamar d'Arenys, però en trobem sempre.
3: Sí, congelat, perquè ara si en surt algun de fresc és molt car, o també hi ha canana, que és més barata i també surt bona a vegades amb farinada i fregida, o si no, unes llusses, o unes sardines així, també fregides, que també són molt bones, que ara comença de ser la temporada i estan greixoses i molt bones.
2: La qüestió és això que dèiem, eh? Menjar peix de llotja, menjar peix fresc, que incentivar encara més aquesta cultura de menjar peix, que l'arc mediterrani l'hem tingut sempre, aquí a casa nostra l'hem tingut sempre, però com tot, tot es corre el risc de que es perdi, per tant, aquí hem de posar-hi la banya i que la gent continuï menjant peix.
3: No, ja ho estem intentant i ja mirem la gent que s'acostumi a treure totes les espines, a mirar de fer peix varietat, que pugui variar i que no sempre el mateix, perquè sempre el mateix, per més bo que siguin, igualment cada dia menjar gamba també te'n canses. Llavors el que vol la gent és varietat i que sigui de platja.
2: Exacte, que sigui peix d'aquí, de proximitat, i a més, que es pot comprar ara, mentre t'estava esperant, Mònica, pensava, quin luxe també tenir aquest edifici, aquest mercat municipal d'aquí d'Arenys de Mar. Hi ha moltes poblacions properes que han tancat els seus mercats perquè s'ha perdut l'hàbit d'anar a comprar al mercat, la gent no hi va, les quatre parades que hi havia van passar a ser dues, les dues va passar a ser una i al final tancat perquè no hi anava ningú. Això aquí a Arenys, per sort, no passa. No estan totes les parades obertes, n'hi ha de tancades, però les que estan obertes, ho he estat mirant, tota l'estona han estat tinguent gent, encara en tenen, a la peixateria teva també. Aquesta estona els dependents no han parat, han anat fent, a les altres parades de carn, de pollastre, de vedella, també. Per tant, quina sort poder tenir a Arenys un mercat que funciona quan en altres llocs l'han hagut de tancar perquè no ha funcionat.
3: La veritat és això, la veritat és que sí, que no ens podem queixar, ens agradaria més moviment de gent o així, però anem fent, la veritat no vas fent ara un, ara l'altre, i és això, que la gent els acostumes a la varietat, a ser constant, que cada dia portes un peix diferent, i això a la gent el que els agrada. Jo ara m'he acostumat que la meva parada cada dia la penjo en el Facebook meu i en el meu WhatsApp, que tinc els clients, els que volen, i llavors cada dia faig un vídeo i el pengem, perquè així la gent vegi el que tinc i si els interessa que ens truquin.
2: Molt bé, carai, així les noves tecnologies que també ajuden. Estàvem parlant d'un mercat que és un tipus de venda molt tradicional, podríem dir, però combinat amb noves tecnologies.
3: Sí, perquè molts m'ho deien o així, i al final van provar, i al final sí, entre uns, doncs el meu ajudant dependent doncs em fa el vídeo, llavors me'l passa, una altra meva amiga em posa la música, o l'altre dia li poso jo, però i així és més llamatiu i tot. Vull dir, entre tots fem una mica de tot.
2: I tant, i d'això es tracta, de fer una mica de tot, i una parada, doncs, com dèiem, ben plena de peix aquí al Mercat d'Arenys, en aquesta peixateria Illa Sobirà. Mònica, moltíssimes gràcies doncs, per haver-nos... Anava a dir obert les portes de la parada, però no, perquè aquesta parada no té portes, és ben oberta, però igualment moltes gràcies.
3: A vosaltres, que vagi bé. Merci.
0: Ara baixem fins al Delta de l'Ebre, no deixem la gastronomia d'alguna manera i volem parlar sobre la campanya del musclo, i per això tenim a punt la nostra companya, la Cel Prieto, des de delta.cat. Cel...
4: Sí, Marina, la campanya del musclo al Delta de l'Ebre torna marcada enguany per la calor, la climatologia inestable i l'escalfament de l'aigua de les badies, factors que han obligat el sector a escurçar la temporada per evitar les altes temperatures de l'estiu. Anem a comentar-ho amb Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL. Gerardo, benvingut a Arran de Mar.
5: Bon dia, bon dia.
4: Gerardo, com ha començat esta campanya del musclo este 2026?
5: Bueno, van començar pràcticament ja a principis d'abril i, bueno, pront estirem ja a quan se surt més musclo, que és des del maig fins pràcticament Sant Joan.
4: Uh-huh. Se parla d'una temporada més cursa, no? Quins són els factors que obliga a escurçar-la?
5: El factor limitant és la temperatura. La temperatura que que fa les bahies pel canvi climàtic, pues, arriben les temperatures tan altes que quasi bé som obligats a traure el musclo abans de que aquestes temperatures pues, de mitjans de juliol i a l'agost pues, matiguin el que és el musclo comercial i la cria, claro.
6: Uh-huh. Per tant, estem parlant de que la temperatura, el canvi climàtic, perquè clar, això és una cosa donada del canvi climàtic que està venint de fa anys, us obliga bueno, a repensar i a canviar tot el que fèieu fa igual 10 anys.
5: Sí, principalment perquè la mortalitat a la cria, que la cria la tenim a la badia del Fangà, intentant que passi l'estiu, i bueno, això cada any quasi bé que és impossible, pràcticament se mor ja tots els anys. I després està que, clar, òbviament, pues, han de tindre la possibilitat de treure el musclo abans de que arribin les calorades, perquè llavors te jugues tota la collita en uns quants dies. I el que fem, pues, el que han fet fins ara, pues, és reduir la producció, cada vegada se'n va sembrant menys, i això pues, comporta pues, que aquestes baixades de quantitat de musclo que fem.
6: Uh-huh. I quan se parla de mortalitat, que ve una calorada i seus mort, de quines xifres estem parlant?
5: Bueno, si és en aquell moment que ve la calorada i es passa més de 10 dies a més de 28 graus l'aigua de la badia, pues la mortalitat pot arribar a ser del 100%.
6: Mm-hmm. Clar, vull dir que és una... s'ha d'anar molt en compte.
5: Sí. Exacte. Llavors hi ha molt de perill i òbviament, pues, els productors intenten treure-ho abans de que vinguin les calorades.
6: Mm-hmm. I, claro... I, Gerardo, les previsions apunten que enguany estarem en una producció per sota de la mitjana, no? Al voltant de les 3.000 tones. Claro, què suposa això per al sector?
5: Bueno, està clar que una reducció important en quant a la collita que tindrem, una reducció que, en certa manera, també ja la teníem una mica assumida abans, perquè ja s'ha sembrat menys, perquè el que te comentava, que havíem de comprar tota la llavor fora en uns preus més elevats. I bueno, el que comporta, pues, està clar, també augmenta la temporalitat, han passat d'una campanya de 5 mesos a 3 mesos, i això, pues, el tema del personal, pues, la veritat que ho complica tot.
6: Uh-huh. Aprofundim ara en este tema del personal. Què està passant?
5: Bueno, està passant, pues, que tenim dificultats per a trobar gent, que a l'escurçar-se la campanya és més difícil trobar gent. I diguéssim que el personal tingui feina durant quasi bé tot l'any. Això quasi bé és impossible, ja, perquè si han passat d'una temporada de 5 mesos a una de 3 mesos, pues, que la veritat que cada dia se fa més difícil poder contractar en aquests 3 mesos.
6: Uh-huh. I llavors igual els mateixos productors són qui se troben que han de fer tota la feina i no poden, bueno, el que dius,
5: exacte,
6: no?
5: Pues, exacte, se troben dificultats, tota la feina, bueno, fan tot el que poden i més, i després pues, intentar contractar, i claro, el que és difícil també és que si cada any contractes gent nova, pues, vulguis o no vulguis, pues, s'ha de prendre el que és la seva feina. I és molt difícil mantenir una persona que ja sàpiga de què va la feina durant tot l'any. Llavors, quasi bé tots els anys són nous, i això pues, implica més dificultats.
6: Mm-hmm, claro, perquè si cada any repeteixen, no, els mateixos treballadors, pues, ja se fa la feina en els ulls tancats, no? Però si s'ha d'anar explicant, clar, cada vegada nous treballadors...
5: Si cada vegada s'han d'acostumar a una feina que normalment molts no l'han fet mai, ho has d'explicar del minut 1, m'entens? I te trobes, cada any te trobes el mateix. Claro. Que has de fer una formació tots els anys per a la gent nova que arriba.
6: Uh-huh. I estem parlant que aquests treballadors són gent d'aquí del territori? Venen...
5: No, que actualment pràcticament quasi tots són de fora, ja. O sigui, primerament venien eren de Romania, dels països de l'est, després van passar també marroquins, i ara pues, el que arriba més que res pues, és de Mali, ha arribat molta personal de Mali i Senegal.
6: Uh-huh, molt bé.
5: Vull dir, és el que hi ha en aquests moments, i bueno, i Mali i Senegal, normalment, sobretot Senegal, pues, són gent que eren pescadors i tenen certa experiència, que això sempre és positiu.
6: Uh-huh, i clar, els hi diu... Clar, crida l'atenció, no?, almenys, si ja tenen aquesta experiència.
5: El que abans era pràcticament tot era gent aquí de la comarca, per dir alguna cosa, pues ara pràcticament és la gran majoria de gent de fora.
6: Uh-huh. I, Gerardo, tot i aquests factors negatius que hem anat comentant, representa que la qualitat del musclo serà bona?
5: Esperem que sigui bona. Ara estem a mitjà de... Encara no, pràcticament no han arribat ni a final de campanya, Nosaltres estem esperançats que van hi haure unes pluges importants i normalment va lligat la qualitat en les pluges, no? En la quantitat d'aigua dolça, que és la que produeix el fitoplàncton. Però ja t'ho dic, estem a mitjans de campanya i esperem que la qualitat sigui igual o augmenti el que ens queda de campanya.
6: Uh-huh. Així que plogui és bo.
5: Sí, que es plogui. El que és millor és que si hi ha riuades. Si hi ha riuades, enguany no n'hi ha hagut de riuades, però quan és el millor, quan hi ha una riuada i pot entrar aquests nutrients a les badies del Delta, sobretot a la badia dels Alfacs.
6: Mm-hmm, molt bé, doncs mira, aquest últim cap de setmana que ha plogut i ara aquesta setmana també donarà pluja.
5: Clar, que doncs encara havia ploure més.
6: Doncs això és bo.
5: Sí, esperem que ajude.
6: Molt bé. I el consumidor final notarà algun canvi en el producte o a part de que ja n'hi haurà menys a la venda,
5: bueno,
6: no?
5: Això que n'hi haurà menys, també el consumidor ja ho ha notat aquests anys, que nosaltres teníem una bona venda al mes d'agost, per exemple, i la veritat que és quan hi havia molt de consum pel turisme, i això pues, pràcticament el mes d'agost ja no tenim musclo, no? Està clar que el consumidor això ho nota de fa ja uns quants anys.
6: Mm-hmm. I clar, com diem al principi, Gerardo, clar, això és una cosa que s'atribueix, no?, clarament al canvi climàtic i no és
5: correcte.
6: Una cosa d'un any. Vull dir, ara ja és
5: no.
6: Una cosa que ja
5: no.
6: És lo normal.
5: Sí, o sigui, perquè et facis una idea, l'any 2010, que va ser el primer any que va sortir la marca Mari Delta de l'Ebre, vam acabar el 24 de setembre. I l'any passat van acabar sobre la primera quinzena de juliol.
6: Clar.
5: I així ha canviat la cosa en pocs anys.
6: Molt ha canviat, perquè, clar, ara estos a l'agost fot un cop de calor i, clar, ho mata tot.
5: Claro.
6: Uh-huh.
5: Exacte, ho mata tot. Primerament, obri el musclo, que nosaltres diem obri el musclo, que llavors ja comercialment no el pots vendre, perquè llavors, si no te se mor a tu, quan arriba a les peixateries se mor, llavors ho has de parar tot. I mos trobem en això, no? Ja t'ho dic, del 24 de setembre hasta el juliol, pues, són 2 mesos menys de campanya. I, a més, era un mes d'agost que era comercialment era molt, molt bo.
6: Claro, perquè a part, a l'agost, no sé, hi ha moltes festes majors, la gent té vacances...
5: Exacte, el turisme,
6: sí.
5: Exacte, i era un valor que teníem nosaltres de poder tindre musclo a l'agost. I això, pues, bueno, pràcticament ja no l'han de considerar.
6: Claro. I ara, quan no queda el musclo aquí, claro, s'ha de comprar fora.
5: Exacte, busquen altres procedències del lloc que sigui, òbviament. El consumidor necessita tindre musclo igual, però del nostre ja és molt difícil a l'agost.
6: Ja. Yeah. Llavors, claro, a part d'adaptar-vos vosaltres en les dates, no es pot fer res més per part del sector?
5: Bueno, per part del sector, això, el que estem fent ara, adaptar-nos a les dates, fer el que fem, que és fer menys producció, per tindre menys risc i poder-ho traure abans. Per part del sector no podem fer res més.
6: Vale.
5: No està a les mans nostres fer altra cosa més.
6: No, ja, clar. Vosaltres ja feu tot lo possible, però...
5: Exacte.
6: Si això continua així a llarg termini, és viable econòmicament?
5: Bueno, això intentem adaptar-nos, tal com tu ho diies, adaptar-nos a aquestes circumstàncies, i el que tenim clar que és, per una part, han de sembrar menys, i per l'altra part, pues, està clar que això repercuteix en el preu. I si no ho compensem en un preu més elevat, pues, la veritat que la viabilitat del sector pues, està en entredit.

0: però clar, és una cosa climàtica, però hi ha algú, les administracions, se pot fer algo o no?
1: Bueno, les administracions s'estan intentant fer dos coses, no? Principalment, ara estem fent a través de PIGADE, del Plan Integral de Gestió d'Aigües del Delta, pues fer més aportació d'aigua dolça a les bahies. Això a través de desguassos i a través de les llacunes, això és el que estem fent, per una part. I per l'altra part, el que han demanat sempre pues, és el dragatge de la bocana del Fangar, per intentar pues, a veure si s'oxigena més l'aigua del Fangar, si hi ha més circulació, i això pues, permetria donar-li una mica més de possibilitats de que se salvi la cria al Fangar. Mm-hmm. Però això està dins del pla del pa de l'estratègia Delta, però aquestes coses van molt, molt lentes.
0: I tant, no hi ha... Bueno, l'administració, el papeleo que nosaltres diem...
1: L'administració va molt lenta, sí. L'administració va molt lenta i el canvi climàtic va molt ràpid.
0: És el problema, això.
1: És així.
0: Uh-huh. Perquè el que dius de la bocana del Fanga, que clar, ara està igual com a tapada i allí no entra ni es mou res.
1: Exacte. No, sí que es mou, però augmentaria la circulació. El que nosaltres veiem, que la badia dels Alfacs i la badia del Fangar, hi havia una diferència de temperatura, que no és molta, però era quasi bé d'un grau. Veiem que aquesta diferència s'està esvaint, que ja no és d'un grau, que pràcticament és la mateixa temperatura. Això significa pues, que s'està tancant la bocana, no és que no circuli l'aigua circula, però cada vegada pues, o sigui, la circulació disminueix. No? El que seria interessant seria obrir la bocana perquè augmenti la circulació i això segurament tindria un efecte positiu per intentar resistir aquestes altes temperatures.
0: Mm-hmm. Clar, pues, bueno, totes les mesures són benvingudes, és el que tu
1: Exacte.
0: Dius que costa, però és clar, és que això fa molt de temps que està sobre la taula. És evident que
1: sí,
0: l'administració té els seus temps, però igual s'estan excedint també una mica els seus temps.
1: Sí, el primer estudi que nosaltres tenim aquí que la va fer l'empresa Tecnoambient des de l'any 2007.
0: Claro, és que gairebé 20 anys.
1: El primer estudi ja demanava el dragatge de la bocana del Fangar i era l'estudi sobre la qualitat de les arenes, no? Que era qualitat molt bona, sense cap problema per posar les platges o han de fer falta.
0: Mm-hmm. Però clar, és el que diem, no? Estem parlant de gairebé 20 anys que,
1: sí.
0: Que se sap, no?
1: Sí.
0: Que una de les solucions, una de les mesures per millorar la situació i no arriba.
1: Exacte, i no arriba.
0: Bueno, mira, és que saps què passa, Gerardo? Que cada vegada que parlem, bueno,
1: sí.
0: És una mica trist.
1: És un tema recurrent, no?
0: Sí.
1: És un tema recurrent, però bueno, hem d'insistir. Sí que ja t'ho dic que està dins d'este pla de la Generalitat, però sé que s'han fet una batimetria, sé que també es tira el projecte en marxa per posar-ho tot, però el projecte no acaba d'estar, no s'acaben de posar les coses encara i tot s'ha retrasat.
0: Uh-huh.
1: Ja tenim l'estudi, ja deia que es tancava a raó de 25 metres anuals. Això estàvem parlant d'estudis dels anys 80. I, claro, si es produeix aquest tancament, pues, el que s'intenta és que s'obri la bocana i augmenti la circulació. És que nosaltres no podem fer res més, tampoc. L'administració
0: yeah.
1: És l'únic que pot fer, també. Perquè contra la temperatura no podem fer res més. Però augmentar la circulació de l'aigua sí que podem fer.
0: Mm-hmm. Pues a veurem quan arriben aquestes millores.
1: Exacte,
0: Gerardo.
1: Ja. D'acord, pues.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia
1: gràcies.
0: Més al programa. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès que teniu en el sector nostre.

0: l'agenda.
1: És divendres i ens toca fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I ho fem una setmana més, començant per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
2: Som-hi amb l'agenda d'aquest cap de setmana. I, com sempre, m'agrada començar per avui divendres. A l'Escala hi ha la nit dels museus 2025, de la que en destaquem un espectacle al voltant de Caterina Albert, a la Folia de la Sal, a les 8 del vespre.

0: I a l'Estartit, a les 6 de la tarda, just quan acaba la Ronda Mar, hi ha una activitat, una jornada de conversa amb pescadors del segle XXI. Pescadors de l'Estartit, a conversa amb Joan Massaguer i Climent Oliveira. Passem a dissabte, però ens quedem a l'Estartit, perquè tant divendres, dissabte com diumenge es fan les jornades del Sonso, amb esmorzars, tallers, documentals, concerts i, evidentment, molta gastronomia, no només relacionada amb el Sonso, sinó amb el producte de mar de l'Estartit. A l'Escala, a les 11 del matí, tallers de nusos mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. I a Llançà fan el Llançà medieval, que recrea el passat medieval de la vila, amb oficis, parades, comerços, jocs, etc. Saltem a diumenge perquè tenim la ruta de les tremendes trementinaires al Parc Natural de Cap de Creus, entre 9:15 i les 2 del migdia, una ruta a peu d'uns 7 quilòmetres. A l'Estartit, a les 10 del matí, la ruta dels Masos, en aquest cas per descobrir Torre Ponsa. A Cadaqués, la ruta Josep Pla, a les 11 del matí. I atenció, perquè acabarem amb dos aplecs. Primer de tot, al Port de la Selva, a l'aplec de Sant Baldiri, i a Roses, a l'aplec de Punta Falconera, on no hi faltarà una arrossada. Doncs això és tot. Que passeu un bon cap de setmana a Ran de Mar. Ens hi tornem a trobar la setmana vinent. A reveure.
1: I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també té preparades les activitats d'aquest cap de setmana, Cel.
2: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Espectacle, màgia, golfa amb Aleix Vidal, que porta una sessió de màgia divertida i canalla, amb el seu humor ràpid i els seus trucs d'il·lusionisme vertiginosos. No veureu com ho fa i no creureu com ho fa. Una vesprada de riures i emocions fortes. Avui a les 8:30 al carrer de l'Havana de Tortosa. Quarta edició de les Jornades de Memòria Democràtica sota el lema «Una persona no és mai oblidada si no s'oblida el seu nom». Un homenatge als 4 deportats benifalletencs als camps nazi. Avui i demà a diversos llocs de Benifallet. Espectacle Ribera Express, una obra creada en exclusiva per al museu amb el grup Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarim. Dissabte al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Tercera edició de la Fira Miravet amb producte artesanal i agroalimentari, amb parades d'alimentació, terrissa i altres oficis, tas de vins, música i molt més. Dissabte a la plaça de l'Arenal de Miravet. En el marc de les Jornades Unicorns, Pride Ebre i coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, Unicorns Party XXL, una gran festa reivindicativa que es consolida com un dels actes centrals de l'orgull LGBTIQA+, a les Terres de l'Ebre. La proposta fa un pas endavant a un format ampliat que combina música, espectacle i activisme en un ambient festiu i inclusiu, amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del col·lectiu en entorns rurals. Dissabte a partir de les 5 de la tarda al Casal de la Ravaleta de Roquetes. 11a edició del Matí d'Intervencions Artístiques Contemporànies al Parc Natural dels Ports. Un passeig en forma de projecte artístic que vincula paisatge i deslocalització i que proposa una reflexió sobre la relació que mantenim amb la natura, plantejant una relació intimista amb el paisatge i una revalorització del mateix mitjançant la intervenció artística en forma d'obres efímeres concebudes des de la perspectiva de l'art contemporani. Diumenge a les 9:30 del matí a l'àrea recreativa de la Franqueta d'Horta de Sant Joan. 16a prova de la Federació Catalunya d'Agility per al Campionat de Catalunya d'Agility amb dues divisions i divisió d'honor. Diumenge al Club Esportiu Ebre Agility de Roquetes. 18a edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta amb un cap de setmana de música, tradicions, espectacles, gastronomia i cultura popular al carrer, recreant la vida i l'activitat cultural de principis del segle XX. Del 15 al 17 de maig al nucli urbà d'Amposta. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Del Delta de l'Ebre pugem fins les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
3: Doncs mira, en el repàs del cap de setmana aquí al Garraf ens centrarem, com no pot ser d'una altra manera, en la Nit dels Museus, que enguany convertirà Vilanova i Sitges en un gran escenari cultural obert fins a la mitjanit. A Vilanova i la Geltrú, una de les cites més especials serà a l'Espai Far, com ja ens va estar explicant la seva coordinadora aquesta setmana aquí al programa. Hi haurà portes obertes tota la nit, concert de la Latin de l'Escola Mestra Montserrat I a partir de 2:15, swing i jazz davant del mar amb el grup MP3 als Jardins del Far, en col·laboració amb el Temps de Vi. A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer la proposta serà més familiar i participativa, amb entrada gratuïta també i un concurs infantil perquè els visitants descobreixin peces amagades de les col·leccions del museu. Pel que fa al Museu Romàntic Cap Papiol, hi haurà doble ambient. Primer, música de cambra amb el consort de flautes de Bec i després la sessió Enjoy amb Atomic Funk, barrejant jazz, soul i rhythm and blues als jardins de la Casa Museu. El Museu del Ferrocarril apostarà per una experiència immersiva amb personatges caracteritzats de l'època, art contemporani del col·lectiu Aiguacuit i concerts de música llatina durant tota la nit entre les locomotores històriques. I una de les activitats més originals del cap de setmana serà el jaciment arqueològic de Darró, molt a prop del litoral vilanoví. A partir de les 5 de la tarda es farà la recreació històrica culte religiós romà de Mitra, amb diversos passis i ambientació de l'antiga vila romana i poblat ibèric. I acabem a Sitges, on la nit dels museus tindrà molt protagonisme al front marítim. El Museu de Maricel i el Palau de Maricel obriran gratuïtament amb ambientació musical i actuacions de la coral Sitges Canta a la Sala Gòtica, en una visita nocturna molt especial davant del mar. També hi haurà portes obertes i activitats al Cau Ferrat i a la Fundació Stanfli, convertint el Centre Històric Sitgetà en una gran ruta cultural nocturna.
1: I acabem el nostre repàs d'actes a les costes del Maresme. Oriol, què ens has preparat?
4: Doncs aquest cap de setmana, Marina, aquí al Maresme tenim cosetes, també. A Calella tenim des d'avui i fins diumenge el Firatast, al Parc del Mau. Firatast vol ser un referent gastronòmic a la comarca amb la participació d'expositors locals, música i activitats per a tothom. L'esdeveniment es basa en la degustació a través del tast, on l'element principal són els productes de proximitat, combinats amb un ambient de música, activitats lúdiques i gastronomia. També tenim la segona fira de vins Territori Sauló, que reunirà cellers del territori amb degustacions de vins, gastronomia, música i activitats vinculades a la cultura vitivinícola, i això serà a Sant Cebrià de Vallalta. S'hi oferirà una jornada dedicada a la descoberta i degustació de vins elaborats al territori de la DO Alella i de les comarques del Maresme i el Vallès. L'entrada inclou una copa commemorativa i els més que arribin també rebran un barret de regal. Dissabte i diumenge tenim la festa de Sant Isidre a Santa Susana, amb gegants, cercavila, sopar popular i activitats familiars, dinar de germanor, l'endemà diumenge i sardanes. Dissabte a les 10 de la nit, per exemple, per destacar un acte, i tocaran els Tururut Bonaigua, que fan cançons de taverna, de mar i de muntanya. Dissabte també tenim el 7è aplec de sardanes de Cabrera i Vilassar de Mar, la 7a edició d'aquest aplec conjunt amb les cobles de Blanes i la principal del Llobregat, amb una exhibició de la colla Mans Amigues. I per acabar, diumenge 17 de maig, al Parc de Cerdanyola de Mataró, es tornarà a omplir de música i color perquè primer hi ha una batucada, els Boe Tocada, a les 5 de la tarda fan trobada de dansa i a les 6 el Holly Fest, llançament de pols de colors. La venda de la pols de colors per al Holly es podrà comprar al mateix parc. Ja veus, diferents qüestions que tenim aquí al Maresme, Marina. Bon cap de setmana.
1: I així arribem al punt final del programa d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem de dilluns, com cada dia, dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Malgrat la por, fent
5: el mort. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'amor, jo sóc el...
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
10: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
11: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
10: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
11: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
10: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
11: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
10: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Notícies en xarxa.
12: Bona tarda. Són les 6. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
13: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos la base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
12: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
12: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona s'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns, dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
15: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi i la Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
16: English Center patrocina aquest programa.

0: Hola, bona tarda, oients d'Arenys de Mar. Som l'Aitana i la Letícia i avui conduirem el programa Instifonies, dirigit pels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons. En aquesta edició, el programa, parlarem sobre el Dia de Sant Jordi, que es va celebrar ahir, 23 d'abril.
1: El programa d'avui tindrem seccions molt interessants. Primer començarem recordant la llegenda de Sant Jordi, una història fantàstica que dona peu a la celebració d'avui en dia. Seguirem amb una lectura de poemes d'autors clàssics i a càrrec de l'Adrià. El pla fort ens el porta l'Agustí, que entrevistarà a l'escriptor Jaume Clotet. També descobrirem quins són els llibres més venuts de principis d'any, un rànquing que ens porta en Pol. Repassarem el concurs literari dels Tres Turons. L'Hugo i en Tian ens acostaran a un personatge molt especial d'aquesta diada i finalment tancarem el programa amb un concurs literari organitzat per Lucas. Ara, per posar-nos en situació, l'Aitana ens explicarà la llegenda de Sant Jordi.

0: Fa molt de temps, un drac ferotge atemoria els vilatans de Montblanc, un petit poble emmurallat de la Catalunya central. El drac devorava tota mena d'animals i amenaçava la seguretat dels seus habitants de la vila. Un dia es van acabar tots els animals que tenien al poble, però el drac continuava tenint més gana. Per evitar mals majors i calmar la gana del drac, es va decidir que cada dia s'entregaria una persona del poble a la bèstia. El rei va fer un sorteig entre tota la població, també els membres de la família reial. I en el primer sorteig va sortir el nom de la filla del rei, la princesa Cleodlinda. El rei va quedar blanc com una fulla de paper, però va acceptar el resultat. Així que van portar la princesa fora de les muralles de Montblanc perquè el drac s'assís al seu apetit. Quan la bestiota estava a punt de devorar-la, d'una sola queixalada va aparèixer sobre un cavall blanc un cavaller anomenat Sant Jordi. El valent guerrer es va afrontar a la bèstia en una batalla ferotge i aferrissada. I en un cop de sort va clavar-li l'espasa al mig del cor del drac i aquesta va caure a terra defallit. La llegenda diu que el lloc on el drac va vessar la seva sang hi va néixer un roser ple de roses vermelles i el cavaller Sant Jordi li va regalar una a la princesa Cleodlinda. Aquest és l'origen de la tradició catalana que fa que durant el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, es regalin roses.
1: Gràcies, Aitana, per acostar-nos a la llegenda de Sant Jordi. Un dia tan bonic. Ara, i com ja és tradició, la Salma ens acostarà al fil musical del dia. Aquesta vegada, centrat en cançons d'amor.
2: Doncs no podem obrir el fil musical d'avui sense l'homenatge a l'emblema de la festa de Sant Jordi, la rosa. Per això compartim amb vosaltres la cançó La rosa del musical El petit príncep, símbol de l'amor i la protecció. Tant el musical com la festa de Sant Jordi, la rosa simbolitza l'esforç i el sacrifici per cuidar allò que estimem.

0: I després d'escoltar aquesta cançó tan bonica i ja immersos en un ambient ben poètic, l'Adrià ha seleccionat tres poesies de tres autors catalans que ens transporten a l'univers de Sant Jordi. Adrià, tot teu!
1: Així és, Aitana. No estem massa acostumats a tenir moments de tranquil·litat per llegir i assaborir poesia i avui us volem regalar aquest espai. El primer poema és de Joan Maragall i es titula La Diada de Sant Jordi. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fan els aires, i les veus que van pel vent. Sant Jordi mata l'aranya, l'aranya que hi va matar, tenia molt balababa. Teranyinava les flors i s'enxuclava la flaire, i el mes d'abril era trist i els nens i nenes ploraven. Quan el sant hagué passat, tot jardí se't retornava. Per això cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fan els aires.
2: Continuem amb Isabel Badiel i el seu poema La Rosa Vermella. Avui és Sant Jordi. Busques pigues d'obri. El cabell mor el drac i el fica dins un sac. Ens farà dir una rosa de tija verdosa. Punxes com anells i petals vermells. El cavaller a la princesa li va regalar la rosa vermella tan sols per ella.
1: I tanquem aquest moment tan oníric amb el poema Abril, de Miquel Martí i Pol. Per l'abril, si cada gota en val mil, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la festa gran. Que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els que vindran. Els d'ara, per fer patxoca, al costat de l'alt patró. Els que vindran, per si toca afegir més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat. I ens ajudi els uns i els altres a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tíbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre van 100.000.
0: Gràcies, Adrià, per aquesta lectura de poemes. Sempre s'agradeix tenir moments com aquest i poder gaudir de la poesia a través de la ràdio.
3: A continuació, ens acompanya a l'estudi una persona amb un perfil molt escaient pel programa d'avui. Ens l'acosta l'Agustí i es tracta de l'escriptor Jaume Clotet.
4: Així és, Letícia. Tenim el plaer de conversar amb una figura rellevant del panorama cultural català, Jaume Clotet. És historiador i periodista de trajectòria consolidada. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació i també ha tingut responsabilitats institucionals vinculades a la comunicació. Més enllà de la seva faceta periodística, Clotet ha destacat darrerament com a escriptor amb la trilogia que formen les novel·les La germandat de l'àngel caigut, La caravera de l'apòstol i L'espasa del rei, aquesta darrera publicada aquest 2026. Volem parlar amb ell sobre història, literatura i periodisme. Intentarem entendre com construeix els relats amb els que explica les seves històries. Bona tarda, Jaume. Recentment has publicat L'espasa del rei, l'última part de la trilogia iniciada amb La germandat de l'àngel caigut. Què hi trobarem en aquesta ocasió?
5: Hola, Agustí. Sobre què suposa o què trobarem el tercer llibre de la trilogia L'espasa del rei. Doncs a mi, com que no m'agraden les trilogies ni les sèries en les quals les temporades s'allarguen sense que es tanquin els temes, jo el que volia era tancar tots els temes i misteris i enigmes oberts en el primer llibre, a La germandat de l'àngel caigut. I, per tant, la feina va ser meva, tenint en compte que quan vaig fer el primer llibre no tenia previst que fos una trilogia. Doncs, com dic, la feina va ser meva a tancar tots aquells temes que havien quedat oberts. I al final he de dir que m'ha quedat, penso, més que una trilogia, gairebé és una obra circular, perquè l'últim fragment del tercer llibre et porta directament en el primer fragment del primer llibre. Per tant, he aconseguit el que volia, que era tancar bé la trilogia, no hi haurà una quarta part, i per tant crec que queda ben travada, que a vegades, quan fas una obra tan llarga de tres llibres o més, a vegades no és tan fàcil i acabes allargant-ho necessàriament, i el que volia és que quedés ben tancat.
4: Amb La germandat de l'àngel caigut vas guanyar el Premi Josep Pla 2024. I, anteriorment, el 2016, havies guanyat el Premi Néstor Luján de la novel·la històrica pel Qatar Proscrit. Què se sent guanyar aquests premis?
5: Els premis que suposen? Els premis el que suposen és dues coses. Primera, evidentment, suposen un reconeixement personal de l'esforç, de la feina feta, i, per tant, evidentment, guanyar un premi sempre és un punt d'honor, un punt d'orgull, un punt de gaudir-ne molt, perquè és un reconeixement, no? Suposo que salvant les distàncies és com algú que fa una activitat esportiva i li donen una medalla, un premi, un trofeu, doncs sempre és un reconeixement a una feina feta, que evidentment no és fàcil ni ràpida, sinó que fer un llibre poden ser molts mesos o a vegades més un any o dos, i per tant rebre un premi és un reconeixement. Després, evidentment, en el cas dels premis també hi ha el factor comercial, és a dir, un premi sempre et dona més visibilitat, se'n parla més als mitjans, té més reconeixement, hi ha molta gent que llegeix llibres, que segueix qui són els premiats dels premis que els agraden, no? De novel·la històrica, de novel·la, del que sigui, de teatre, de poesia, i per tant hi ha gent que es compra sempre el premi que li agrada, i per tant sempre és un reconeixement, és un impuls, és projecció, és posar-te en el mapa, és ressonància, no? No vol dir que un llibre s'hagi de vendre més pel fet de rebre un premi, però sí que et posa millor en el mapa. I especialment, i és la part més important per mi, els premis ajuden molt als escriptors novells o als que comencen. Un escriptor consagrat, si guanya un premi, perfecte, i si no, és igual, perquè la gent ja el coneix. Però per un escriptor jove o nou, o que comença o que debuta, guanyar un premi sempre és un impuls per posar-te en el mapa.
4: D'on neix la idea de la germandat de l'Àngel Caigut i com es construït l'univers de la trilogia?
5: La idea d'aquesta trilogia i de la germandat de l'Àngel Caigut ve d'una idea que vaig tenir, una idea estranya, perquè jo no acostumo a tenir aquestes idees i no sóc un lector de gèneres d'aquest tipus de thrillers històrics, bíblics, religiosos, fantàstics, sinó que jo llegeixo un altre tipus de gèneres i, per tant, a mi em va sorprendre el primer de tots aquesta idea. Llavors, la idea neix al voltant de la possibilitat que l'Església Catòlica tingués empresonat a Satanàs. És una idea molt estranya, però que a mi em va servir per evadir-me, per fer un producte per mi mateix de distracció, després de la feina, del dia a dia, dels problemes quotidians que tots tenim. A mi em servia per jo passar-m'ho bé i jo evadir-me. I, per tant, com un vehicle de distracció, i, evidentment, convertit en un llibre que amb la mateixa intenció per la gent. Jo l'únic que volia és que la gent s'ho passés bé, que la gent es distregués i s'ho passés bé. I, per tant, és el que jo volia i crec que és el que en bona part he aconseguit. I a l'univers de la trilogia doncs, es construeix amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és les llegendes, els mites, la mitologia, les faules, les històries que tenim al país i que no coneixem prou, i barrejar aquests temes, més temes històrics, que també m'agraden molt, més, evidentment, la trama típica d'un thriller, a mi, que es composa un tipus de gènere no molt freqüent a Catalunya, però que a mi m'agrada i que crec que a molta gent li ha agradat.
4: Tens algun autor o autora de referència que t'hagi influenciat especialment a l'hora d'escriure?
5: Aviam, a mi no hi ha cap autor que m'hagi influït en la manera d'escriure, perquè aquest gènere jo no l'he tocat gaires vegades. Diuen que, per exemple, qui fa aquest gènere és el Dan Brown i altres autors, sobretot de fora, però jo, com que no me'ls he llegit, no puc dir que m'hagin influït. A mi, autors catalans que m'agraden, doncs, per exemple, gairebé per damunt de tot, m'agrada molt la Maria Barbal, que fa tipus de novel·la diferent. Per exemple, sempre m'ha agradat molt un escriptor valencià que es diu Joan Francesc Mira, que té alguna novel·la històrica vinculada als papes, però normalment no, però també m'encanta. Evidentment, hi ha més vinculat al món de les faules i els misteris i la mitologia, en aquest cas escandinava o anglosaxona, és, suposo que tots el coneixeu, J.R.R. Tolkien i El Senyor dels Anells i El Hobbit. Per tant, jo de petit vaig llegir El Hobbit i em vaig quedar totalment impactat pel món dels éssers fantàstics mitològics, i això jo crec que d'alguna manera sempre em va despertar l'interès per aquest tipus d'històries, no? De llegendes, de mites, mitologies, en aquest cas catalanes, perquè sóc català, però sempre m'ha interessat molt i, mira, podríem dir que segurament El Hobbit és el llibre que em va impactar més quan jo era petit.
4: Quin és el teu procés de creació?
5: El procés de creació meu, jo no sé com és el de cada autor, suposo que cada autor té el seu. El meu procés de creació és una mica esclau de l'estructura. Un cop tinc la idea, però una idea supersenzilla, no gaire més enllà d'un paràgraf, un cop tinc la idea, desenvolupo els capítols, quants capítols vull, que en el moment és un número, no és un número random, per exemple, és, com que sempre poso un capítol històric seguit de capítols contemporanis, ha de tenir el mateix número de capítols contemporanis i, per tant, ha de ser múltiple del número de parts que posi. És la manera que tinc jo d'endreçar-me. A mi m'agrada molt treballar amb mètode, treballar amb calendari, amb cronologia, treballar bé, endreçat, diguem, zero dispersió, i, per tant, a mi m'ajuda molt tenir una estructura molt clara des del primer minut, perquè em serveix de rail, de guia, i no em despisto. I, per tant, el meu mètode creatiu, diguem, és aquest, i després divideixo els capítols, poso què va a cada capítol i començo a fer. Un cop ho faig, no faig molts canvis, faig alguns canvis, però un cop ho tinc, no ho canvio gaire. No? Això potser ho he après del món de la política, que els canvis i els girs inesperats, la improvisació, normalment no porta a bon port. No? M'agrada molt, tens un pla, i com es diu en anglès, stick to the plan. O sigui, no et moguis del teu pla. Si el teu pla has pensat que és bo, no et deixis endur per la por, ostres, potser m'estic equivocant, això no s'entendrà. Has de ser fidel a la teva idea, evidentment, amb una mica de flexibilitat. Eh? Si hi ha coses que no acaben d'anar bé, les pots anar canviant. Però no canvio molt un cop he decidit com ho faré. Em dedico a farcir-ho. Sempre dic que la inspiració o el talent, o digue-li com vulguis, això és del 5%. El 95% és feina. I fer-ho. I, per tant, la part creativa és la que és, però després hi ha la part d'escriure-ho, que a vegades és molt llarg i molts mesos, i, per tant, és molta feina. És poca creativitat a vegades i molta feina.
4: És una trilogia, però cada llibre està ambientat en moments diferents. Amb quin personatge et quedaries i per què?
5: Els personatges amb els quals jo em quedaria, Agustí, són bàsicament els principals, segurament, que és el Bernat Balaguer, que és un monjo de Montserrat, i la Berta Bosch, que és una mossa d'esquadra. Hi ha alguns secundaris que també m'agraden, i, mira, un nom que em quedaria és amb alguns diables o dimonis majors que surten, com Belzebub i Belfagó, que tot i que al principi comencen a ser no personatges principalíssims, ho acaben sent molt. I la descripció dels dimonis, perquè hi ha molts llibres sobre demonologia que t'explica com són, què pensen, com actuen, on viuen, ostres, ha acabat sent un tema molt important. I, per tant, no diré que acabis tenint una empatia amb els dimonis, però sí que acaben tenint unes personalitats molt fortes que els capítols en els quals surten m'agraden més escriure'ls que d'altres, no? Perquè trobo que és el poder de la maldat, de les coses dolentes, del maligne, tot això crec que els humans ens atrau moltíssim, no? Tot allò que sabem que no és correcte, que no està bé, no? Ens agrada, i per tant, personatges sempre amb aquest element negatiu, dolent, pervers, jo crec que són personatges sempre molt atraients.
4: Com valores el fet de poder tenir contacte directe amb els teus lectors durant la Diada de Sant Jordi?
5: Tenir el contacte directe amb els lectors el dia de Sant Jordi o altres dies de l'any que et conviden a presentar el llibre en tota mena de pobles i ciutats o quan hi ha clubs de lectura i, per tant, vas a un lloc on hi ha 10 o 15 persones o 20 que ja se l'han llegit i, per tant, la volen comentar o parlar amb llibreters quan vas a una llibreria, crec que és la part més bonica que hi ha perquè és com un cuiner que està a la cuina cuinant i els cambrers serveixen els plats. El cuiner no sap si estan agradant. I sortir de tant en tant de la cuina i dir als comensals us ha agradat, què us ha semblat, aquell feedback jo crec que no es paga amb diners. És a dir, jo els tres llibres els he anat millorant en base al que molta gent m'explicava. Ostres, aquell tros m'agrada molt, aquella escena m'ha encantat, el ritme d'aquell fragment, aquella conversa, o al revés, eh? Ostres, m'ha agradat molt, però a vegades quan parles d'això se'm fa difícil o potser els fragments històrics no els acabo d'entendre, no ho sé. La gent t'explica coses i després, quan fas el següent llibre, tot allò que t'han explicat ho millores. I, per tant, per mi és un gran dia parlar amb els lectors, en aquest cas el dia de Sant Jordi, però qualsevol conversa amb qualsevol lector a mi m'encanta.
4: De petit, t'imaginaves acabar sent escriptor de llibres i haver guanyat premis?
5: De petit no m'imaginava per res sent escriptor. Jo sóc un lector normal, no sóc un grandíssim lector. La llegia més de petit que d'ara. I jo, de fet, jo volia ser pilot o enginyer aeronàutic. O sigui, imagina't si m'ha anat malament o diferent la vida. Llavors jo volia ser periodista després, i això sí que ho he sigut. I el d'escriure, per mi, és una vocació supertardana. Jo, de fet, vaig fer el primer llibre el 2012, i per tant la vaig fer una miqueta abans, però d'això, per tant, no fa tants anys. Jo ja tenia més de 30 anys quan vaig començar, i més de 35 quan vaig començar a escriure. I per tant, no era cap vocació ni res, no ho tenia gens previst. És una cosa que m'ha anat trobant, que m'agrada. Si escrivís i no agradés i deixés de fer llibres, a mi no em passaria res. És a dir, m'agrada molt fer-ho i que es llegeixin a mi em dóna molta il·lusió. Però si realment fos un escriptor mediocre, justet, i la meva editora digués, mira, no en publicarem més o no funcionessin, ho deixaria de fer i no seria una vocació frustrada.
4: El fet de ser historiador i periodista, a banda d'escriptor, t'ajuda a crear els teus relats?
5: El fet de ser historiador a mi m'ajuda moltíssim perquè m'agrada molt la història, m'agrada molt parlar d'història i, per tant, a l'hora de buscar elements, referents, personatges històrics que ajudin a la història principal, a mi m'agrada molt. I, de fet, a tots els llibres que faig sempre parlo d'història. Crec que a la gent li agrada molt la història i, per tant, crec que és un vehicle guanyador i a mi m'agrada molt fer-ho. M'ajuda el fet d'haver estudiat la carrera d'història, això m'ajuda segur, perquè llavors tinc molts llibres a l'abast, sé on trobar-los, conec una pila de professors acadèmics que em poden ajudar amb els dubtes, i per tant, aquesta carrera a mi m'ha ajudat molt, és veritat, a fer aquests llibres. Si no els hauria fet igual, però segurament hi ha molta part de la història que no sabria o que no sabria trobar o que em costaria molt, i per tant, a mi com a recurs, sense ser historiador, perquè crec que la carrera d'història no et fa historiador, però repeteixo, sense fer historiador sí que m'ha ajudat moltíssim els coneixements que aprens durant la carrera i després...
4: Com a historiador i periodista, a banda d'escriptor, diries que és certa la dita que diu que la realitat sempre supera la ficció?
5: La realitat supera la ficció? Home, totalment, totalment. És a dir, la ficció està molt bé, però sempre hi ha un punt que et supera tot, no? Evidentment, els temes que jo faig, doncs, espero que no. Però, en general, les novel·les més rocambolesques sempre són superades per la realitat, no? De fet, el que estem vivint avui en dia a nivell mundial, no? Les ucronies que vivim, la intel·ligència artificial, com està el món, un president nord-americà com el que és, tal com està el planeta avui, això és superar la ficció, no? De fet, algunes novel·les que s'havien fet fa molts anys, no? Com 1984 de George Orwell o altres novel·les de l'època o d'altres moments que semblaven de ciència-ficció, encara ho són, però acaben tenint moltes semblances amb la realitat, no? Per tant, jo crec que la realitat és impressionant i de fet, jo us recomano a tothom no només que llegiu llibres, sinó que llegiu els diaris, mireu notícies, perquè el món és apassionant, passen una pila de coses que, més enllà del dramatisme d'algunes circumstàncies concretes, no? El món és una cosa que no s'acaba mai, no? És una pel·lícula constant de coses que passen quan menys t'ho esperes a qualsevol lloc del planeta i, per tant, sí, podem tenir molta ficció, però la realitat sempre ho supera.
4: Moltes gràcies, Jaume, per atendre les nostres preguntes. Ha estat una conversa molt enriquidora i ens has acostat una professió, la d'escriptor, apassionant. Estarem atents per descobrir la teva propera novel·la que publiquis. Fins aviat!
0: Quina entrevista tan interessant! Ara és moment per a una nova cançó del film musical. Salma?
3: Som-hi. En Jordi Ninus ens porta, junts, una cançó vitalista que ens parla de la unió i de com afrontar els reptes junts. Un missatge molt similar al que de la llegenda de Sant Jordi. Ambos transmeten la idea de compartir amor i superar les dificultats amb suport mutu.

0: A continuació, la Nas ens explica com es va viure la diada de Sant Jordi a l'Institut dels Tres Turons.
1: Endavant, Anas.
2: L'Institut dels Tres Turons va celebrar ahir el tradicional lliurament de premis al concurs literari de Sant Jordi, un dels actes culturals més destacats del curs. L'esdeveniment va reconèixer el talent i la creativitat de l'alumne a diferents categories, narrativa i poesia, i en diverses llengües, ja que els participants podien presentar els seus textos en català, castellà, anglès o francès. Les categories se separaven per edats. D'aquesta manera, primer i segon d'ESO eren la categoria A, tercer i quart d'ESO eren la categoria B, primer i segon de batxillerat eren la categoria C, i cicles formatius eren la categoria D. En totes elles hi va haver guanyadors. Abans del certament, el centre va organitzar diverses activitats prèvies per ambientar la diada. Entre aquestes, destaquen dos tallers, un de creació de roses i punts de llibre i un altre d'origami combinat amb citacions literàries, que van tenir una molta bona acollida entre els alumnes. L'acte lliurament de premis es va desenvolupar en un ambient festiu i participatiu i va comptar també amb actuacions musicals que van acompanyar la celebració. Durant l'acte es van interpretar diverses peces que van contribuir a crear una atmosfera emotiva i dinàmica. Durant el lliurament es van llegir fragments de novel·les i poemes de diversos autors i en diverses llengües. Així, per exemple, Roca Sagran va protagonitzar els Premis de Català amb la lectura de fragments Somiàvem una ella i ara que estem junts i la poesia, com vostè digui, senyor. En castellà, el fil conductor va ser Josefina Aldecoa i la seva novel·la L'història d'una maestra. En anglès i en francès es van llegir textos de Marianne Hoberman i de Pierre Gamada. Amb aquesta celebració, l'Institut reforça el seu compromís amb la promoció de la lectura, l'escriptura i la cultura literària, tot mantenint viva la tradició de Sant Jordi dins la comunitat educativa.
0: Gràcies, Anas, per aquesta informació sobre el concurs de Sant Jordi de l'Institut dels Tres Turons. Tornem a tenir a la Salma a l'estudi per gaudir d'una nova cançó del fil musical.
3: Així és, ara ens posem en un pla més íntim per escoltar Compta amb mi, de Charango, una cançó que parla de suport i solidaritat. Igual que quan Sant Jordi protegeix la princesa, un missatge d'amistat, d'estar junts en moments difícils.

0: I ara tenim una estrella convidada sorpresa, una figura molt especial relacionada amb la Diada de Sant Jordi. En Tian i l'Hugo ens l'acosten.
1: Efectivament, Aitana, cada 23 d'abril els carrers s'omplen de llibres i roses. Hi ha un ambient molt guai per tot arreu. Sant Jordi no és només una tradició, també és un dia especial on la gent comparteix històries i coses que li agraden. Avui estem aquí per parlar amb algú que forma part d'aquest dia. Algú que normalment és discriminat per la gent. Volem conèixer-lo una mica més i sabem què fa la resta dels dies de l'any. Ja us avanço que no serà una conversa formal, però segur que serà interessant i divertida, i això ens ajudarà a conèixer millor la seva història. Amb tots vosaltres, el drac de Sant Jordi.

0: És veritat que ets dolent o són tot fake news?
1: Fake total. Em van cancel·lar abans de que fos moda. No em va donar temps a explicar-me i em va tatxar com a dolent. És totalment injust.
0: Què va passar amb Sant Jordi de veritat?
1: Bro, jo estava chill a la meva cova a punt de menjar-me el meu kebab i ell va venir molt de main character i va passar el que va passar. Sincerament, em vaig deixar guanyar.
0: Vaja, t'agraden les roses. En compraries una al dia de Sant Jordi o què?
1: Sí, però només per l'estètica, perquè la cova ha de quedar Pinterest vibes, encara que m'agradaria més tenir una estatua de kebab.
0: Què menges ara? Encara menges princeses?
1: No, això ja no renta. Ara tiro de pizza, kebab, hamburgueses i excrements de cavall, com tots els dracs.
0: Quin és el teu hobby? A què et dediques el teu temps lliure?
1: Doncs a fer flames i penjar-les a TikTok, però em tapa el foc i no es veu bé sempre. He de comprar un mòbil nou.
0: Com portes això de ser famós només un dia a l'any, el 23 d'abril?
1: Literal, soc trading un dia i després ningú em reconeix. De vegades em fa sentir malament. La fama és molt dura. Quan s'obliden de tu, soc com un meme dels dolents.
0: Anem amb la part amb més xitxa. Què n'opines del Jordi?
1: Jo diria que és un boomer, una mica antiquat i que ha perdut el seu prime. Sembla Benzema, sincerament no em cau gaire bé i em va robar el protagonisme. I ara només es parla d'ell. Injustíssim.
0: Quin consell donaries a la gent que ens està escoltant?
1: Molt fàcil, no sigueu NPCs i penseu per vosaltres mateixos. I més que un consell, una petició. Porteu-me pizza o kebab o algun tipus de llaminadura si veniu a veure'm a la cova.
2: Moltes gràcies per aquesta entrevista tan estranya com divertida.
3: Per finalitzar el programa, com sempre, tenim concurs. Aquesta vegada en Lucas ens porta una proposta literària. Endavant!
4: Bon dia, sóc en Lucas i avui farem un concurs de títols de llibres dedicat a Sant Jordi. Els participants que tenim a l'estudi són l'Hugo i l'Agustí. Benvinguts.
5: Hola.
6: Hola.
4: Les regles són senzilles. Jo diré el títol d'un llibre i després ho proposaré el nom de quatre possibles autors o autores d'aquest llibre. Haureu d'acertar quins dels quatre l'ha escrit. Si algú dels dos falla en la seva resposta, hi haurà rebot per l'altre concursant i al final guanyarà el concurs que hagi encertat més autors i autores. Esteu a punt?
5: Sí.
4: Som-hi.
5: Sí.
4: Primer títol de llibre. Senya, tens un WhatsApp i les opcions són Salvador Espriu, Eva Baltasar, Joan Maragall o Gemma Pascual i Escrivà.
5: Gemma Pascual i Escrivà?
4: És cert. La història segueix la Xènia, una adolescent aplicada que comença a parlar per internet amb un noi que es fa dir Leonard. A mesura que la relació virtual avança, ella s'il·lusiona, però també comença a aparèixer dubtes sobre qui és realment aquest noi. El llibre tracta temes com l'amor adolescent, la identitat digital i els riscos d'internet, mostrant com les aparences en línia poden enganyar. Agustí, segon títol del llibre, Like Blau. A. Mercè Roderada. B. Maria Mercè Marçal. C. Gemma Pascual i Escrivà. D. Àngel Burgas.
6: Crec que és Gemma Pascual i Escrivà.
4: És correcte. Molt bé. La Xènia continua la seva història, centrada en les relacions digitals i la identitat a les xarxes. Explora com els likes i la imatge online poden afectar l'autoestima i les decisions. Mostra els riscos d'internet i la importància de ser crític amb el que veiem a les xarxes. Tercer títol del llibre. Invisible. A. Manuel de Pedrolo. B. Jaume Cabré. C. Eloy Moreno. I de Sergi Pamies.
5: És Eloy Moreno?
4: Sí, correcte. Explica la història d'un noi que es sent invisible a causa del bullying. Mostra el seu patiment i com l'assetjament afecta la seva vida i autoestima, fa reflexionar sobre la importància de veure i ajudar els altres. Ara una pregunta de 50%. Àngel Burgas és l'autor del llibre Noel et busca, sí o no?
6: Sí.
4: Correcte. En Noel es veu involucrat en una situació inquietant que el porta a investigar què està passant al seu voltant. A mesura que busca respostes, apareixen misteris i tensions que posen en dubte la realitat. La novel·la la combina intriga i reflexió sobre la identitat i la expressió. Hugo, continuem amb pregunta del 50%. Salvador Espriu és l'autor d'Història d'una escala, sí o no?
5: No.
4: Hugo, és correcte. Mostra la vida de diverses famílies en una mateixa escala d'un edifici al llarg de diverses dècades. Reflexiona sobre la pobresa, les frustracions i els somnis que no es compleixen. Explica com el temps repeteix els mateixos errors i conflictes entre generacions. Vale, Agustí. Viatge al centre de la Terra. A. Julio Verne. B. Josep Pla. C. Pere Calders. D. Víctor Hugo.
6: És Julio Verne.
4: És correcta la resposta. Aquest és un clàssic. Un professor i el seu nebot emprenen una expedició cap al centre de la Terra. Durant el viatge viuen aventures sorprendents en un món subterrani desconegut. La novel·la la combina ciència, fantasia i esperit d'exploració. Cinquè i últim títol del llibre, Hugo. Tota una vida per recordar. A. Núria Prades. B. Joan Maragall. C. Julio Verne. D. Carlota Gurt.
5: És Joan Maragall?
4: No, és incorrecte. És una història emotiva sobre records i decisions que marquen tota una vida. El protagonista reflexiona sobre l'amor, el pas del temps i les oportunitats perdudes. La novel·la la combina nostàlgia i superació personal. Ja tenim totes les preguntes. Anem a fer recompte de punts dels dos grups.

0: meu Rosselló Porcel. Tota la meva vida giga tu, com en la nit les flames a la fosca.
1: Fins aquí el programa d'Instifonies d'avui. Moltes gràcies a tot l'equip de Ràdio Arenys de Mar, que el fa possible. I un desig final, que l'amor i la literatura els celebrem els 365 dies de l'any. Fins aviat!

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera.

0: Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell, i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat, entre les reivindicacions i a reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
1: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kwong Chikit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
1: I en esports, Toni Castro, el Vigas s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei i es juga a Gijón.
7: L'equip ballesà acaba de perdre 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació, penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals, un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Sobre l'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord, la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58, més carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta atenció, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Atrio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
5: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
4: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
6: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
7: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
6: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofiten en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
4: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
5: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
8: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
5: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
4: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara amb el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Som aquí, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Alt Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això, el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent. També és això el que han acordat els convocants i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
4: Moltíssimes gràcies, Jofre. I tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
5: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
4: Esther Minguell.
0: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
2: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
0: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
5: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
10: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
5: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
4: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
5: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la 1 del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
11: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
12: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió, i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu, i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
11: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
5: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
4: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
5: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
14: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler de el Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
15: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
14: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellvé.
16: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
16: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
5: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
4: Jordi Casino.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
19: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
20: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
21: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
20: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns.
5: De moment, aquest dissabte torna a la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima jornada de la Primera Federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esports Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centrados a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
4: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
6: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
2: I a la promoció d'ascens a la Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense al partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés de la final a 4 de la Champions femenina.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar bé.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
12: Finques Blaumar.
13: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
12: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
12: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Nou Confort, lampisteria general.
14: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
11: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
14: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
11: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
14: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
15: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
0: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
0: I en esports, Toni Castro, el Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
7: L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la primera federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, a la Selva, a Osona, al Mollanès, al Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est del Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fa una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. Hem de dir que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant ara una mica més d'una hora que s'ha tallat aquesta via. Ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquests poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen, que estan aquí, també amb caire lúdic, ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell, en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall, en aquest punt que en un dia com avui és transitat de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana, i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent, per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall, i de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats prins policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
0: Esther Minguell.
9: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
11: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
0: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona s'han

0: endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
1: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
3: I en política local a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona, Catalunya, té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
7: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
6: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
8: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
9: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancesse, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
10: Avui, finalment, doncs el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
11: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
12: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos...

0: Més serveis, més maquinària i més persones.
1: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
3: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
2: Jordi Casino.
4: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
5: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
4: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
6: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Indigo.
7: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
6: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení, que jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
10: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
9: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El Centre d'Esports Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la Nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
11: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
9: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
12: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
9: Hi ha la promoció d'ascens a Primera Federació. El Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, a 12:45 del migdia, a l'Hospitalet Badalona, i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas a la Primera Divisió, diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre se la juga a Pamplona.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local. Tot el que toc...
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Ford Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Bona tarda, bon divendres 15 de maig. Això és l'Arenys en joc aquí a Ràdio Arenys. Ja sabeu, divendres de les 8 a les 9 és moment de la prèvia del cap de setmana i el dilluns amb l'Oriol Leo és la postjornada del cap de setmana. Programa que anem amb ple de temes, de noms propis de l'entrevista. Per tant, anem al sumari.
4: Arenys en joc.

0: Iniciarem el programa d'aquest 15 de maig amb noms propis, amb declaracions prèvies del cap de setmana, perquè a més és un cap de setmana amb un focus molt important al fons de les creus. Per tant, iniciarem amb veus d'aquest esport i d'aquesta entitat. I després, a la segona part, anirem amb el cinquè capítol d'aquesta sèrie que es va iniciar a l'abril entre esports i política, d'aquests tres anys de mandat de Junts que han passat els diferents membres dels partits polítics de l'oposició. I avui entrevistarem a l'Arnau Baranger, regidor de l'oposició d'Esquerra Republicana, perquè ens expliqui una mica la seva valoració, la seva opinió i com veu la regidoria i els esports a l'Arenys de Mar en un futur i en aquest últim any de mandat. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en Joc.
1: Arenys en Joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
0: I comencem aquesta primera part d'aquest Arenys en Joc aquí a Ràdio Arenys amb dos noms propis del Club Hockey Arenys de Mar, amb el primer equip masculí. Ho fem amb en Xavi Galen i també ho farem amb en Ricard Castejón, entrenador, capità, jugador d'aquest primer equip, perquè jo crec que va ser cap al mes de novembre, més o menys, que van venir a Ricard, va venir també a en Xavi, a parlar una miqueta de com veien la temporada i què volien d'aquesta temporada 25-26. Doncs demà al fons de les creus, demà dia 16 a les 5:15, hi ha un primer match ball perquè el primer equip del hockey Arenys sigui equip de segona catalana. Amb victòria contra Sant Cugat, a més davant de la seva afició, seria sinònim d'anar directament a segona, un objectiu que ja porten temporades buscant i que esperen que s'assoleixi demà mateix. Comencem amb en Xavi Galen, perquè ens ha explicat una mica això, aquest primer matchball i com arriba la primera plantilla del hockey Arenys.
2: Bueno, ja s'acosta, ja ho tenim aquí. Aquest cap de setmana ja tenim la primera bola de partit, no?, que se li diu. Per sort tenim dues oportunitats, queden dos partits, guanyant un dels dos pugem de categoria, nosaltres mentalitzats, il·lusionats, preparats, evidentment, per guanyar aquest cap de setmana i aconseguir-ho a casa davant de la nostra afició. Que està clar que tot això, la il·lusió, les ganes, no t'asseguren el resultat. Però si ve acompanyat del joc que estem portant a terme durant tota la temporada, estic convençut que podem dedicar el triomf a l'afició i podem celebrar tots junts l'ascens.
0: Recordem que té el primer matchball, aquesta primera pilota, no de partit, sinó de lliga, demà dissabte al fons de les Creus, partit contra Sant Cugat a les 5:15, abans hi haurà el senyor femení, i en cas de que no es pugui assolir doncs aquest bitllet cap a segona catalana, setmana vinent, jornada 30, anirà a jugar contra Sant Josep Badalona, contra el Sant Pep, per assolir doncs aquesta plaça segona que, com dèiem, fa temps que lluiten i busca aquesta entitat. També anima en Xavi a que la gent pugi al fons de les creus.
2: I vull aprofitar per fer una crida, a l'afició, que vingui, que pugi, que estigui amb nosaltres, que ens animi, que nosaltres, insisteixo, farem el millor hockey possible perquè disfrutin, perquè gaudeixin i entre tots aconseguir aquest ascens a segona catalana.
0: I abans d'anar a en Ricard Castejón, que també ens expliqui com veu aquest partit contra Sant Cugat, hem demanat explicacions a en Xavi Galen perquè feia uns dies que va sortir la notícia que el club hockey Arenys doncs, li donava la direcció tècnica doncs, per perfilar la temporada vinent, per treballar amb un pas més. En Xavi ha dit que sí, que endavant, que agafa aquesta direcció tècnica, i això ens explicava d'aquesta nova funció que tindrà a banda de ser entrenador del primer equip.
2: Bueno, la directiva em planteja un cop de mà i la veritat és que no es pot dir que no. Jo porto un any a Arenys de Mar i se m'ha tractat molt i molt bé, m'he trobat amb molt bona gent, amb un gran ambient i molt a gust, per tant no podia dir que no. Agafo el càrrec de director esportiu amb la idea clara de mirar d'ajudar, d'estructurar al màxim totes les categories, potenciar molt l'hoquei femení, molt. Jo penso que el futur del hockey passa per l'hoquei femení. Els primers equips aspirar any a any a tenir-los amb la quota més alta, amb la categoria més alta possible, però sobretot com a club formador de jugadors i formador de persones hem de tenir molt clar que la nostra filosofia per davant d'egoismes de club és formar jugadors i formar persones.
0: I en aquest moment important, aquest divendres a la meitat del mes de maig, bueno, era necessari parlar amb en Ricard Castejón, perquè amb en Ricard hem demanat molts moments, en molts moments de la temporada, com veia el partit, com veia la temporada. Recordem que l'Arenys té 73 punts, la Salle Bonanova té 73, però tot dona peu a que ara mateix siguin primers l'hoquei. Sant Cugat són setens, amb 44 punts, per tant, esperem i desitgem que, i ho diem des de l'Arenys en joc, que puguin assolir aquesta plaça de segona, i això ens deia el jugador i capità del primer equip de l'hoquei Arenys, en Ricard Castejón.
3: Bones, doncs aquesta setmana partit importantíssim contra el Sant Cugat, a les 5 i quart, a casa, al fons de les Creus, i crec que parlo aquí per tot l'equip. És el partit o un dels partits més importants que hem jugat fins a dia d'avui, ja que si guanyem aconseguim l'ascens directe de categoria, aquest ascens que portem tants anys perseguint, i estem a un pas, ja et dic, guanyant aquest cap de setmana ho podríem celebrar amb la nostra gent, amb la nostra afició, i aconseguir aquest ascens. I respecte al Sant Cugat, doncs és un equip jove, un equip que apreta, un equip que el seu camp ens va costar els primers minuts controlar el partit. I serà un partit disputat, serà un partit que costarà, però plena confiança en l'equip, i estic segur que el traurem endavant. I nosaltres, bueno, arribem en un molt bon moment, en un moment molt dolç. Vam jugar el partit de Martinenc superbé, i ja et dic, l'equip molt motivat, amb ganes de que arribi el dia del partit, amb ganes de demostrar el que portem demostrat tota la temporada, que ens mereixem aquest ascens, i estic segur que si juguem com els últims partits en equip i apretem, i ja et dic, implementem el nostre ritme de joc des del minut 1, estic segur que amb això i l'afició apretant, que segurament estarà el pollo ple, estic segur que guanyarem, assolirem l'ascens i podrem celebrar-ho amb la nostra gent i amb la nostra afició aquest dissabte. Així que res, animo a tothom que ens estigui escoltant a pujar a veure i a disfrutar el partit d'aquest dissabte, i res, que espero que poder celebrar l'ascens amb tots vosaltres. Així que res, una abraçada per tothom. Que vagi bé.
0: I passem de l'hoquei. Recordem, demà ja és moment de Fons de les Creus, 5 i quart de la tarda, primer equip masculí contra Sant Cugat, i que esperem, doncs, que puguin assolir aquest ascens cap a la segona. Recordem també que prèviament hi haurà partit del sènior femení. Passem de l'hoquei al vòlei. I no anem al vòlei Arenys, perquè anem al vòlei Premià de Dalt i al Barça. I ho fem amb la Noa Buján i amb Déu Okunda, perquè els dos van competir en el campionat d'Espanya. El femení es va disputar a les Palmes de Gran Canària. Diego Cunda va competir al Mendralejo, a Extremadura. I comencem amb la Noa, jugadora aranyenca que competeix amb els colors del club voleibol Premià de Dalt, explicant-nos una miqueta com ha anat, primer, la gran sisena posició nacional al campionat d'Espanya, i com ha anat, doncs això, vull dir, aquesta competició a les Palmes. Van caure davant del voleibol Aris a quarts de final, però va ser una gran competició tant del primer Nadal com de la Noa Buján, i això ens explicava l'esportista aranyenca.
4: Hola, doncs la setmana passada vaig estar al Campionat d'Espanya Júnior Femení de Volei Pista a l'illa de Gran Canària. Vam començar jugant la fase de grups i vam passar com a segones classificades. Vam passar vuitens i ens vam enfrontar contra Sant Joan d'Alacant i vam guanyar. Vam passar quarts i vam jugar contra l'Aris, un equip de Tenerife, un rival molt dur, amb molt de nivell, i allà vam perdre. Però després vam passar a jugar contra Madrid, vam guanyar i vam poder optar per al cinquè i sisè lloc, amb un últim partit que vam perdre contra el Covendas, també un rival molt dur. Vam tenir partits bons i partits dolents, però tot i així estem molt contentes amb el resultat. Sisenes d'Espanya està superbé, no teníem la plantilla completa, el nivell era molt alt i crec que l'equip va competir molt bé durant tota la setmana. A més, per mi és un campionat molt especial perquè és el meu últim any de júnior, que és l'últim any per optar a aquests campionats, i a més el meu primer any jugant a primera divisió. Per tant, tenir aquesta oportunitat ha sigut molt especial per mi. M'hem portat una experiència molt bona, amb molt d'aprenentatge i records molt bonics amb el meu equip i amb els altres.
0: I de la Noa Buján passem a Diego Cunda, i de les Palmes de Gran Canària al Mendralejo, perquè la setmana passada va ser, doncs, moment de tornejos de campionat d'Espanya. Diego Cunda, primer, va guanyar el campionat d'Espanya amb el Barça. Recordem que amb Diego també vesteix la samarreta del Barça a Superliga 2, però és que, a més, Diego Cunda es va emportar el jugador al MVP d'aquest campionat d'Espanya al Mendralejo. Recordem que el Barça va guanyar la final a Vigo per un clar 0-3 en sets, i això ens explicava en Diego Cunda, una, del seu MVP, i dos, de proclamar-se campió d'Espanya.
5: Hola, què tal? Doncs el campionat d'Espanya és una cosa que sempre he somiat guanyar, quan era més petit, amb altres clubs com l'Arenys o en categories més inferiors, i aquest any semblava que mai arribaria, però al final ens ha arribat, sobretot perquè hem lluitat, hem treballat molt dur durant tots aquests anys, perquè no és una cosa que vingui només d'una temporada, i la veritat és que hem jugat molt ordenats, hem jugat al nostre nivell perfectament, sense preocupar-nos quan anàvem per sobre nostre al marcador, i la veritat que estic molt, molt orgullós de tots els meus companys, de tot el seu treball que han fet, perquè no només és el mèrit d'una persona, sinó que gràcies a ells, més que res, és que hem guanyat el campionat, i la veritat és que estic molt feliç, molt content i molt emocionat de cara a començar la temporada següent. Moltes gràcies.
0: I ara anem directament al Club Patinatge Artístic, perquè hem parlat també amb l'Aina Lafuente. L'Aina Lafuente és de Llavaneres, però des de fa molts anys és entrenadora del Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar, és entrenadora del show d'Arenys, per exemple, farà dos mesos va venir a parlar-nos una miqueta d'aquest show, però és que, a més, ella és part d'aquest quartet Clover, que no para d'assolir èxits, i aquesta vegada, el 1 de maig, va assolir doncs la tercera posició al Campionat d'Europa de shows, de quartets, amb el seu quartet Clover, i això ens deia l'Aina Lafuente d'aquesta gran tercera posició.
6: El passat 1 de maig, al meu quartet vam participar al Campionat d'Europa, on vam obtenir la tercera posició. La veritat que bueno, estem molt contentes amb el resultat. Vam fer un disc net, vam ensenyar a tothom el que havíem treballat, i bueno, estem supercontentes de poder acabar d'aquesta manera la temporada. I bueno, ja estem començant a treballar amb la temporada que ve.
7: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
0: Seguim amb la sèrie que es va iniciar ja fa setmanes, en aquest Arenys en joc 15 de maig, on relacionem esports dins d'aquest Arenys en joc amb política, on han passat ja en Ricard Serradó, Juanjo Almans, el tàndem del PSC, Ramon Vinyes, Jordi Muñiz, setmana passada l'Arnau Cucurull de la CUP, i aquí tenim a l'Arenys en joc, a l'Arnau Berenguer. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: D'Esquerra Republicana.
8: Com esteu?
0: Una mica per parlar i fer una panoràmica d'aquests 3 anys d'esports, perquè parlarem solament d'esports. El temps passa volant i d'aquí un any els habitants de l'Arenys de Mar aniran a votar. Per tant, ja es pot fer una mica de valoració de com ha anat, què s'ha fet i què no s'ha fet dins de la regidoria d'esports. I començo amb una molt general, que he fet a tots els partits i a tots els regidors de l'oposició que han vingut aquí a l'Arenys en joc. Quina valoració fas d'aquests 3 anys de regidoria d'esports?
8: Bueno, és un mandat molt continuista, amb el sentit de possibilitats, potencial que té la regidoria, que és una regidoria de les més transversals que existeixen. Hi ha hagut una línia continuista, per tant, un suficient palat. És moment d'exàmens i la veritat és que als 3 anys ja pots una mica a posar nota a tot plegat, queda un any, segurament alguna cosa sortirà, no? Perquè sempre és temps de precampanya i sortirà alguna altra promesa, l'enèsima, segurament, però que s'han de materialitzar. Totes aquestes promeses, al final la gent el que vol és que siguin, i ens reclama, no?, que la política sigui molt més àgil, no?, en aquest sentit.
0: Ho has comentat, vull dir, han passat 3 anys. Jo tenia la idea l'any passat de fer aquest programa una mica valorant, però al final quan passen 2 anys encara queda la meitat de mandat. Quan arribes a 3 anys jo crec que ja es pot fer una panoràmica més o menys. Des d'Esquerra Republicana considereu que se'n compliran les expectatives de la regidoria d'esports?
8: No, et dic que no, dic que sí que segurament, doncs evidentment com sempre es fan coses molt bé i els horaris, a l'ordre, quan tenim els consells d'esports segurament veus la complexitat, no?, de creuar entitats i clubs a dintre de les instal·lacions, cadascú té les seves necessitats, les seves prioritats, exigències. Al final per part de la regidoria ja és prou complexa, perquè ja es va viure en el mandat anterior, no?, amb la companya, amb la Mònica, que al final has de quadrar, no?, aquestes instal·lacions, que al final se't queden com petites, per l'augment de població que estem tinguent a Arenys de Mar, no? Els últims anys doncs, està clar que les instal·lacions més o menys són les mateixes dels últims 15 anys i, per tant, tard o d'hora s'estan com sobresaturant i l'encaix d'horaris, el creixement de certs clubs que s'han de limitar doncs, per obligació, no en contra de la teva voluntat, doncs, que no hi ha més hores, i per tant aquí tenim un problema de... Jo, més que res, de disseny i de projecte de futur, no? De dir, ei, doncs això està dimensionant, doncs estem plantejant, que no ho has sentit en els 3 anys, doncs crear definitivament i sent molt punyents amb una nova zona esportiva, per exemple, o el que tu creguis, perquè la regidoria es té amb una majoria absoluta, però no s'ha vist. O sigui, simplement s'ha gestionat una mica les instal·lacions. Ara en parlarem, tenim la nova licitació dels pavellons i amb l'UFEC que acaba doncs, el seu contracte i quin model volem, no?
0: Aquí han passat diferents regidors de tots els partits polítics que ara mateix es troben a l'oposició. S'ha parlat de pressupost, s'ha parlat d'instal·lacions, d'activitats, entitats, que hi ha moltes entitats, vull dir, estem parlant de gairebé 30 entitats aquí a Arenys de Mar, d'edats, vull dir, des d'infants fins a gent gran. Deixa'm iniciar això amb el tema del pressupost, vale? Perquè la regió d'esports s'ha gastat, o va començar a iniciar la legislatura amb un cos important, amb el tema de la gespa del camp de futbol. Aquest pressupost destinat a la regió d'esports és suficient? Durant aquests 3 anys és suficient per quan parlem d'esports?
8: Perquè la gent entengui, la regió d'esports i tots els clubs, diguéssim, fan servir la majoria de vegades les instal·lacions sense cap cost, no? Per tant, tot aquest cost que hi ha, que és molt... és un cos important. La regidoria té un pressupost important dins del pressupost general, no? Que n'hi ha prou? Doncs segurament que no, i el model és aquest, vull dir que al final pots créixer, per exemple, pot haver-hi un club de futbol o dos clubs que al final siguin 600 nanos, per exemple, però que al final pel cost pels clubs és zero, en principi. Llavors sí que hi ha les quotes dels arbitratges, dels monitors i tal, tot això ho assumeix l'Ajuntament. Que és important? Sí. Que es podria dotar més? Sí. I a vegades no són només d'instal·lacions, sinó que són d'activitats, de formacions, de coses, de jornades que costen res. Molts cops parlem de les petites coses que pots crear dinàmiques esportives molt originals i poc costoses.
0: Sí, sí. I un dels temes recurrents, ja no solament d'ara, sinó ho has comentat, són el tema de les instal·lacions esportives. La vila creix, les entitats creixen... Jo vaig amb dues vessants. Una és com valores la situació actual de pavellons, de camp de futbol, pista d'atletisme, però després també hi ha un altre vessant i un altre camí, que és el tema de persones no federades que fan activitat esportiva. Vull dir, pots agafar, córrer i te'n vas per la platja. Com valores la situació actual d'una banda i de l'altra?
8: Nosaltres creiem que una manera d'esponjar el que tot entén, aquell nucli de camp de futbol, pavelló, amb totes les seves entitats, voleibol, bàsquet, hockey, futbol sala, al final és una manera, com ho pots esponjar? Doncs potenciant altres esports, vale? Tenim l'enèsima promesa de la pista d'atletisme, la qual si tu sempre és com abans l'ou o la gallina, no? És que hi ha només 30 nanos que es dediquen a l'atletisme ja, però si tu no poses una pista en condicions, que els caps de setmana nosaltres anem a totes les pistes de Catalunya amb els nanos, veus les instal·lacions que hi ha i per nombre d'habitants en poblacions similars, doncs tenen doncs, 200, 300, 350 nanos apuntats a un esport que realment és d'uns valors altíssims, d'una dinàmica més individual, però sí que d'una motivació extra i un esport com molt net, no? I fem una reivindicació des d'aquí cap al món de l'atletisme i també queixosos del fet aquest de que s'hagi, doncs, al cap de 2 anys senzillament demanat la modificació del POM perquè vols introduir una pista en un projecte una mica més gran, una pista nova, però que això el segon o tercer dia de mandat es podria haver fet. És un tràmit lent que s'està modificant el POM, s'ha de demanar a la Generalitat i, per tant, ha de tornar a la resposta, però ja han passat un any, et pot passar un any. Per tant, ens plantarem ara aquest any que la Generalitat poder donar l'okay a tal. Llavors, aquí faltarà el projecte. Clar, o sigui, aquí t'ho estàs demanant una mica, però clar, un altre cop 3 o 4 anys quasi perduts per un tema burocràtics, no? I desesponjar tot allò així. Llavors, la gent no federada, que és un esport molt important i, a més, que dona una igualtat a tota la gent, l'oportunitat de fer esport. No tothom pot gastar-se els 40, 35, 40, 50, 60 euros mensuals per un esport federat. Hi ha moltes dinàmiques originals que es podrien haver fet a l'hora de gestionar. Si a sobre doncs et carregues espais com que Mare Paula la gent no pot jugar a futbol a mitja tarda als nanos on Un tal Lamine Yamal, per exemple, va començar a jugar al carrer, no? Vull dir, són pistes, són formats, són espais que no creiem, en què sempre estem pendents, no?, de que els nanos, doncs, hòstia, molesten, que el soroll i tal. Per nosaltres aquests espais de pista urbana, diguéssim, espais urbans, lliures, per mi són igual o més importants que els de les instal·lacions, eh?
0: Sí, perquè és que hem passat i s'ha parlat que moltes vegades fem el focus en entitats, en esportistes, però clar, arriba un moment també que depèn quin esport facis, potser arriba una edat que ja no ets federat, aleshores has de donar el pas. I aquí hi ha una manca d'espais que per esportistes que no són federats, que volen fer esport.
8: Sí, hi ha moltíssima gent arenys que avui, a hores d'ara, no tenen clar, per exemple, totes les combinacions, les rutes que tenen que poden fer pels rials, per exemple, tu gestionar-los i ideals i 7-8 rutes que diguis, mira, una fa 2 quilòmetres, l'altra fa mig, l'altra fa 7, l'altra fa 10, qui vulgui, no? I que estiguin ben marcades i ben gestionades, no?, per la gent que vulgui fer esport pels nostres rials fantàstics. Després, un altre espai que ja fa temps que és d'ús tot durant tot l'any, les platges a l'últim ple. Nosaltres, Esquerra Republicana, vam denunciar l'estat de l'epicòrdia, l'estat del cavalló, com està. Vull dir, és que no hi ha ni els parcs infantils per jugar en condicions, els arbres has de córrer mig ajupit perquè que sí, que sabem que ha plogut, però que el manteniment ja no és. No, la temporada de platges comença el 15 de o l'1 de juny. No, la temporada de platges ja és tot l'any. Sí, sí. Al final, la platja, el socorrista, la passera perquè t'arribi el sorra, això és, l'aigua és una cosa, però sí que l'ús d'aquest passeig que tenim i d'aquesta caminada que fa tothom, no?, doncs quasi fins a Canet o Sant Pol i torna, ha d'estar en condicions i està en una situació d'abandonament claríssim. Ho vam reivindicar fa 15 dies al ple, no s'ha fet cas, tornem a apretar, però no pot ser l'estat de les nostres platges que estiguin així.
0: Ara deixem parlar de dues instal·lacions, o has mig comentat que és la pista d'atletisme i el caça. Deixa un moment fer aturada amb la pista d'atletisme, perquè és veritat que és una reivindicació ja no de fa anys, vull dir, possiblement de fa dècades. Han passat diferents partits per la regidoria d'esports en aquests últims 15 anys. Què fa tan complicat donar el pas perquè es pugui veure aquesta pista d'atletisme feta en algun futur?
8: Sí, jo crec que hi ha un tema d'espai, de tamany, sí que estem ficats o capficats en que l'espai ha de ser aquell. I aquí hi ha un tema de reglamentació, no? Per exemple, si tu has pujat ara, doncs fa que el radi de gir, no?, doncs no és prou ampli com perquè els nanos a certa velocitat, a certa edat, puguin entrenar a certes velocitats, vol dir això, igual a cert nivell, no? Llavors pot seguir donant voltes als nanos que ens tenen, doncs, 5, 6, 7, 8 anys. El de 9, 10, si ja va ràpid, ja se'n va. Llavors necessitem més amplada i més llargada. A partir d'aquí també convido a tothom a pujar a la pista d'atletisme, no és pista d'atletisme, sinó és pista de sorra, encara que ho teníem marcat així, però és rural, és una pista rural, que al final vam aconseguir a través d'un prec d'Esquerra Republicana també que almenys s'indiqués en dos llocs de la zona esportiva i la zona industrial que es marqués on està la pista d'atletisme per donar valor a gent que no coneix, almenys dir, hi ha una pista d'atletisme aquí, correcte, o almenys li diem així. Això és una. Després hi ha l'espai aquest que estem insistint i que el nou mandat, el nou partit de govern, Junts, doncs vol, encertadament, si vol, intentar fer una pista una mica més grossa de la que s'havia projectat en mandats anteriors, però tens un altre cop el hàndicap. Tot aquell espai, si puges, ens falta la informació o veure el projecte complert per dir, ha de ser aquell espai, ha de ser aquell, hi ha l'aparcament. L'aparcament n'hi ha 6-7 cotxes. Si tu allà ens dones l'okay amb la modificació del POM i és doncs, tot aquell espai que al final has de menjar-te perquè mantenguis part de la muntanya, estarà just. El que passa que bueno, s'enjunten, que veníem d'un projecte petitó, que al final no vam creure-hi, després anem a un projecte gran, que al final té un tema burocràtic pel mig i la penya panemi per allà al mig, que al final doncs, va aguantant, i jo ho he vist en primera persona, doncs els pares doncs, bueno, també hi ha fugues, no?, de nanos que sí, estan corrent molt bé, que comencen a anar a Canovelles, que comencen a anar a Canet. Per què? Doncs perquè les instal·lacions és un peix que es mossega la cua, no? Jo crec que és l'importància aquesta, no?, d'obrir certs espais que no s'han oberts. Per exemple, el nàutic, ja fa anys que amb la base nàutica estem obrint una mica l'esport nàutic a la gent, perquè abans era com molt elitista, no era igual per tothom. L'atletisme, quan hi hagi una pista en condicions, sigui aquell espai o no, segurament nanos que triaran que fins ara feien bàsquet, voleibol o atletisme, se'n van cap... futbol, s'anirien cap a l'atletisme. Però nosaltres, sí, per resumir, nosaltres la pista d'atletisme hauria de ser prioritària. Prioritària en el sentit de que ja toca que per davant de qualsevol instal·lació no ha de passar ningú per davant de l'atletisme ja. Mm. Arriba un punt que la pista d'atletisme és una mica per deute històric, ha de ser el següent. Mm. Vale? En els consells ja s'ha parlat doncs, que la pista del Caçà primer sí, després, clar, llavors els de l'atletisme ens quedem allò una mica com de dir ei, ens torna a passar per davant, o ara el tancament, si vols apostar pel tancament de la tercera pista, que és una inversió segurament important, però tornes a posar el calaix, la pista d'atletisme, tornes a posar el calaix a pista d'atletisme amb totes les instal·lacions que tu puguis fer. No? Mm. Jo crec que és prioritària, un, per al deute històric, i dos, per un tema d'esponjar una mica la resta d'instal·lacions i d'esports.
0: Mm. I vaig amb el tema del Caça, perquè s'inicia el nou mandat, en majoria, hi ha la compra del Caça, i hi ha aquesta proposta o aquesta opció que va dins del programa, que és fer un nou camp de futbol set, la piscina descoberta. Què penseu des d'Esquerra Republicana de tot aquest tema del Caçà i de què es pot projectar en el Caçà? O què es pot fer?
8: Bé, aquí hi havia una barreja. Aquí hi ha una barreja... primer, una realitat que venia de dos o tres anys enrere, que al final va sortir l'oportunitat de comprar la pista del Caçà al Bisbat de Girona, el qual jo crec que és positiu que tu agafis aquesta pista, la compris... I, per tant, jo crec que vulguis per un esport federat o quin vulguis, es va parlar primer de futbol 7, per entrenament, per esponjar el camp de futbol, però que pot ser un altre. Ara bé, que sigui pista esportiva, això és ideal. En plena sequera, si recordeu, va arribar un ple que l'alcalde doncs, diu parla de fer una piscina. No? Mm. Tenim exemples a la resta de pobles, de poblacions, que nosaltres primer som de mar, i segona, que si vols, si em deixes somiar, em deixes escollir, em diries una piscina, doncs, doncs poder la podríem tenir el dia de demà, però si hi ha prioritats abans, jo crec que la piscina, ell, com en molts casos, va insistir, va seguir insistint, coses sense tenir paper, sense tenir cap estudi, sense tindre un estudi de viabilitat, un estudi econòmic, perquè no ens ho oblidem, construir una piscina és d'un cost brutal, i ja no és el cost, sinó que és el manteniment. Per tant, també hauries de dir a la població que s'haurà de pagar... que d'això pregunta a Arenys de Munt com li van els números de la piscina d'Arenys de Munt, per tant hi ha un manteniment, però bueno, això ja es va quedar en el calaix, ens enfaden quan ho diem, però una manca de planificació i després segurament una mica de les relacions aquestes entre l'alcaldia i la resta de regidories, no? L'alcaldia sempre acaba passant per davant i tot el que es diu no es concreta res, i jo també crec que certes regidories i regidors, que en aquest sentit doncs el regidor d'esport que ens ocupa segurament té prous, no?, alguna idea per aquests espais, però sempre s'ha d'acabar, perquè m'entengueu, menjant una mica la voluntat de més amunt, que es diu, que és l'alcalde, que al final doncs, ha acabat doncs, prioritzant aparcaments. La piscina ja no en parlem. Li vam dir que sí, que okay, que parléssim la piscina. Nosaltres no estàvem d'acord, però que posés números, posés paper, tot això s'ha de plasmar. La gent ens demana que hi hagi una mica de seriositat a l'hora de plantejar-te alguna cosa, i el que demanem ens agradaria és que quan s'anuncien coses que ja estiguin treballades. Mm-hmm. Com ha desembocat, ja ho sabeu, a l'últim consell vam dir no, de moment posem ja uns 4 cotxes durant l'hivern, i vam dir és que aquells cotxes ja no els trauràs, no els trauràs ella, i torna a patir el mateix. Quan es va tancar Mare Paula, l'últim consell, o fa dos, també vam parlar de que ens recomanaven que els nanos de Mare Paula, quan estigui a la pista, no, de joc, lliure a la tarda, que també els fas créixer, no, de dir, papes, doncs, baixo baix a casa, estigues 2-3 hores sol i tornes a pujar, els dones llibertat i ells creixen, no fan un pas endavant, doncs ens recomanaven, com que estigui a Mare Paula, doncs que pugessin fins al Caçà a caminar, no? Com un nano de 6, 7, 8 anys anirà caminant segurament fins al Caçà, doncs a fer esport allà, no? Mm. Primer ens van dir això, segona la piscina, segona, després tercer, doncs que hi hauria un aparcament sencer a l'hivern, ara s'ha quedat a la meitat, perquè clar, segurament els veïns ara, si els treus, doncs et fotrà molt en contra, clar. Però un altre cop l'esport no federat queda... no podem jugar al carrer, sí, perquè sí. Certs hi ha pocs espais per jugar lliurement, sense que molestis a veïns. Una altra cosa, tu traies els nanos de Mare Paula per portar-los al Caçà. Mare Paula deia que es queixaven els veïns. Mm. Al Caçà n'hi ha 40 o 50 que els balcons també donen a darrere. Sí, sí, vull dir que la problemàtica la pots tenir igualment allà, no? Vull dir que al final el motiu o la justificació doncs no era de pes. Mm. Al Caçà, malauradament, nosaltres ens fa por que es quedi així. Al final sí que creiem, home, sabem la manca d'aparcament que hi ha, però tu haver barrejat usos aquí, jo crec que t'has posat en un jardí. Mm.
0: deixa'm fer aturada l'opinió d'Esquerra Republicana, que s'ha parlat molt de la pista d'atletisme, que possiblement seria la gran actuació que s'hauria d'haver fet o que s'hauria de fer. Quines serien les actuacions encara també prioritàries juntament en paral·lel amb la pista d'atletisme, segons vosaltres, segons la vostra opinió?
8: Nosaltres obriríem el mar, al final que hi ha moltes possibilitats a l'hora per exemple, els locals de ports, que estem ara amb licitacions, els locals de ports, no? Que és locals que hi ha la base nàutica cap enrere, tots aquests que ha sigut la mar i tot això, creiem que hauria sigut una bona oportunitat, que crec que ja estan amb concessions, estan licitant, no sé si estan tancat el procés, però que sí que aquí ha mancat que l'Ajuntament fes un pas endavant i que volgués aquells espais, aquells locals, per exemple, aquells espais del primer a l'últim, hauria sigut molt bona opció perquè s'ho hagi quedat l'Ajuntament i tota aquella banda fos un centre d'esports nàutics o una base per sortir d'allà corrent o sortir en bicicleta o sortir amb un tema de futbol platja, volei platja, però que això allà fos una mica la base de totes aquestes pistes que podem tenir tant a la primera, al Cavalló, i a la Pricòrdia, com al Cavalló, no? Aquí jo crec que s'ha vedat. Al final són apostes costoses perquè pots demanar un lloguer, però, home, qui més força que un ajuntament, doncs, per quedar-se o per presentar un projecte interessant, important, a l'hora de parlar de tots aquells espais. La base nàutica ha sigut molt bona prova, ha sigut gratificant veure els nanos com poden entrar en contacte amb el mar, però haver-se quedat la resta de locals jo que ha sigut un salt endavant com a vila.
0: Tornava a preguntar al final de tot, tema perquè a vegades dona com la sensació que donem l'esquena a l'esport de mar, a l'esport blau. Deixa'm que t'ho faci ara, perquè has comentat tot el tema aquest de la base nàutica, de tot aquell d'aquella zona. Et dona aquesta sensació de que a vegades donem l'esquena? Es parla també de que durant l'hivern és com que la platja la deixem allà, i després quan arriba el mes de maig o abril, Setmana Santa, és quan activem tot el tema. Tens aquesta sensació de que es dona l'esquena a vegades a l'esport blau, a l'esport de mar i tot aquella part del mar?
8: Jo crec que manca creativitat. O sigui, en el sentit de que el tècnic, la tècnica, la regidoria, l'alcalde hi són i formen part del procés, però que també t'has de dotar de professionals com per crear i imaginar-te models una mica de futur potents, no? Hi ha molta cosa a fer, a sumar a el que ja existeix, i jo crec que les platges ens les hem de... i el mar ens l'hem d'estudiar, ens hem de... assumir que el podem treballar i gaudir-lo tot l'any. Ja no només és una embarcació, que l'embarcació té un cost, que és a vegades és complicat entrar a sortir al nàutic pel mig, doncs, però hi ha mil coses a fer, tant a la sorra a sobre com a dins de l'aigua. Tots anem a nedar a la piscina, també es pot fer un circuit de bany fixa, com altres poblacions tenen i les tenen al País Basc. Al País Basc saps el mar que hi ha i les zones de bany que hi ha també habilitades i que tenen l'onatge que tenen. Per tant, espai obert tenim moltes possibilitats. El Cavalló a l'hivern està buida. Tornejos de futbol, platja, de voleibol, d'un club. Els clubs sí que són la gent ha de ser, no?, la que a vegades comenci a fer un pas endavant, però que sí que si no l'Ajuntament el que ha de fer en aquests casos seria altaveu d'aquestes coses i no intentar seguir encaixant la gent a dintre d'un camp de futbol, intentar la gent encaixar-la dintre del vòlei. Malauradament, doncs, les instal·lacions són molt costoses, de fer aquestes instal·lacions hi ha molt de cost, molt elevat. Per tant, és el que et deia abans al començament de l'entrevista, hi ha idees, creativitats, dinàmiques, que el cost és molt baix i amb un retorn molt alt, molt satisfactori.
0: Ara deixa'm que parlem del conveni amb UFEC. És un conveni que té 25 anys, que ha passat el temps, i al febrer, en un principi, s'acaba o finalitza aquest conveni. Han passat moltes persones a la regidoria d'esports. Quin és el model que s'hauria d'agafar per aquest conveni del Fons de les Creus? Perquè alguns comenten tema híbrid, altres comenten que al final l'Ajuntament se l'ha de quedar tot o ha de sortir en concurs. Quina és l'avaluació o quina és l'opinió que té Esquerra en aquest sentit del
8: conveni? Nosaltres, en aquest sentit, amb un espai, amb una instal·lació que tu tens oberta pràcticament tots els dies de l'any, per A o per B, per espai, per partits, per trobades, pels gimnasos, per la piscina, per tot, jo crec que és un model híbrid. Jo crec que és encertat que tu, la gestió de les pistes, si vols, es facis tu, com a ajuntament, si és una conserge, un conserge, un servei de neteja, evidentment el manteniment, ja sabem, tot torno a dir, no? El manteniment de les, del material i tot això, doncs, s'ha de trobar l'encaix amb les entitats i els clubs d'una millor manera, com a responsabilitat, no?, del que tu estàs per cuidar, no?, de manteniment per part de les entitats. Però després jo creiem que la gestió de gimnàs i de piscina, jo crec que s'hauria de licitar a una... És un tema exitós, eh? No és més per un tema laboral, un tema de treballadors, nostres, no nostres. Vull dir, al final tu has de donar el millor servei a la gent i jo crec que no pots arriscar-te a dir, jo sé, un dimarts tens una manca, l'empresa privada sempre, si hi ha algun treballador que no arriba, doncs te'n posarà un altre, no? Clar. Al final ja saps tu que nosaltres aquí a l'Ajuntament, malauradament no és així, és molt més lent a l'hora de contractar, t'has d'esperar uns dies a la baixa, no pots contractar ningú més, t'has d'esperar, per tant l'usuari quedaria desatès, no? I en el sentit de que sé, les classes en els nanos, a les escoles, l'acogim a la gent gran o no gran, però tot això quedaria desatès i al final nosaltres no ens podem arriscar a tenir un model de gimnàs que no estigui a l'excel·lència. Per mi l'excel·lència en aquest cas, te l'hauria de donar la gestió sobretot de pista, de gimnàs i de piscina, a una empresa privada, que al voltant tenim empreses d'èxit que segur que milloraran segurament la que hem tingut fins ara, que és l'OFEC, que no estem molt contents.
0: I ara deixa'm fer aturada amb el tema de les subvencions d'entitats. Vale? Aquí moltes vegades han passat moltes entitats, juntes directives, presidents, presidentes... És una part del pressupost, és una partida que si fem comparació amb altres poblacions, possiblement nosaltres com Arenys de Mar sortim perdent. Estem parlant de que més o menys estem al voltant de les 30 entitats. És suficient aquesta partida que tenim? I aquest model de subvencions és interessant per les subvencions o s'hauria de buscar un altre model?
8: Jo et parlo aquí una mica des del desconeixement, perquè no sé dir-te exactament la totalitat i si ens surt la subvenció totalment. Sí que a banda de l'Ajuntament et diria que se n'han de cercar de fores, d'externes. Jo diferenciaria l'entitat que fa servir una instal·lació, que tu ja li estàs posant uns mitjans molt potents, a la que tu no estàs posant-li res. Al final, o l'entitat no té un cost molt elevat, quants nombres, sempre hi ha discussió en els consells, no?, de quants nombres, quants associats hi han amb un club o un altre, si la subvenció ha de ser diferent un o l'altre i tal i qual, sempre és molt difícil. Se li suma, entenem les entitats i els clubs, se li suma el fer esport, no es pot convertir en algú caríssim. Clar. I s'està convertint perquè els monitors ja no poden ser, han d'estar contractats també, tot això, les lleis aquestes estatals que ens venen, que al final el monitoratge té que passar un règim laboral quasi com si fos un treballador, al final aquí complica. Més que complicar, encareix l'activitat pura i dura del nano, no? I al final acabem desembocant amb que el nano, els pares, doncs acaben esborrant el nano de l'activitat del club perquè no poden pagar ja només la quota, no només el material, sinó després els desplaçaments, les sortides, els menjars que també fas fora perquè quedes a dinar o així. Llavors, sí que segurament, ja no cap entitat, però sí que aquella persona... Potser s'ha de derivar a través de l'entitat, però també estem amb el mateix, una tarificació social, amb el sentit de que la gent que no arribi li puguis acompanyar des de l'Ajuntament a practicar aquest esport. Ja no sé si la té que rebre perquè mantinguis directament l'entitat o la de rebre directament la família, no? Però que si es fes servir de l'entitat n'és en benefici de... El més important, més que a banda de la viabilitat del club, és molt important que cap nano es quedi fora de pràctica de l'esport. Hi ha molts nanos que estan a la invisibilitat, que volen fer esport, però que els papes els diuen fill, no puc practicar esport perquè no pots practicar esport perquè no podem, els 50-60 euros mensuals no podem, després ens anem a partits por a, hi haurà el material que és obligat d'això, doncs tot això hem de mirar de que doncs les ajudes necessàries des per part de l'Ajuntament doncs perquè cap nano, sobretot cap nano, es quedi fora de fer esport.
0: I vaig amb tres potes importants. Ha anat sortint dins d'aquesta entrevista aquí a l'Arenys en Joc. Una seria, quina opinió teniu en la promoció de l'esport de joves i de gent més jove, de petits fins a adolescents? gent gran, perquè a vegades també quina oració feu de tot aquest programa que s'està fent. I després hi ha un punt que s'ha parlat molt en aquests últims programes, que és el tema dels esdeveniments populars. Vull dir, que si el cross, que si la marxa que abans es feia, si el tema de... Va venir, per exemple, el Club Ciclista d'Arenys de Mar,

0: fer un aquagym o fer-te el gimnàs aquest a l'aire lliure, sinó que pots muntar sortides, caminades pels rials, per la platja, has d'organitzar moltes més coses de les que fas. No? La gent gran arriba a l'edat de jubilació amb un estat físic cada dia millor, amb 65 anys et planta gent que està fantàstica, per tant, les coses que tens que plantejar de l'esport de la gent gran va molt més que fer una sessió de 40 minuts a un ritme baix, i pot haver-hi relacions entre regidories. El que estem denunciant des del començament és que cada regidoria sembla que treballi de forma independent amb l'altra i han de conviure conjuntament. Això que em dius de joventut, doncs joventut pot creuar-se alguna dinàmica que podria existir d'esports conjuntament amb la de gent gran, gent gran que hi hagués una, no sé, doncs amb alguna de medi ambient, perquè medi ambient al final compta els rials i podries anar a... jo crec que has d'entendre-ho com un tot, Arenys és un tot, i al final hi ha regidories que el que estem demanant és que la coordinació entre regidories sigui molt més potenta, no? Han de sortir dinàmiques creuades i ens en manquen moltes, moltes en aquest sentit.
1: I tema esdeveniments populars. Vull dir, com es pot activar una altra vegada de que entitats que volen donar aquest pas de dir, arriba Sant Zenon i volem fer...
0: Sí, no, jo parlo...
1: És tan complicat aquesta problemàtica de la seguretat, de la documentació?
0: Abans no ho era, ara sí. Nosaltres no estem d'acord amb el paper que està tinguent la policia local amb això, perquè això ens ho responsabilitzen cap a ells, un tema de seguretat. Abans es ve que es tallava la riera, es tallaven els camins, es tallaven els rials, per fer. I el primer cop que vaig fer la marxa popular em va sobtar, perquè encara estàvem nosaltres a govern, i la vaig fer amb els nanos, i em va sobtar. Tu surts de la plaça de la Sardana de Quirenys i te vas cap a Arenys amunt. I el 99% de territori que tu trepitges en aquella marxa, que posa Arenys de Mar, és Arenys amunt. No? Dic, va, em vaig quedar una mica parat de dir, la marxa popular es fa Arenys amunt. No és molt coherent, no? Al final tenim un altre cop unes platges espectaculars, les quals tu a una hora del matí pots tallar-ho com s'ha fet sempre, s'ha fet històricament. És una qüestió de voluntat, és una qüestió de que l'alcalde doncs agafi la policia local i digui, apostem per l'esport, apostem per les marxes populars, apostem per una pedalejada popular que fa molts anys que no hi és. És una qüestió de voluntat política. Si no hi és, doncs segurament doncs, el policia et diu la seva versió, evidentment, et diu la versió de que no seria l'ideal, el més potent, no seria el més segur tallar per un tema, però després també s'han de posar mans, s'han de posar recursos, hi ha dispositius que es posen extres per a altres activitats de festa major, doncs es posar-ho també, si tu vols la voluntat política la tens, també els mitjans i els dispositius s'han de posar per la pedalejada i per la marxa perquè tornés a ser... amb sol l'aranyenc.
1: Vaig amb les últimes, Arnau. Hem fet aquesta avaluació, hem fet un recorregut de 3 anys del que s'ha fet, del que no s'ha fet. Queda un any. Moltes vegades queda aquesta sensació de que l'últim any es fan algun retoc a la vila, es fa alguna proposta que s'ha quedat en el calaix. Què es pot fer des de la regidoria d'esports en aquest últim any que encara no s'ha fet? O és complicat fer alguna cosa... abans de les eleccions.
0: Complicat es pot fer. Això ho hauries de preguntar ja al regidor. Jo les idees que tinc moltes, no t'he dit alguna, però tot això ho desvetllarem en mig anyet, que començarà tot plegat. Estem fent ja tot el programa i totes les per sectorials, per regidories, el que serà el programa electoral i el que serà la visió dels futurs 4 anys Arenys de Mar. Però... t'he donat 4 pinzellades amb el sentit de que hi ha molta més cosa a fer, sempre hi ha molta més cosa a fer. Has de comptar amb els professionals, te'ls has de seure, has de fer moltes més reunions, i perquè en surten idees, en surten coses, cosa que tu no pots viure en una bombolla allà en un despatx a veure què fem, no? És fàcil ser continuista i gestionar el que hi havia fins ara, i les entitats més o menys ja funcionen. És una feina que des d'aquí destacar la feinada que fan els clubs, perquè al final... sabem, la gent que està en les directives, doncs la feinada que és la gestió dels nanos, la gestió de les famílies, la gestió de tota la burocràcia, de tot, cada cap de setmana anar a competir a algun lloc, tot això, sabem que no té retorn econòmic, i des d'aquí posar en valor tota la feina que fan els clubs, que és moltíssima, moltíssima, i per tant aquest retorn de l'Ajuntament per part cap als clubs hi ha de ser amb les instal·lacions, però torno a repetir que a vegades hi ha coses de cost zero on el retorn cap a la gent doncs, seria molt elevat. És una qüestió de voluntat política, idees

0: ells aquest mandat doncs, tenen l'últim estiu per davant, tenen aquesta última oportunitat de fer alguna cosa doncs, aquests mesos de l'any potent i tal, però per el que sé, en principi la marxa és d'aquí 2 setmanes, tornar a ser amb sol d'Arenys amunt, i la pedalejada doncs, està treballant, em sembla que es fa una cosa nocturna, em sembla que es fa una pedalejada una mica nocturna, però que la policia ha acceptat tallar 2 carrers, que diu, no, és que al final hi haurà pedalejada perquè al final hem de tallar 2 carrers. Doncs a mi em sap molt de greu, però n'hauràs de tallar 15. I per què? Perquè t'ho dic jo. T'ho dic jo i s'ha acabat.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè la gent ho necessita, perquè tornem a ser oportunitat de que la gent... És aquell moment d'espai familiar que la pedalejada jo la recordo tota la vida, no? Que és aquell punt, bueno, màgic que tota la família anava a caminar. La pedalejada, és veritat, la marxa popular, estem anant cap a Arenys amunt, és exigent, no... Ho pots fer-ho, però no és per tothom. I, a veure, tinguem la platja que tenim, el que no pot ser és que la marxa popular d'Arenys de Mar no trepitgi en cap moment la nostra platja.
1: Correcte. I deixem l'última. Ara, mirant el futur del 2027-2031, si Esquerra Republicana tingués responsabilitats de govern, ho has comentat, més o menys, però quines serien les 3 principals propostes i, sobretot, quin seria el model que defensaria Esquerra dins d'esports?
0: Jo més que les propostes, perquè repeteixo que això segurament amb els mesos que queden de mandat és també just, no? que es parli poder d'aquí uns mesos més endavant, no? Perquè han de ser ells els que acabin de remar, però que anirem a una obertura de l'esport cap a tothom. Cap a tothom vol dir que no té per què ser, has de cobrar als pares un cert sou per practicar l'esport. Que no neixen així amb aquesta voluntat els clubs, però a vegades molts cops està desembocant cap aquí i l'Ajuntament ha d'estar molt atenta amb que aquesta complexitat de la pràctica de l'esport doncs no es converteixi en aquesta sectorització per famílies, no? I 2, tornar a trobar els espais aquests de joc de lleure absolut, que és una sensació de llibertat pels nanos, d'empoderament, de creixement personal, al qual puguin agafar una pilota, pilota de futbol, de bàsquet, o se'n vagin a córrer una estona. Hem de crear espais segurs, i aquests espais segurs són les pistes, i desafortunadament hi ha certs veïns doncs, que aquestes pistes hi hauran de ser. Nosaltres apostaríem, en lloc de tancar-les, el que hem de fer és tornar-les a obrir i crear-ne més, de tornar a baixar al carrer a jugar a pilota, que és aquella frase que, mama, baixo a jugar a pilota. Hem de tornar a recuperar aquests espais perquè són macos, són bonics i ens donen identitat com a poble, també.
1: Amb aquest missatge acabem. Acabem també tota aquesta sèrie, perquè el següent capítol doncs, serà en Pau Moret, perquè pugui donar resposta doncs, a totes aquestes opinions. Gràcies, Arnau, per ser aquí a l'Arenys en Joc. I anem parlant en el futur.
0: Gràcies per la feina feta.
1: Gràcies.
0: Vinga.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
2: Arenys en Joc.

comencem el cap de setmana, l'agenda del 16 i 17 de maig, i com sempre fem, doncs comencem amb el vòlei. Recordem ja que ja fa setmanes que va finalitzar la temporada del Superliga del Club Vòlei Arenys Masculí, però competeixen encara sènior femení i sènior B masculí. Sènior femení, fase d'ascens a primera. Partit demà dissabte a les 7:30 contra el Club Natació Terrassa. Ara mateix l'equip de la Carla són segones amb 27 punts, Terrassa amb 13. Per tant, esperem que puguin assolir doncs 3 punts més. Sènior B masculí se'n va a Lleida per jugar contra l'INEF Lleida. Demà dissabte també, dissabte 16 a les 4 de la tarda. Ells estan competint a la fase de permanència de Primera Catalana. Ara mateix l'equip verd de l'Arenys són primers amb 32 punts i l'INEF Lleida són tercers a la classificació. L'hoquei, hem començat amb en Xavi Galén, hem començat també amb les paraules d'en Ricard Castejón, però demà l'equip femení, partit, bueno, no demà no, tot just d'aquí res, 9:30, partit contra el Voltregà, a les 9:30 partit aplaçat, però és que demà a les 4, partit al fons de les Creus contra el Xum. Ara mateix el primer equip femení són desenes amb 21 punts. I, òbviament, el plat fort és el primer equip masculí de Tercera Catalana perquè hi ha partit contra Sant Cugat. Demà dissabte a les 5:15, recordem que si es guanya el partit, doncs és equip de Segona Catalana. Arenys Bàsquet, partit de primer equip masculí de Xavi Sar. Partit important perquè si assoleixen la victòria, l'equip de l'Arenys Bàsquet seran segons. Ara mateix l'Arenys són segons i Salesians tercers. Per tant, demà partit a les 7:30 per veure qui es queda amb la segona. El primer equip del senyor Netet no juga, però sí que juga el senyor B a primer a dalt demà dissabte a les 4. Venen de caure 0-4 contra Vilassar i són, ara mateix ocupen la posició 12 amb 29 punts. I el juvenil femení d'en Xemi juga contra el base Ségul el diumenge 17 a les 9. Ara mateix l'equip juvenil femení del senyor United ocupa la vuitena posició amb 21 punts. El futbol Arenys juga demà dissabte a les 3:30 de la tarda contra Vilassar de Dalt. Venen de caure 1-2 davant de Tiana. I el futsal Arenys en va jugar contra el CASP a Barcelona diumenge a les 11:30 del matí. Venen de guanyar l'equip d'en Christian 4-2 a l'Atlètic Català. Ara mateix l'Arenys són uns ens amb 22 punts, CASP descens. I passem a l'última jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb en Didac Plana i en Ferran Plana. Per què? Perquè en Didac i el seu Barça juga demà a la 1, horari unificat contra Oparrulo Ferrol a Galícia, i el Córdoba d'en Ferran Plana, segon entrenador del Córdoba, juga contra Sassuna a la 1. I acabem amb l'Europa, amb l'equip de l'Arnau Campeny, perquè s'ho juga tot per obtenir plaça de fase d'ascens i play-offs a segona divisió. Partit també horari unificat demà dissabte a la 1 contra el Nàstic. Duel aquest europeu important entre el Nàstic de Tarragona, l'Europa, ara mateix l'Europa. L'equip de la Vila de Gràcia ocupa la cinquena posició amb 57 punts, Nàstic amb 43. Acabem amb l'Arnau Campeny. Recordem també que la setmana que ve serà entrevista amb en Pau Moret. Dilluns més Arenys en joc amb l'Oriol Leo. Bon cap de setmana i que vagi bé.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Establert, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita, ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un d'ells, un dels escenaris, serà la plaça de la Catedral, en concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la Brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta, que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns, no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
4: Buena onda, Frankfurt!
3: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
4: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
3: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
4: vermut de 12 a 14:30.
3: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
4: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Nou confort, Lampisteria General.
7: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
6: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
7: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
6: Nou confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
7: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Bona nit a tots i benvinguts a un nou capítol de Cinera Misteri. El món del més enllà, i per tant dels esperits, és una dimensió encara desconeguda per nosaltres de vegades. De vegades creiem, altres persones directament no creuen que existeixi res després de la vida, i altres tenen por als esperits. Però hem de tenir por realment als esperits? Ho descobrirem en aquest programa. Bienvenidos a Cinera en Misteri, un refugio para el alma y el conocimiento.

Per respondre a aquesta qüestió, gens fàcil, tenim una de les millors professionals en l'àmbit de la mediunitat, Liz Barrero, mèdium evidencial, canalitzadora i formadora, una mèdium honesta i molt preparada, amb grans dons espirituals. Preparada i amb grans dons, i a més, que ha vingut a Cinera per ensenyar-nos aquest tema i per descobrir quina relació hi ha per tenir una creença positiva o negativa segons els esperits i si hem de tenir por. Les portes de la nave de Cinera se abren.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
2: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
1: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos, han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició, que estarà fins diumenge, dia 17, i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.
0: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Avui ens submergim en l'univers psicodèlic i innovador de Pink Floyd, mestres del rock progressiu que han explorat la ment humana, el temps i l'espai amb sons experimentals. Una anècdota fascinant. El nom del grup ve de dos músics de blues preferits de Syd Barrett, Pink Anderson i Floyd Council, que va fusionar per crear Pink Floyd. I durant la sessió de fotos per a l'àlbum Animals, van contractar franctiradors per si el porc inflable es deslligava i volava lliure. Aquesta hora serà un viatge sonor màgic, amb les seves peces més icòniques que han inspirat milers de somnis.

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys. La primera en música.

0: Hola, què tal? Benvinguts, germans del Metal i Esperit Immortal. Qui us parla, David Alba. Benvinguts a la Taverna del Fauna, el programa que cada setmana et punxa el millor metal de tots els temps. Et recordo que tens les línies habituals de contacte, com són latavernadelfauna@gmail.com, i que també els pots trobar doncs, a Instagram, a Facebook i a iVoox, on trobaràs tots els programes allà penjats, eh? Avui a la nostra taverna no parlarem de llegendes passades, sinó d'un miracle modern. Quan molts creien que el metal clàssic havia quedat sepultat entre modes digitals i produccions artificials, va aparèixer una nova generació d'herois. Bandes joves que han agafat el relleu dels déus antics. Sí, amics meus, el metal tradicional ha ressorgit com un fènix que torna a aixecar el cap daurat d'entre les cendres de l'oblit, portant de nou guitarres de ferro, veus afilades i cors de batalla. Per tot això i molt més, tindrem també amb nosaltres el nostre col·laborador, el Rodas. Què tal, Rodas? Com estàs?
1: Hola, Fauna. Doncs molt bé. Aquí, com cada setmana, desitjant que comenci el programa per gaudir d'aquesta música tan maca que sempre posem. I el millor és que no són còpies. Aquests xavals han crescut amb vinils de Maiden, Accept o los Judas Priest, però graven amb la tecnologia del segle XXI. Tenen la passió, però també el so més polit i potent. És com si Alford hagués anat al gimnàs de nou.
0: Exacte, Rodas. Avui visitarem alguns dels nous guardians de la SER, bandes que, sense perdre la seva ànima clàssica, estan encenent el futur del metal. O sigui que vinga, obrim la paradeta de la taverna del Fauna. Comença l'espectacle!

0: Doncs vinga, comencem el nostre viatge al nord, a Suècia, on el metal clàssic ha trobat el seu nou cor. Escoltarem a la banda Enforcer, una banda que es va formar l'any 2004 a la Arvika per a l'Olof Wistrand. Són els mestres del ressorgiment del speed metal. Amb el seu àlbum que van treure el 2019, anomenat Zenith, van demostrar que es pot sonar vuitanter sense ser una caricatura. La cançó que escoltarem avui és l'anomenada Die for the Devil i és la seva carta de presentació, melodies d'espasa i de cuir.
1: Aquest riff és or pur. Guitarra amb delay curt, caixa seca i una veu que t'agafa de la solapa. És com si Judas Priest i Europe s'haguessin trobat a una taverna amb cervesa barata i molt d'amor per al metal.
0: L'has clavat, Rodas. Anem a escoltar aquest Die for the Devil dels Enforcer.

0: I continuem amb una altra joia del nord. S'anomenen Ambos, també suecs, formats en el 2013. Amb l'àlbum que van treure en el 2020, anomenat The Secretor, van consolidar un estil directe, poderós i fidel al so clàssic. La cançó que anem a escoltar, Hellbiter, és pura dinamita, riffs voraços, bateries amb accent de doble bombo i una veu que podria despertar els morts del Valhalla.
1: I aquests tios saben el que fan. Escolta com entra la guitarra rítmica afilada com una fulla de rasurar i afinada en mi estàndard. Com a l'època daurada, és metal clàssic fet amb cervell i múscul.

0: Doncs ara creuem l'oceà i arribem al Canadà, on els Traveler han aixecat el normalment oblidat estàndard del heavy metal pur. Formats a Calgary per el Jean-Pierre Abbott, la banda ha retornat l'esperit dels primers Riot o Running Wheel. Aquest àlbum, el Traveler, que van treure en el 2019, porta dintre una joia anomenada Speed Queen, que és un crit de llibertat a 200 per hora.
1: Això és com un viatge en moto amb armadura. El solo és una bulleria pentatònica clàssica, ben dins d'escola setentera, i una bateria que no et deixa respirar. I el que més m'agrada, un so cru sense retocs. Anem a escoltar els Traveler i aquest Speed Queen.

0: Doncs també des del Canadà arriben els School Feast, una banda que va començar el 2006 i que després d'anys d'infortunis i de lesions va ressorgir amb Fighting Full en el 2022. La cançó que escoltarem és l'anomenada Bad for Good. És una declaració d'intencions, orgull, suor i rifa a l'antiga.
1: Aquest solo és per marcar. En Jack Bernis té el gust dels grans guitarristes dels 80, però amb una energia moderna, i la veu és com Brian Johnson després d'un cafè amb Ron.

0: Doncs continuem amb aquest especial del renaixement del metal clàssic a la nostra taverna. I és que aquest renaixement no és només del nord d'Europa, també es fa molt a prop nostre, concretament a Múrcia, on hi ha una banda que ha demostrat que el metal clàssic parla tots els idiomes, s'anomenen Iten. I amb l'àlbum que treien en el 2021, l'anomenat Triumph and Tragedy, van oferir un disc ple d'himnes i melodies immortals. La cançó que escoltarem és l'anomenada Ace Never Lie, i és la seva joia més brillant.
1: Doncs sí, i aquesta és una masterclass de producció moderna amb esperit antic. Guitarres al centre, coros oberts i una línia vocal espectacular. Si aquest tema hagués sortit en 1986, ara seria un clàssic del Monster of Rock.

0: I de nou a Suècia ens trobem a la banda Air Riot, que s'han guanyat un lloc entre els nous paladins del metal. La seva cançó Thunderblood és el seu crit de guerra, un homenatge a Adset i Razer X, però amb un toc propi del futur. Està estret del seu àlbum Fatal Encounter, que van treure en el 2023.
1: Aquesta cançó tècnicament és impecable, dobles guitarres harmonitzades i una bateria mil·limètrica. Això és el que passa quan els nous músics han estudiat els vells. Sonen millor que mai.

0: Una producció que sap sonar a la vella escola sense perdre potència. Tot recorda els Manowar més nobles, els Omen més foscos i els Ciri Tungol més èpics. O sigui que avui a la taverna encén les antorxes i aixeca el calça de ferro per rebre'ls com es mereixen. Això és Raven in Iron dels Eternal Champions, un crit de guerra enmig de la tempesta.
1: Jo només diré una cosa, Fauna, és que aquí hi ha riffs que semblen sortits directament de la forja de Thor.

0: Aquest naixement no és nostàlgia, és un recordatori de que el metal, com els déus antics, mai mor. Només dorm fins que algú el desperta amb un cret. Enforcer, Traveler, Skullfish, Hiten i alguns més són la nova generació que han decidit que el metal clàssic no ha de ser un museu, sinó un camp de batalla viu.
1: I el millor és que els fans joves s'hi estan enganxant, eh? Molts descobreixen Maiden o Dio a través d'aquestes bandes modernes. És com una cadena de transmissió. Cada riff passa la torxa a un nou guerrer.
0: Així doncs, brindem per ells, els hereus del tro, els fills de l'acer, els que fan que el metal clàssic torni a brillar com un sol acer polit. Escoltem ara els Night Demons.

0: Doncs fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Avui hem vist que el metal clàssic no és passat, sinó renaixement. Allò que va començar als 80 avui torna a créixer amb el mateix coratge, la mateixa passió i més foc que mai.
1: Exacte, Fauna. Els vells déus miren des del cel del metal i somriuen, perquè saben que la seva flama continua viva i que encara hi ha joves disposats a tocar fins a sagnar.
0: Brindem, doncs, per la glòria antiga i per el futur que ja ressorgeix. Ens retrobem aviat, amics meus, aquí, a la nostra taverna, on el metal no s'apaga mai. Sigueu bons, porteu-vos bé. Adeu, agur, tanquem la paradeta de la taverna del Fauna.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Ajá, ajá. Producciones Alba, bro.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

out of here. Beat Zucchini.